0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterno, amb DJ Glasshat.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.
2: Ja comença a fer

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Baby, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: cava en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Camarasa, 21 a Castellnou de Bages i 26 a Mas de Barberans. Arrenquem el juliol després d'un juny de molta calor. De fet, 7 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic han registrat alguna nit tropical. Feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus.
1: Una temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Que, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: Aigua del mar més calenta, i això vol dir, entre d'altres coses, tempestes més potents, com alerta el director del Servei Climàtic Europeu, el director de Copernicus, Carlo Buontempo. En fi, aquest és un dels temes del dia, és un dels temes d'aquest estiu, evidentment, aquesta calorada, però l'altre és que un cop acabat el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants, ara aquest tema es pot convertir en una picabralla judicial, perquè el Tribunal Suprem, a instàncies d'algunes comunitats governades pel PP, estudia portar-ho als tribunals europeus. Això és el que s'està estudiant ara mateix. Diuen que podria anar en contra del dret comunitari. El que passa és que alguns experts diuen que això, en principi, no pinta que tingui gran recorregut.
2: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
0: És el que deia la politòloga de la Pompeu Fabra, Gemma Pinyol Jiménez, i el que deia també Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona. Aquest serà un dels temes del dia que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. L'altre és el cas Andic. Analitzarem a l'Àgora, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis.
4: Julia, que ha declarado. La declaració larga, Julia.
0: Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta del pare i del fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant més de dues hores i mitja, de fet, i va sortir com va entrar, com a testimoni, tot i que alguns informes policials apunten que podria haver tingut una influència a la mort del fundador de Mango. Avui ho analitzarem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la Maica Navarro, amb qui també parlarem de les paraules del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ahir en aquest programa sobre el repunt dels tirotejos.
5: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: Analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i quina és la posició del Ministeri. I quan passin 20 minuts de les 10, farem l'última passejada de la temporada amb l'Albert Om, repassarem algunes de les fites històriques que hem recordat aquest curs al Quios Vintage. Després, televisió, amb el Darío Porres i la Mariola Cubells, les sèries imprescindibles dels últims mesos. Parlarem.
6: Oh, God, look at this. She has risen! Oh, no! I was already dead. Hallelujah!
0: I parlarem de Hacks, una de les grans sèries de la temporada, com rebalejar o se tiene que morir mucha gente. Això serà avui al matí de Catalunya Ràdio amb la Mariola i el Darío. I a partir de les 11 conversarem amb la Maria Oliver. És la primera dona que va entrar a la banda coneguda com a Latin Kings. De fet, se la considera la primera Latin Queen d'Espanya.
7: Esta mañana he ido a la churrería allá un señor mayor. Se acerca al churrero. Le dice bajito.
8: Ponme una, como siempre, con azúcar.
7: Y el churrero le responde.
8: Verás cómo se entere tu mujer. Yo no quiero saber nada. Eso. Tu no sabes nada.
0: Ara és doctora en comunicació, és experta en prevenció de violència juvenil i utilitza, com sentim, les xarxes socials per fer divulgació. I parlem a partir de les 11 avui al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial, fa pocs minuts, Mèxic, una de les seleccions anfitriones, s'ha classificat pels vuitens. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha demostrat que continua sent una de les grans favorites.
9: 3, Olise, Dembélé, Mbappé. Mbappé, Mbappé! Mbappé qui ha trouvé la paix!
0: 3-0 en un partit francament còmode dels francesos contra Suècia. 2 gols de Kylian Mbappé. França jugarà els vuitens contra el Paraguai. Aquesta tarda i aquesta pròxima nit tenim Anglaterra contra la República Democràtica del Congo i els partits que enfrontaran les seleccions de Bèlgica i el Senegal i la dels Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
11: Doncs ara ho deies, amb calor, ara que s'ha acabat el mes de juny, les dades del Servei Meteorològic confirmen que aquest mes ha deixat la proporció més alta de les dues últimes dècades de nits tropicals. En 7 de cada 10 punts de mesura del Meteocat, els termòmetres no han baixat dels 20 graus en tota la nit i en algun moment del mes durant el dia s'han enfilat per sobre els 35 i en un 17% d'estacions s'han superat els 40 graus. El barri del Raval a Barcelona és un dels punts on més s'han comptat.
0: I a Brussel·les?
11: Irlanda assumeix des d'avui la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. El govern del país descarta per ara abordar l'oficialitat del català durant aquesta presidència. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa descarta abordar la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
11: Amb els plans de la NASA per tenir una base a la Lluna. L'agència ha concretat els passos que s'han de seguir. D'entrada, tres empreses enviaran instruments científics a la Lluna. Aquesta missió costarà 590 milions de dòlars. Tota la missió pujarà fins als 30.000 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
11: Amb una intervenció del president xinès, Xi Jinping, que ha assegurat que resoldre la qüestió de Taiwan i aconseguir la reunificació de la Xina és una tasca històrica del Partit Comunista. Xi és també secretari general del partit i ha fet aquestes afirmacions durant el seu discurs del 105è aniversari de la formació.
12: Aquest dimecres 1 de juliol comencem el dia amb 25 graus a Torroella de Fluvià, a l'Empordà, 16 a Olost, a Osona i a Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà, també 16 graus. Un matí relativament més fresquet que no pas dies enrere, tot i que al litoral encara temperatures altes. Avui serà un dia de sol, amb alguns ruixats que a mig matí podrien afectar algun punt de les comarques gironines i al vespre algunes àrees del Pirineu Oriental.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, una mica més. Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? El Tribunal Suprem estudia portar als Tribunals de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants, aquest procés que ha impulsat el govern de Pedro Sánchez. El Tribunal considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari.
14: Una decisió judicial que coincideix amb l'últim dia del termini de regularització i la presentació per part de l'executiu d'un pla d'integració per aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
15: L'alt tribunal ha fet aquest pas després que el govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
16: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
15: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars si s'adopten afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els experts consultats per Catalunya Ràdio, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
17: Sí, després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià, ara el Tribunal Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa regular i el control de fronteres de l'espai Schengen. Sentim la politòloga que investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
2: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
17: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
0: Aquesta notícia ha coincidit a les últimes hores amb una altra, que és que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
14: En una altra sentència feta pública, ahir avala l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins, tal com defensava Trump.
0: Washington, Oriol Serra.
18: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
13: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
18: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quatre minuts i arribarem a un quart de set. Hem de parlar, evidentment, de Veneçuela. Ja són 2.000 les persones que han mort en el doble terratrèmol de la setmana passada.
17: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
0: Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
19: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
20: Que vuelva a temblar, y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
21: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
19: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra de les qüestions que hem destacat a les últimes hores i que avui continuarem abordant al Matí de Catalunya Ràdio és el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutge que ho investiga ha demanat copiar el telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar amb el fill del fundador de Mango minuts després de la mort del seu pare.
14: Ahir tots tres i la terapeuta familiar van declarar com a testimonis.
0: Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
22: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Amb això, les declaracions i les dades dels mòbils vol esbrinar què va passar el 14 de desembre de 2024 al camí de les coves del Salt Nitre. Jonathan Andic està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Els pròxims testimonis citats a declarar divendres són les seves germanes i un psiquiatre. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre això, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que ha fet aquest cos policial.
17: En una entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
5: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: Un minut i arribarem a un quart de set. El Partit Popular Català discrepa de la direcció estatal de la formació i nega que s'hagi girat full del procés.
14: Aquest cap de setmana, el líder del PP i membres de la direcció, com Miguel Tellado, van afirmar que la situació actual no és la del 2017. Era una manera d'aplanar el terreny per parlar amb Junts de com desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Doncs bé, Feijó parlava de girar full i des de Catalunya la portaveu dels populars del Parlament, Lorena Roldán, diu que els governants actuals, en referència al PSC, no ho permeten.
23: El procés no ha muerto. Ahora lo lidera el Partido Socialista. Que el separatismo radical no esté en la calle quemando contenedores o asaltando aeropuertos no quiere decir que el procés haya terminado. El separatismo está consiguiendo con el Partido Socialista, tanto en la Moncloa como en la Generalitat, lo que nunca soñó que lograría.
0: Avui parlem d'aquest debat intern al Partit Popular amb l'exmembre de la direcció del partit, Pablo Montesinos, ara mateix director d'Article 14, i algú que coneix molt bé aquestes situacions internes del PP. En fi, mentrestant, la Fiscalia del cas Kitchen considera provat que l'exministre Fernández Díaz va urdir una trama il·legal per robar informació a Luis Bárcenas que hauria estat potencialment perjudicial per als populars.
17: El fiscal César de Ribas assegura que la trama pretenia obstaculitzar la investigació policial pel cas Gürtel sobre el finançament irregular del PP. Es tractava d'evitar que Bárcenas, que era la presó, intentés fer servir la informació contra els líders del partit per millorar la seva situació processal.
1: Estava dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
17: A més de Fernández Díaz, entre els 8 processats hi ha el seu número 2, Francisco Martínez, i l'excomissari Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals de juliol.
0: Mentrestant, també, el ministre de l'Interior assegura que posa la mà al foc per la directora de la Guàrdia Civil.
14: Fernando Grande Marlaska ha defensat l'honorabilitat de Mercedes González, que està en el punt de mira per les trobades amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, a qui s'acusa d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. La confiança de Marlaska en González és total.
4: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé cómo trabaja, cómo es.
14: El ministre ha assegurat que no coneix personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella.
0: I Begoña Gómez demana permís al jutge per poder sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit, Pedro Sánchez, de la cimera de l'OTAN la setmana que ve a Turquia.
17: També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana el jutge Peinador la va enviar a judici i li va retirar el passaport.
0: I encara una última cosa dels tribunals. L'Audiència de Barcelona desinfla el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia.
14: El tribunal ha retirat la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors, que era l'únic que implicava penes de presó per als exconsellers. Olga Tubau i Joan Riba són els advocats de la defensa.
6: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares.
7: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors.
14: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació. Les acusacions particulars de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han criticat la decisió assegurant que el retard en la vacunació va ser un delicte d'odi.
0: Un quart i 2:07, més notícies al matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, Lara García i en Alfonso, bon dia.
24: Bon dia.
0: Només començar, les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a ser de rècord.
25: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
0: Maria Costa.
26: Una xifra que està lleugerament per sobre, uns 0,1 graus més de la que es va registrar el 2023 i el 2024. Es tracta d'un nou rècord atiat d'una banda pels efectes del canvi climàtic i d'una altra de l'arribada del fenomen meteorològic del Niño. Carlo Buentempo, director del Servei del Canvi Climàtic Copernicus, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
27: Havent afegit tant gasos a efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura promitja del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
26: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, ja que parlem d'Europa, la Unió començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris. Per exemple, les compres que es facin a plataformes xineses, com Shein, Temu o AliExpress.
26: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, aconsella fixar-se en aquesta taxa que està inclosa en el preu que paguin els consumidors.
28: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després on s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
26: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot de l'Àsia.
0: I avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
2: A partir d'ara, la majoria dels productes nord-americans es podran vendre al club comunitari sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: L'acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
9: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també des d'avui, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes Binance ja no pot operar a Europa. Mireia Sala.
10: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar, i Binance no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho. Per tant, qui tingui inversions les haurà de retirar o transferir a d'altres companyies. Tot i això, l'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no causarà gaires problemes.
11: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etcètera. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir-ho d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
10: Mireia Sala pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de criptomonedes, atenció a això perquè ho hem sabut aquesta nit. Donald Trump ha declarat uns ingressos de més de mil milions de dòlars en l'últim any relacionats amb això, amb les criptomonedes.
25: Així consta l'informe financer anual que el president dels Estats Units ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Segons el document, una part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. L'informe, divulgat per diversos mitjans nord-americans, també atribueix centenars de milions de dòlars en ingressos a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump.
0: No deixem l'economia. L'Euríbor s'estanca el juny després de 3 mesos consecutius de pujades.
26: L'indicador més habitual per calcular les quotes de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, les hipoteques que s'hagin de revisar a partir d'ara s'encariran perquè fa un any estava més baix. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes, o el que és el mateix, uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar.
0: I avui ho trobareu a les portades de pràcticament tots els diaris. Més de 5.800 empreses i persones eren morosos amb Hisenda, li devien més de 600.000 euros a finals de l'any passat. Aquí trobem Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde o Joan Gaspar.
2: Aumenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Real Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. A la llista també hi apareix l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'exbanquer Mario Conde. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos el continua encapçalant Josep Faragi, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros. De fet, ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
0: 6 minuts i arribarem a 6:45. 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
26: Què tal? Bon dia.
0: La primera.
12: Oompa, lumpa, dumpa-dee-doo. I've got a tragic tale for you.
26: Polèmica a les xarxes per la decisió de Netflix de recrear amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder, mort el 2016, pel nou reality inspirat en Charlie i la fàbrica de xocolata, en què 12 concursants hauran de superar diversos obstacles per aconseguir el famós bitllet d'or. Tot i les crítiques, la iniciativa compta amb l'aprovació de la família de Wilder i l'estrena serà el 23 de setembre a Netflix.
0: La segona.

0: I avui torna a Barcelona un dels espectacles més aclamats del teatre dels últims anys. Torna Una noche sin luna, un muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Es pot veure al Teatre Tívoli fins al 26 de juliol, però ja no queden entrades. L'espectacle ha guanyat diversos premis, entre ells dos Max, a millor espectacle i millor actor.
1: I la tercera. Yo quiero estar...

0: França 3, Suècia 0, amb dos gols d'Mbappé i un estel·lar Olise, que ha estat a tot arreu del camp. Els vuitens, Canadà-Marroc, Paraguai-França i Brasil-Noruega.
1: I avui al Mundial entren en acció Anglaterra i els Estats Units.
0: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai.
1: I el Barça també se'n va Ansu Fati i la Minya Mal veu bé que arribi Julián Álvarez.
0: L'extrem mataroní es desfan elogis cap a l'argentí a la Cope.
2: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
0: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati a Mònaco, on estava cedit des de fa un any. El femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades.
1: I per si no en tenim prou de futbol, ja sabem el calendari de la pròxima Lliga.
0: Que comença el 16 d'agost amb el Barça Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol Llevant. El clàssic Barça-Madrid, 25 d'octubre, 9 de maig, el partit, el clàssic al Bernabéu. L'Espanyol-Barça el 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril i la Lliga F arrenca el 30 d'agost amb el Barça-Tenerife, l'Ibero-Espanyol i l'Atlètic Club Badalona. A Wimbledon, eliminació de Paula Badosa, la primera ronda contra Navarro en 3 sets.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, entrevistarem Maria Oliver. Ella és exmembre dels Latin Kings, ex-Latin Queen. De fet, és la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings d'Espanya, per això se la considera la primera Latin Queen d'Espanya. Ara, com a doctora en comunicació, fa un important contingut a les xarxes socials perquè és experta en prevenció de violència juvenil i divulgadora. Parlarem de tot això amb ella, amb Maria Oliver, a partir de les 11. Però de moment val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser celebrar, com sospito que és el cas de la majoria de vosaltres, que teniu la sort de no haver de treballar a l'aire lliure. A Barcelona, per exemple, on hi ha centenars d'obres engegades per l'actual consistori amb la intenció que estiguin acabades abans de les eleccions. Us hi heu fixat en la gent que hi treballa a 35-36 graus a l'ombra? I a la recollida del préssec, al Segrià, heu mirat d'on ve la gent que hi treballa? No? Doncs faríeu bé de fixar-vos-hi, sobretot si sou votants d'algun partit d'aquests que culpabilitza de tots els mals socials els immigrants que venen de països més pobres. Us hi posaríeu vosaltres a treballar al camp o a l'obra amb la calor que fa a canvi, en el millor dels casos, del salari mínim interprofessional? Ja us dic jo que ni de conya, ni dues hores aguantaríeu, però ai las, algú les ha de fer, aquestes feines, com també rentar el cul dels vostres pares i avis a les residències.

arriba a dos quarts aquest temasso d'Amy MacDonald, de l'escocesa Amy MacDonald, justament relacionat amb el que comentava el Joel, en bona mesura, enmig d'aquestes mesures que s'estan prenent al voltant de criminalitzar les persones de fora. Amy MacDonald és una de les cantants que més s'ha pronunciat públicament al voltant de la necessitat de denunciar el racisme en totes les formes que tingui.

0: Títols d'aquest dimecres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
1: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
2: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración

0: ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
2: A Veneçuela ja són malauradament 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades. Oriol Corbella és el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat.
4: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora, està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors, la nostra feina, doncs, a avaluar l'estructura.
2: Aquí, la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana que es clonin els telèfons de la parella del fundador de Mango i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill Jonathan després de la caiguda del seu pare.
1: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Francisco Marco, també en aquest programa.
5: Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
2: Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora amb la Maica Navarro. La Fiscalia Anticorrupció, mentrestant, considera demostrat que l'exministre Fernández Díaz sí estava al capdavant de l'operació per espiar Luis Bárcenas i robar-li informació suposadament comprometedora ara sobre la caixa B del Partit Popular.
3: Ha estat a la sessió d'ahir en el judici del cas Kitchen, César de Rivas, fiscal.
6: Estava dirigit a obtener informació i documentació que pudiera resultar comprometedora per al Partit Popular i per als seus màxims dirigents i dirigida precisament a boicotear, a obstaculitzar aquella investigació judicial del caso Gürtel.
2: I ho hem sabut a les últimes hores, les temperatures globals de tota la superfície del mar d'aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord.
1: Ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Carlo Bontempo, director del servei de canvi climàtic, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
7: Una temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Que clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
2: I a partir d'avui, la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
2: El mateix dia que Brussel·les comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
1: La majoria dels productes nord-americans podran vendre's aquí sense pagar arancels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un arancel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
2: I mentrestant, pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve allà on havien demanat com a primera opció.
3: La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
8: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
2: I el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La Truita en el marc del Festival Grec.
1: És un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas.
2: Val la pena que fem un cop d'ull a les portades de la premsa. Marc Jurado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: Avui la paraula regularització apareix a bona part de les primeres pàgines del dia.
9: Sí, diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització d'immigrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada el cas Andí, que és la gran foto de portada del diari del grup Godó, i veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andí dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, la Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde, Isabel Pantoja i El Periódico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. I es pregunta, no som responsables de res? Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui recordem ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
2: Doncs parlant de temperatures, avui a Sant Sadurní d'Osor Mort, a Osona, es desperten amb 14 graus, però al migdia arribaran els 32. A Querol, a l'Alt Camp, si fa no fa, en tenen 13, i a la tarda arribaran encara més, els 35. Avui és el primer dia de juliol, sol estiuenc, a la tarda algun ruixat, però. Tomàs Molina, bon dia.
10: Més aviat ruixadets aquesta tarda, entre les 2 i les 5, cap a l'àrea del Vallès i cap al vespre, també l'interior de les comarques gironines. En conjunt, però, el dia serà assolellat, amb màximes que, com o molt, arribaran els 35-36 a les Terres de l'Ebre.
2: I ara que s'ha acabat el termini per presentar sol·licituds en el procés de regularització d'immigrants, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Acaba el procés de regularització de migrants a Espanya i hem sabut que s'han rebut el doble de sol·licituds a les esperades pel govern. Això ja és una dada simptomàtica, perquè demostra que el govern espanyol o no sabia la quantitat d'il·legals que tenia el país o no volia fer-la pública. Al seu torn, resulta un pèl surrealista que Pedro Sánchez hagi dit que afavorirà la integració d'aquests nous conciutadans amb un pla de 500 milions d'euros destinats a coses com, per exemple, un pla de formació professional de 100.000 places o el reforç de les llengües cooficials amb una partida de 30 milions d'euros. No cal ser un geni de la gestió per veure que aquesta quantitat és absurdament insuficient per integrar 1 milió de persones que porten molt de temps al país treballant en condicions precàries i il·legals. I després hi haurà algun geni que encara se sorprengui de l'auge de l'extrema dreta. Les coses no es poden fer pitjor.

0: Mèxic està organitzant, juntament amb els Estats Units i el Canadà, el seu tercer mundial, però el que va organitzar Mèxic l'any 70 sonava així, Montse.
1: Sí, la cançó no enganya. Fútbol México 70, de los hermanos Zavala, va ser la cançó d'aquest mundial. Enmig de la guerra del Vietnam, de la Guerra Freda i de les dictadures militars d'Amèrica Llatina, Mèxic es va convertir en el primer país que organitzava uns Jocs Olímpics i un mundial de futbol de manera consecutiva. El de Mèxic 1970 va ser el primer mundial en colors transmès per televisió a tot el món.
2: Fútbol México 70.
1: En aquest Mundial del 70, el Brasil es va proclamar campiona del món, el seu tercer títol en quatre mundials consecutius, amb Pelé com a líder d'aquell equip. Beckenbauer i Bobby Charlton també es van donar a conèixer en aquell Mundial.
0: Això en aquest Mundial de Mèxic del 70, però els matiners de Catalunya Ràdio, amb qui heu parlat aquest matí, Canalies?
3: Good morning. Doncs good mirem morning. Connectat amb New York. En Jan Tellet és un periodista que hi ha anat a viure 9 mesos. De fet, d'aquí un mes torna cap a casa i ens ha resumit la seva experiència en una de les ciutats més emblemàtiques del món. Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
4: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús et diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes, és increïble.
3: Quina nota li poses, un 10, no entenc?
4: Doncs sí, no ens anem a enganyar.
3: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
4: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
3: Ai, que bé, farem Good Morning Matiners des de l'any que ve.
0: Des de Nova York.
3: Des de Nova York. No em basets a Manhattan.
0: On són festes avui, Canalies?
3: Doncs mira, avui arrenca la Festa Major de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Avui a 9:15 hi haurà a Can Solà el concert de la coral La Lira, aquells meravellosos 80. Ai, Soler, quan acabi el concert...
5: Si no havia nascut jo encara.
3: Sí, no. Sí, t'havies haver casat i tot.
5: I separat.
3: Quan acabi el concert, alerta perquè hi haurà coca de forner i cava per tothom.
0: Vinga. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
6: Doncs el vídeo promocional de la nova pel·lícula de Spider-Man, que s'estrenarà a finals de juliol amb Tom Holland, i on apareix, atenció, Leo Messi.
7: Oh, you're Messi.
8: Yeah, kid, he knows.
7: Sí? What are you doing here?
6: Messi apareix en una cafeteria de Nova York buscant Spider-Man i es troba amb Holland fent de Peter Parker.
0: El vídeo... És molt fan de Messi, Holland. És molt, molt fan
6: molt,
0: de
6: molt
0: Messi.
6: Fan. Sí, sí, sí. No sé, en aquest cas, si Messi és tan fan i va tant al cine de dia. El vídeo, evidentment, ja ve la volta al món, coincidint que aquests dies s'està jugant al Mundial i Messi és un dels protagonistes. I, per cert, a les xarxes, més enllà de fer-se viral, també s'han riuen de les poques paraules de Messi al vídeo. De fet, només sí, 3 vegades, i destaquen que Shakira és l'única persona que ha aconseguit fer parlar en anglès al jugador en la presentació precisament de la cançó del Mundial, Dai Dai.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de Marc Lladó, del Vendrell. Explica que l'Ajuntament ha canviat la ubicació d'uns contenidors a la zona propera a Calafell Platja, però que molta gent continua llançant les bosses d'escombraries al mateix lloc, que és davant de casa seva. Per tant, durant dies s'han acumulat residus al terra, provocant problemes d'insalubritat i males olors.
11: Deixen l'escombraria allà i llavors això ja fa efecte cadena. Un la veu i llavors deixa una altra fins que ja es comparteix amb un abocador. Llavors el que vam fer vam trucar a l'Ajuntament, van acabar de donar cap solució, vam trucar a la policia, ens van dir que no podien fer res. I això va anar de dissabte a dissabte, enterrat a passar a recollir-ho.
10: L'Ajuntament del Vendrell defensa el sistema de recollida de residus al municipi i assegura que està vetllant per frenar casos d'incivisme que deriven en situacions com les que explica el Marc. Diuen que en els últims 2 mesos la policia local ha interposat 42 sancions per incivisme.
9: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
6: Bon
8: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir el semestre en una sessió a l'alça. L'IBEX va guanyar un 0,44% fins als 19.470 euros. Així salt del mes de juny amb una crescuda del 6%. La borsa alemanya va tancar amb una pujada de l'1,5%. A Wall Street ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va sumar prop d'un 2%. I aquest matí els parquets asiàtics es tenyeixen de verd gràcies als bons resultats macroeconòmics de la Xina. La borsa de Xangai suma un 1% i el Nikkei de Japó un 0,60. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
14: El Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants del govern espanyol.
16: Considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. El Suprem ha decidit, doncs, fer la consulta a Europa arran dels recursos presentats pels governs populars de l'Aragó i el País Valencià contra aquest procés de regularització. La Moncloa respon que el procés és plenament compatible amb la legislació europea i amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. S'ha dit la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, en declaracions d'aquesta emissora.
17: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
18: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
16: La decisió judicial es va fer pública just ahir, l'últim dia del termini de regularització. També ha coincidit amb la presentació d'un pla d'integració del govern espanyol dotat amb 500 milions d'euros. Busca preservar la cohesió social davant els discursos d'odi i promoure una integració ordenada. Pedro Sánchez qualificava el col·lectiu de clau, però també els posava deures.
19: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen.
16: En total, el procés de regularització s'ha tancat amb més d'un milió de sol·licituds.
14: Mentrestant, als Estats Units, el Tribunal Suprem tomba l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
16: I suposa un revés contra la política migratòria de Trump. Volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants sense papers o els que hi són de manera temporal. El partit de Trump justificava el president nord-americà posant com a exemple el que es coneix com a turisme de part.
14: Aquí, en el cas Andic, la jutge demana clonar el telèfon mòbil de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill pocs minuts després dels fets.
16: La jutgessa també va escoltar ahir la terapeuta de la família, tot i que en un primer moment va apuntar una possible influència seva en la mort de la Muda Mango, va declarar en tot moment com a testimoni i descarta citar-la com a investigada. La vídua d'Isaac Andic també va declarar més de dues hores i va haver de respondre sobre les suposades males relacions entre pare i fill. Els altres dos testimonis van ser els excursionistes que van explicar que Jonathan Andic estava en estat de xoc quan el van trobar. Per divendres està prevista la declaració de les dues filles d'Isaac Andic i germanes de l'investigat i d'un psiquiatre també que va visitar en una ocasió els dos implicats a petició de la terapeuta familiar.
14: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Tapero, també ahir defensava la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos.
16: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Tapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar la gent encarregada de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
20: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
14: I les temperatures globals del mar aquest juny tornen a ser de rècord. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
16: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Aquests 21 graus de l'aigua del mar és un 0,1 grau més del que va arribar el 2023 i el 2024 a l'aigua del mar. Darrere hi ha el canvi climàtic i el fenomen meteorològic del Niño. El director del servei de canvi climàtic Copernicus, Carlo Buontempo, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
21: Havent afegit tant gasos efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura promitja del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
16: Buontempo defensa alhora que mai l'ésser humà havia tingut tant coneixement com ara sobre la previsió meteorològica.
14: Els acusats del cas Innova de suposada malversació de fons en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona.
16: L'exdirector del Holding Municipal d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batestesa i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha rebatut.
1: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
2: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
16: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Martínez Pérez, també imputat, s'ha acollit el dret a no declarar. La fiscalia demana penes entre 7 i 10 anys de presó per als 8 implicats per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
14: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners.
16: Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat.
14: Girona, Laia Claret.
22: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentada almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
16: El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs que ve un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que aquest avançament de calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
23: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
16: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
14: I comencem la crònica cultural parlant de teatre.
24: Perquè el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment, Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas.
14: Marta Vivas.
25: La família és aquella institució on passa tot. Per això aquesta família que s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen: les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarsau i Jordi Boixaderas es posen al capdavant d'aquesta família que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs, dirigit al públic, des d'allò més banal i quotidià a allò més transcendent.
26: Que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic.
27: Existeixen a totes les famílies d'alguna manera aquests dos mons. Un món que és, entre cometes, còmic, que és el dia a dia, el sentit de l'humor que comparteixen, no? Les bromes que es fan. I després hi ha aquesta dimensió tràgica que, o poètica que és a totes les famílies, que és una separació.
25: La truita és molt més que un àpat o allò que surt de la norma. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I atenció a això, perquè la nova pel·lícula d'Albert Serra està a punt a finals d'any o, com a màxim, a principis del 2027.
24: Així ho ha anunciat Albert Serra en una entrevista a 3Cat Info. Fa temps que se l'espera, perquè inicialment es pensava que la pel·lícula competiria a Cannes aquest any, però encara caldrà esperar uns mesos per veure la primera pel·lícula en anglès.
14: Marc Garriga.
10: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
28: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tu tot el dia.
10: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Lav Díaz, produïda per ell. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I un nom, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
24: El patronat del museu va aprovar ahir el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. La nova directora, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros.
14: I els esports, Montse Raya.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, ha superat l'Equador 2-0, Noruega 1, Costa d'Ivori 2 i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial, a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 2 del vespre, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu marxa i la Minya Mal veu bé que arribi Julián Álvarez.
14: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
3: Avui comença la nova etapa de Joan Laporta com a president del Barça amb molts reptes per davant. Entre ells un de molt llaminer. Inaugura el nou Camp Nou, la gran il·lusió d'aquesta junta, que va decidir començar les obres en un moment que certament pocs aconsellaven fer-ho. Però també serà el moment de veure si mantenen la promesa electoral de no pujar els abonaments a l'estadi, perquè l'altre repte que tenen és l'econòmic, amb uns ingressos de rècord, però també amb un deute que no para de créixer. Veurem si en els pròxims anys i en aquest mandat s'obre o no el debat de la societat anònima com a model de club. I serà també el mandat del relleu de Laporta. Caldrà estar molt atents als moviments que hi hagi dins la junta directiva que puguin potenciar certs perfils d'alguns directius en concret. Podrà seguir viu el laportisme sense Laporta? Això ho veurem d'aquí uns anys.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: A aquesta hora fem un repàs de com es lleva el país. Als Alfacs, al Montsià, 25 graus de temperatura. A Òdena, a Noia, 20 graus de temperatura. A Gisclareny, al Berguedà, 16 graus en aquest moment. Un matí, doncs, una miqueta més fresquet cap a l'interior, cap a l'àrea del Pirineu, encara força càlid, tenit tropical en la façana litoral. Un dia avui marcat en general pel sol, aquest principi del mes de juliol, a la tarda amb alguns ruixadets. De fet, hi haurà algun ruixat que entre les 2 i les 5 de la tarda pot afectar algunes zones del Vallès i la Selva, i de cara al vespre, entre les 8 i, de fet, durant la nit, podria afectar també l'interior de les comarques gironines. A bona part de Catalunya, però, el dia serà assolellat i les temperatures més altes correspondran a les Terres de l'Ebre, amb valors que poden arribar fins als 35 o 36 graus.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
8: I no ens en volem perdre detall.
7: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
9: Tot Gira en la seva màxima expressió.
7: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
11: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
7: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
11: Aixeca els dos braços.
7: Algú podrà amb Pogacar?
29: De l'histoire moderna.
30: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
31: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
30: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
32: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
30: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
33: Bona tarda.
34: Catalunya migdia.
30: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
34: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
30: I a partir de les 3,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
34: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
30: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
7: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
35: A dos quarts de
1: 9, obrirem l'àgora amb el cas Andic. Analitzarem les declaracions de la terapeuta familiar i la vídua del fundador de Mango. En parlarem amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro.
2: També abordarem les discrepàncies dins del PP sobre si s'ha girat full del procés. L'entorn d'Alberto Núñez Feijóo ho ha deixat caure per acostar-se a Junts, però des del PP català neguen que sigui així.
1: A 9:15 ens fixarem en els ofegaments a les platges. Què es pot fer per evitar-los? Ho preguntarem a l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
2: A partir de 10:00, l'última passejada de la temporada amb Albert Tom i secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I a 11:00, entrevista Maria Oliver, una de les fundadores de la primera banda de Latin Kings a Espanya.
1: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
14: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
8: Ahir a temes pendents vam rebre dos ciutadans il·lustres de Badia del Vallès, Sergio Busquets i el Mago Pop. Amb ells vam recordar com va ser la seva infantesa al municipi.
12: Com estàs?
13: Mago Pop!
12: Recordeu-lo, la malla és meravellosa.
13: Sí.
12: I fica una mica de malla al nostre món.
15: Uau. Sí, t'he vist una foto a Instagram que vas amb un avió privat.
8: Aquesta porqueria de frase que acabes...
12: És un avió màgic, Ricard. Sí.
15: Qui són els Sebas i el Pepe que deies?
12: Els dos Lluies, que has parlat ara, Ricard.
15: Dos
12: Lluies.
15: Dos fills de Badia del Vallès, no? El Sebastián Moral, del Tribunal Suprem, i José María Macías.
12: Sembla producte de la màgia.
15: Sí.
12: Perquè la màgia existeix avui.
15: No t'ho trobes màgic i bonic, tu, oi, Mago?
8: I meravellós.
12: Perquè tot està ple de màgia.
8: Ets un follet.
12: A mi a l'escola també m'acusaven.
8: Un folletic.
12: I va ser així com vaig aprendre a desaparir-hi davant les vostres ulls.
8: Sí, sí.
12: No l'intenteu buscar resposta. És la màgia. Així que 3, 2, 1...
8: Què ha passat?
15: Però què fas?
12: És la màgia.
13: Està sota la taula.
15: A veure, home,
8: però no.
13: Està...
8: Surt d'aquí.
12: Cap
8: a 12:15. Més temes pendents.
14: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
16: Avui és un bon dia per a desitjar-vos bones vacances. A qui les tinga clar. Comença l'època en què Instagram s'omple de postureig. Les típiques fotopeu a vora mar i els bitllets menjant un gelat o agafant un avió. Però aquest és un missatge per a tota aquesta gent que ha de seguir treballant i que tindrà poques vacances o directament no les tindrà l'estiu. Ànim. Penseu en la calora màxima que cau i en lo car que està tot. Sé que no és massa consol, però jo ho he intentat. Ha estat un plaer per a mi ser el bon dia de cada dimecres. Ens escoltem molt pronte.
14: I el segon, el Joan Foguet.
17: Mireu, no m'agrada gaire l'estiu, no m'agrada gens la calor, perquè treu el pitjor de mi, perquè no m'agrado, i perquè, de fet, això em fa col·lapsar i em posa de mal humor. I no és només per la calor. Aquesta és l'excusa per parlar d'això, de quan tot se'n fa muntanya. Però hem de treure el millor de cadascú, perquè no hi ha alternativa. I per què diu el poeta que hem de saber afrontar el fracàs i l'èxit de manera paral·lela? Perquè són dues impostures. Perquè ningú té tants èxits ni tants fracassos com es pensa. Doncs això, nois. Avui pot ser un bon dia per decidir que avui és un bon dia. I demà, i l'altre, i el de més enllà.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. El juliol comença avui. 1 de juliol, una jornada en què tindrem sol, algun ruixadet a la tarda i amb la temperatura que, en principi, es va normalitzant per l'època de l'any. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Avui un dia de sol en conjunt en tot el país, amb restes però d'aquesta inestabilitat que pot donar algun ruixadet cap al Vallès durant la primera part de la tarda i al vespre nit en algun punt de l'interior de les comarques gironines. Avui les temperatures més altes arribaran als 35-36 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Arrencava el juliol, per tant, després d'un juny de molta calor. Ja ho teníem tots plegats, aquesta sensació, però és que ara les dades ho confirmen. Ho apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, que diu que 7 de cada 10 estacions del Metrocat han registrat alguna nit tropical, és a dir, per damunt dels 20 graus. Això feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, en aquest cas fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei Europeu del Canvi Climàtic, Copernicus.
2: La temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics, que clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: I això és important. Aigua del mar més calenta vol dir més tempestes i tempestes més potents. Aquesta és l'alerta que llançava el director de Copernicus, Carlo Buontempo. Aquest és un dels temes del dia, aquestes altes temperatures i els efectes per, d'alguna manera, que afecten, valgui la redundància, a tota aquesta situació que hem d'afrontar, però l'altre gran tema d'aquesta setmana és, evidentment, el procés de regularització d'immigrants que va engegar el govern espanyol i que ara s'ha culminat. Aquest tema pot convertir-se, o com a mínim va a camí de convertir-se, en una picabralla judicial. A instàncies d'algunes comunitats governades pel Partit Popular, ara el Tribunal Suprem estudia portar-ho als tribunals europeus, bàsicament amb l'argument que la regularització que ha ordenat el govern de Pedro Sánchez podria xocar amb la legislació comunitària. Alguns experts, però, no ho tenen tan clar.
3: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
4: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
0: Precisament la gestió de la immigració, a banda del que deia la politòloga de la Pompeu, Gemma Pinyol Jiménez, i l'Observatori, i Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la UB, precisament la gestió de la immigració, dèiem, ha estat el principal tema que han callat les negociacions entre el Partit Popular i Vox a Andalusia.
5: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalusia, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació. Amb el periodista Pablo Montesinos, avui al matí de Catalunya Ràdio, analitzarem com estan les coses entre els populars i l'extrema dreta. Ara que Vox, a més, ha afegit una proposta més per acabar de rematar aquesta ofensiva d'aquests últims dies, Vox planteja que no es permeti votar als espanyols que viuen a l'estranger. Avui tenim sessió de control al Parlament de Catalunya i a Madrid continua la pressió contra Pedro Sánchez. Pressió també interna. Un dels seus crítics habituals, Emiliano García Page, president manxec, avui concedeix una entrevista al periòdico.
6: La gran pregunta és: no somos culpables de nada, no somos responsables de nada de lo que está pasando. Todo es una conjura mundial. No hay nada de lo que debamos arrepentirnos.
0: I sobre el cas Andic, analitzarem durant l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis.
7: Julia, que ha declarado. La declaración larga, Julia.
0: Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta, de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts, però, en contra del que s'havia especulat, en va sortir com a testimoni, exactament igual com hi va entrar. Això tot els informes policials que apunten que podria haver tingut una influència en la mort del fundador de Mango. A la Maica Navarro també parlarem de les paraules del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir en aquest programa sobre el repunt de tirotejos.
8: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: I analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i, sobretot, quina és la posició del Ministeri. El Mundial, aquesta mateixa nit, Mèxic, una de les anfitriones, s'ha classificat pels 8ens de final. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha tornat a demostrar que és una de les favorites.
9: 3, Lise, Dembélé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé,
0: 3-0 en un partit contra Suècia, on Kylian Mbappé ha marcat 2 gols. França jugarà els vuitens de final contra el Paraguai. En el menú d'avui, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Això avui, que Llimiana, el Pallars Jussà, el sol ha sortit quan faltaven 6 minuts per 6:45, i a Pinell de Brai, a la Terra Alta, es pondrà a 6:45 de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
11: Bon dia.
0: 5 dies.
12: És el termini que el Tribunal Suprem ha donat a les parts, la Generalitat Valenciana, el Govern de l'Aragó i l'Advocacia de l'Estat, perquè argumentin si creuen que la regularització d'immigrants és contrària o no a les normes europees en aquesta matèria.
13: Si conclou que sí, el Tribunal portarà la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem s'ha decidit a obrir aquesta porta, ara que s'ha acabat el termini per demanar acollir-se al procés. Mentrestant, el Govern espanyol accelera els tràmits de les sol·licituds.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: El Tribunal ha fet aquest pas després que el Govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del Govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les, una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
15: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
14: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars, si s'adopten, afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal, i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No des de l'estranger.
16: La dreta espanyola continua carregant contra l'ampliació del cens electoral. D'una banda, PP i Vox carreguen contra la coneguda com a Llei dels Nets, que dona la nacionalitat i, per tant, el dret a vot a prop de 2,5 milions de descendents d'exiliats que no viuen a Espanya.
12: El partit d'ultradreta ha anat una mica més enllà i també ha demanat a la Junta Electoral Central que no es permeti el vot per correu des de fora les fronteres de l'Estat.
0: Para els peus.
13: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
0: Washington, Oriol Serra.
17: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
18: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
17: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 1,000 milions de dòlars.
16: Són els ingressos que Donald Trump ha declarat només durant un any i que estiguin relacionats amb les criptomonedes. Així consta l'informe financer que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar.
12: Per cert, que a partir d'avui la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ja no pot continuar operant a la Unió Europea perquè no té autorització de cap dels estats. Qui tingui inversions haurà de retirar els diners o transferir-los a altres plataformes.
0: Aumenta
13: la quantitat que deuen els grans morosos a l'Agència Tributària. El tancament del 2025, més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda Espanyola. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Gonde i Joan Gaspar.
0: Encara no.
16: Des d'avui i fins a finals d'any, Irlanda assumeix la presidència de torn del Consell de la Unió Europea i durant aquests 6 mesos no té previst abordar l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa aclareix que no es farà fins que hi hagi consens entre els estats.
0: I entra en vigor.
12: Avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. A partir d'ara, la majoria de productes nord-americans es podran vendre als 27 estats sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: L'acord, signat l'estiu passat, va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
11: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
19: Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Comença a cobrar.
13: A partir d'avui, la Unió Europea, una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris, són, per exemple, les compres que es fan a les plataformes xineses Shein, Temu o AliExpress.
16: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin.
0: S'encareix.
12: A partir d'avui, 10 cèntims el litre de gasolina i 2,8 cèntims el de gasoil. L'increment es deu a l'eliminació de la rebaixa de l'IVA dels carburants que el govern espanyol va implementar al març per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui torna a ser del 21%.
0: Silenci.
13: És una de les imatges més repetides aquestes primeres hores, aquestes últimes hores a Veneçuela. Els equips de rescat necessiten el màxim de silenci possible per trobar gent viva sota la runa.
20: Equipo de rescate!
13: En les últimes hores, 6 dies després del terratrèmol, encara s'ha pogut rescatar amb vida un nen de 3 anys.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
21: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
22: Que vuelva a temblar. Y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
23: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
21: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Clonar els telèfons.
16: Després de les primeres declaracions dels testimonis en el cas Andic, la jutgessa ha demanat una còpia del telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar el fill del fundador de Mango minuts després de l'accident.
12: També va declarar la terapeuta, una compareixença que va ser molt llarga i, tot i les sospites que va poder influir en el comportament de Jonathan Andic, va sortir del tribunal sense estar investigada.
0: Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
24: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Intercanvi de crítiques.
13: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos d'Esquadra. I en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio rebat les crítiques de Francisco Marco, pèrit de la defensa de Jonathan. Sentim primer Marco i la resposta de Trapero.
25: Existe un policía que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación, que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente.
26: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: A la tardor.
16: És quan el Tribunal Constitucional preveu resoldre el primer recurs d'empara per la no aplicació de la llei d'amnistia. Ho va anunciar ahir en aquest programa José María Macías, magistrat encarregat de la ponència de la sentència sobre Jordi Turull.
27: Podem comptar que a partir de principis de la tardor estarem en posició de poder tirar el tema endavant.
0: Estabilitzat.
12: L'incendi que s'ha declarat aquesta nit en un magatzem dels laboratoris al Mirall, a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. No hi ha hagut ferits i tots els treballadors que hi quedaven han pogut sortir pel seu propi peu.
0: I torna el Willy Wonka original.
28: For the first time in decades,
13: I això ha despertat polèmica a les xarxes perquè Netflix recrearà amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder mort el 2016 pel nou reality inspirat en Charlie, la fàbrica de xocolata.
16: Tot i les crítiques, la iniciativa té l'aprovació de la família de Wilder. L'estrena serà el 23 de setembre.
0: I queda menys.
12: Per veure la nova pel·lícula d'Albert Serra en una entrevista a aquesta emissora, ha dit que estarà a punt de finals d'any o com a màxim a principis del 2027.
0: Marc Garriga.
16: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
1: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que Parc és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tot el dia.
16: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Lav Díaz, produïda per ell. Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Montserrat, bon dia.
12: Bon dia.
0: Mèxic a vuitens.
12: Aquest matí ha superat l'Equador per 2-0. Abans, França referma com a favorita 3-0 contra Suècia i Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori.
0: Ara, Anglaterra.
12: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. També avui al Mundial a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos, també ha plegat Bielsa de l'Uruguai.
0: I avui, que és 1 de juliol, a les últimes hores ha nascut la Júlia, amb 3,55 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jana, amb 2,660 quilos, en aquest cas, a casa seva, a Sant Antoni de Vilamajor. Benvingudes a la vila, benvingudes a la vida, i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Bon dia, us parla Jordi Barranca i Roca. Dia de sol amb alguns núvols i amb una calor més moderada, si més no ara a primera hora. Repassem temperatures a aquesta hora. 25 graus a Tarragona i Tortosa, 22 a la Bisbal del Penedès, 21 a Gandesa, 19 a Montblanc i 11 a Prades, al Baix Camp. Els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Bandé, principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. I una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha acusat de mentir.
3: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
4: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
2: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miguel Pérez, també imputat, s'ha acollit al dret de no declarar. Comença el 34è concurs internacional de focs artificials a Tarragona després de l'espectacle de drons d'ahir a la nit, amb moltes referències al Tour de França, Manel Sastrà.
5: La històrica pirotècnia italiana, Lieto Carmine, serà l'encarregada d'encendre aquesta nit el primer castell de focs. Demà dispararà el seu castell de valenciana pirotècnia de Alto Palancia. Divendres la gallega Hosman i dissabte tanca el concurs la neerlandesa Cafero Fireworks. L'Ajuntament avisa que les restriccions de mobilitat pels preparatius del Tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de la costa. L'empresa que guanyi el concurs serà l'encarregada de proveir tota la pirotècnia de Santa Tecla valorada en 26.000 euros.
2: I avui els fars es converteixen en els protagonistes del Dia Mundial de les Aigües de les Ajudes de la Navegació. És el cas del far de Torredembarra al Tarragonès. Per celebrar-ho han organitzat una jornada de portes obertes que s'emmarca en la Ruta Cultural Europea de Fars, Clara Chavarría Domingo.
6: Va néixer en detectar-se un tram fosc entre els fars de Salou i Vilanova i la Geltrú. És per això que avui, Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació, es posen en valor els fars i a Torredembarra ho celebren amb una jornada de portes obertes. Jovita Baltasar és regidora de Turisme de Torredembarra.
7: Farem una jornada de portes obertes perquè tothom doncs, pugui tenir l'oportunitat de pujar al far, de fer aquesta petita visita. Trobo que és una oportunitat poder visitar un far, al final queden pocs visitables.
6: Més enllà d'avui, l'Ajuntament organitza visites guiades al far durant tot l'estiu.
2: I un home de 83 anys va morir ahir ofegat a la platja de Llevant de Salou. Al Tarragonès, un banyista el va treure inconscient de l'aigua i els equips d'emergència no van poder reanimar-lo. Els fets va passar en una platja amb vigilància de socorristes i bandera verda. Amb l'Albert Corts, el control de so hem arribat a 1:05 de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
12: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa. Avui la paraula més repetida és regularització. El diari Ara titula que el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i escriu que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada el cas Andic. És la gran foto de portada del diari del grup Godoy. Veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant en unes escales. Al peu de foto hi diu la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. L'Ara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i el periòdico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja. I el periòdico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res. I per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: el 12, el 19, el 34, el 44 i el 50, i els sols el 3 i el 8.
11: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: Com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
0: A les històries del Mundial, avui el partit entre les dues Alemanyes.
15: Mundial d'Alemanya 1974, en plena Guerra Freda, arriba la bomba al sorteig. Alemanya Occidental contra Alemanya Oriental a la fase de grups. Un partit per representar la lluita entre el capitalisme i el comunisme. Una banda, Alemanya Occidental, plena d'estrelles, Franz Beckenbauer, Gerd Müller... L'Oriental no té grans noms, però sí l'obsessió comunista per l'esport com a propaganda que fa que estiguin molt preparats. Després de les dues primeres jornades, totes dues seleccions ja estaven classificades, però el 22 de juny a Hamburg es jugarien la primera plaça del grup.
0: Quin era el clima, Mayol?
15: Doncs bastant cordial dins el que és la Guerra Freda. Els dos països es reconeixien prèviament, entre els jugadors hi regnava la camaraderia, però políticament tothom ho volia aprofitar. Alemanya Oriental va enviar 1.500 persones a veure el partit, totes seleccionades prèviament, amb els antecedents revisats, fidelitat al règim, situació familiar i, per si de cas, amb agents de l'Stasi entre la tripulació. Futbolísticament, el partit tenia una paradoxa. Qui guanyava aniria a un grup amb Brasil, els Països Baixos i l'Argentina, i qui perdia amb Polònia, Suècia i Iugoslàvia. Va ser més aviat fluix i defensiu, sense gaire direcció, fins que al minut 77... Spavasser caça una pilota a l'àrea i fa l'únic gol del partit. El règim ho ven com una victòria del comunisme sobre el capitalisme i Spavasser es converteix en heroi nacional del país. Per cert, per això que va acabar fugint a Alemanya Occidental aprofitant un partit de veterans. En canvi, a l'altra banda de la frontera, la derrota s'assumeix com un fracàs, però més aviat esportiu, en una selecció que aspirava a guanyar i va servir d'alguna cosa. It's all over! West Germany has won the World Cup! Perquè l'Alemanya de Beckenbauer acaba guanyant el Mundial derrotant a la final la mítica Holanda de Johan Cruyff, més recordada, per cert, que aquella Alemanya.
0: Sí.
15: En canvi, tot i l'èxtasi de la victòria en la fase de grup, els orientals cauen en la segona fase del torneig. Amb els anys, el relat ha quedat com que les dues seleccions van guanyar, una en la batalla ideològica i l'altra en la futbolística.
0: Gràcies, Mayol.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir, la xifra que germana els gats i les gotes era 4. Avui dimecres, el primer Enigmàrius de juliol, sense punts però amb premi, fa la xifra que destarota les parelles en no res, de 4 lletres. La xifra que destarota les parelles en no res, 4 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: De El més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui el monòleg del Marc Giró, el seu programa Cara al Show.
18: La fidelitat a un mateix, passi el que passi, malgrat tot, i sense fer mal. Això va ser el que vaig pensar a nit, veient el monòleg de Marc Giró, al seu programa a la Sexta, on una vegada més vaig ser en defensa del català i dels catalans i de totes les llengües cooficials front a les crítiques espanyolistes de sempre i utilitzant aquesta barreja d'ironia i seny tan difícil d'armar a televisió. Estic segura

0: lluny. Es pot veure a Movistar Plus i a Filmin.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
4: 150 anys movent-nos per tu.
5: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
6: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
7: Troba el teu lloc amb ParkClick.

0: acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Dos quarts i... en fa dos minuts per dos quarts i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
3: Bon dia, al Barça femení.
4: Felicitats al Barça femení, però vamos, no es pot anar així pel món.
5: La Mireia Calventell.
3: L'equip femení del Barça, flamant campió d'Europa, de Lliga i de tot en general, és protagonista del dia perquè una altra de les seves jugadores importants ha anunciat que se'n va del club, Salma Parayuelo.
2: I recordem que la temporada que ve tampoc no seran a l'equip ni Alexia Putellas, ni Mapi León, ni Ona Batlle.
6: Tiene que ser yo un poco preocupada por esto que pasa.
2: Home, Carolina Graham Hansen, com estàs? Bon dia.
6: ¿Por qué todas he sido de Barça?
3: ¿Qué? ¿Qué?
2: Crec que pregunta per què se'n van totes del Barça.
3: Ah, hosti, doncs no ho sé, això se li hauria de preguntar a algú del club. M'imagino que deu ser una qüestió de diners.
6: No, pero soy preocupada porque es ir a todo, pero no vienes nada aquí. Entonces digo, penso el setembre, y llego aquí y dice, ¿on son las
3: dones? Sí, on són les dones, no? M'imagino que el Barça fitxarà recanvis per totes aquestes jugadores que se'n van.
6: Ja, però has de perquè Alan dina de part de su feinación.
3: Què?
2: Això tampoc ho entès.
6: No, he pagat poc que passa a mi.
3: Ah, que si el Barça et paga poc a tu. No ho sé, no ho sé. Ho
6: hauries de mirar. No, que se vaya revistes, perquè a lo mejor es yo tonta que ganos menos dinero de toda para la lentilla.
2: No, no cal que revisis res, Caroline. Només faltaria que ara marxessis tu, no fotem.
6: Sí, però penses aquí, Barça és la sol cada dia, com és, la ganta, casi todo bueno.
3: Clar, té moltes coses bones, Barcelona i Catalunya en general.
6: Sí que es verà que últimament hi ha un poc de drama de fuego everywhere i la ganta mata en calles.
2: Bueno, tampoc n'hi ha per tant, no exagerem, eh?
3: Va ser un dia, va ser un dia,
6: aquí,
3: o dos.
6: Com la tapa, o ramen...
3: Tres.
2: Dos quarts de vuit.

0: Continua centrant bona part dels debats a la política espanyola. D'una banda, el Tribunal Suprem estudia si porta la justícia europea al procés de regularització de persones migrants en sospitar que pot xocar amb el dret comunitari. Això d'una banda. De l'altra, el Partit Popular i Vox continuen carregant contra el govern espanyol per, suposadament, inflar el cens electoral amb la llei de nets que permet votar els descendents dels exiliats que no viuen a Espanya. De fet, Vox ha demanat directament que no es deixi votar per correu des de l'estranger. Però és que, a més, la immigració també ha fet encallar la investidura en
1: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació després que, com sentíem, no superés la primera. Si també fracassa la votació.

0: de demà arrencarà un compte enrere de 2 mesos abans que s'hagin de repetir eleccions. I també analitzarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio les primeres declaracions de testimonis del cas Andic.
1: Julia, ¿qué ha declarado? ¿Qué declaración larga, Julia?
0: Així sortia del jutjat de Martorell la terapeuta de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts i, en contra del que s'havia especulat, ara mateix continua constant com a testimoni. En parlarem una mica abans de les 9 amb la Maica Navarro. Recordem que d'aquesta part de terapeuta hi ha informes policials que apunten que hauria pogut tenir una influència en la mort del fundador de Manco. I pel que fa als esports, Montserraia...
2: Mèxic, França i Noruega ja són els 8ens de final del Mundial. L'últim ha estat Mèxic, que ha superat l'Equador 2-0. Noruega 1, Costa d'Ivori 2. Noruega 2, Costa d'Ivori 1. I França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu, traspassat al Mònaco, i la Minya amb el BV, que arribi Julián Álvarez.
0: En el temps, comencem el juliol amb el retorn de la tramuntana i el mestral que ja bufa els dos extrems del país. Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, a Portbou està fent 53 km per hora, Tortosa el mestral 51 km per hora. Avui atenció a aquest risc d'incendis que és molt alt en tota la zona de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre amb la presència de vent i també amb les altes temperatures. Avui en un dia de sol en conjunt a tot Catalunya, potser amb alguns ruixats que mitja tarda poden afectar sobretot algunes zones del Vallès i al vespre nit poden afectar també l'interior de les comarques gironines. Temperatures avui que les més altes arribaran als 35-36 a les Terres de l'Ebre.
0: I la mobilitat. Tenim afectacions a l'R11 i a l'RG1 per un altre robatori de cable. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, a retards d'uns 20 minuts a les línies R11 i RGU de Renfe a causa d'un robatori de cable de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà. De moment, Adif no té una previsió sobre quan podrà solucionar aquesta incidència. I avui també hi ha retards en l'alta velocitat. L'AVE, que havia de sortir a 6:45 del matí de Barcelona-Sants cap a Madrid, està previst que ho faci amb una hora de retard d'aquí a pocs minuts. I l'AVE, que va de Figueres a Madrid, circula amb un endarreriment de 15 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, a la línia 1, la vermella, hi ha hagut una incidència en un tren a l'estació de Fondo, que ara ja s'ha solucionat, però que encara cueja, i les freqüències de pas dels convois poden ser superiors a les habituals.
0: I a les carreteres, atenció, perquè tenim un accident que complica la circulació a l'AP7. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per aquest accident. Ara els vehicles implicats ja s'han retirat al voral. Més enllà d'aquesta incidència, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, destaca A2 des de Pallejà, la B23, a Molins de Rei, C58 i C33 a Montcada, tot en direcció Barcelona. I carregades també les rondes, a aquesta hora ja, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. 3:45 d'avui, obrim la redacció del matí per repassar, per començar a repassar la premsa, vaja. I comencem, com sempre, amb les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui els diaris hi destaquen les opinions sobre el procés de regularització d'immigrants i els dubtes que ha expressat el Suprem.
7: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que el procés de regularització amb més de 1.200.000 peticions ha trencat totes les previsions.
8: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupolosos amb el dret europeu després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
7: Per la seva part, l'Ara critica els arguments del Suprem i apunta que es tracta d'una nova maniobra de la justícia per torpedinar les decisions d'un govern espanyol que percep hostil.
8: Afirma que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els últims anys, la mesura trenca la confiança entre els estats perquè té un impacte en el conjunt de la Unió.
7: Per a El Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta de negar els drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
8: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
7: Un altre tema destacat avui als articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet, recordem, obtenir la nacionalitat a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger.
8: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
7: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
0: Doncs continuem el repàs a la premsa. Volem saber què hi ha trobat avui l'escriptor Pons Pons.
6: Enmig d'un panorama informatiu penós i depriment, les bones notícies no són una manera d'ignorar els problemes, sinó de recordar que hi ha gent que treballa per a resoldre'ls. La vacunació contra el virus del papiloma humà està eliminant la malaltia i hi ha projectes científics, socials i mediambientals que demostren que el progrés existeix i encara que no ocupin les portades de la premsa, conviden a l'optimisme. El futur depèn de nosaltres. També hi ha bones notícies i el que hem de fer és valorar-les i el que no hem de perdre mai és l'esperança.
9: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
12: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
17: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Un altre efecte de la calor.
20: La Torre Eiffel és més alta, concretament 10 centímetres més. És una variació que també passa a l'hivern perquè reaccionen les temperatures extremes. És un fenomen que ha provocat la física. Com tots els metalls, el ferro forjat respon a la calor i creix a l'estiu i es contrau a l'hivern, o recull el Clarín.
0: La pregunta que es fan als clients al Bon Preu.
21: Què ha passat perquè els prestatges estiguin mig buits? Doncs bé, aquests últims dies diversos clients de Bon Preu i Esclat s'han trobat amb dificultats per trobar algun producte habitual i ho han traslladat a la xarxa. Doncs bé, llegim a VilaWeb que ha estat una incidència tècnica en el seu sistema logístic de proveïment i que ja s'està començant a recuperar la normalitat.
0: Per què és notícia Tossa de Mar?
20: Doncs pel risc d'ensorrament d'una de les torres de la muralla. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que això ha obligat a tancar les terrasses del voltant. Es tracta de la torre de Ses Hores. L'alcalde admet que el deteriorament és més greu del que s'esperaven i ara estudien com assegurar-la.
0: Aquí han enredat.
21: A un poble de les comarques de Castelló, en concret Cortes d'Arenós, ha denunciat que li han canviat una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns. Després d'investigar, van descobrir que el bisbat s'havia endut l'obra original. Ho argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
0: I si sou dels que us piquen els mosquits, alerta perquè això us interessa.
20: Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per aquest insecte. Han comprovat que els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment els mosquits, sobretot quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem en respirar. Ho recull el Nació.
0: I què fa Neymar entre partit i partit del Mundial?
21: Doncs anar de compres, però no de compres qualsevol. El futbolista brasiler és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió. D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges per si us interessa, de la botiga Jacques & Co, una de les marques més prestigioses del món. Veiem a La Vanguardia.
0: I ara mateix falten 4 minuts per començar, 4 minutes per arribar a 3 quarts de 8. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
5: A la premsa econòmica, el mercat ha passat del no hi ha petroli al ja no hi cap més cru en tan sols una setmana, ho llegim a l'Economista. El diari explica que les refineries d'Àsia van comprar tant petroli durant les pitjors setmanes del conflicte a l'Orient Mitjà que ara tenen els tancs a petar. Fins i tot estan rebutjant el petroli que arriba d'Hormuz, motiu pel qual alguns vaixells han de travessar l'oceà cap als Estats Units per trobar un altre destí. Cinco Dies assegura que el bitcoin està en depressió profunda, ha firmat el seu pitjor mes des del col·lapse de les criptomonedes el 2022 i, segons el mitjà, el sentiment inversor s'està deteriorant. I l'ON Economia avisa que l'aeroport del Prat preveu batre rècords en el trànsit aeri aquest estiu. Espera rebre prop de 12 milions de passatgers entre juliol i agost.
1: I a la premsa internacional, la premsa nord-americana obre amb la declaració financera de Donald Trump aquests 2.000 milions de dòlars que ha guanyat des que és president. El New York Times explica que la falera de Trump per fer diners sense evitar els conflictes d'interès no té precedents a la història. La tradició que els familiars dels presidents tinguin negocis és antiga, parla des de l'emissora de ràdio que tenia la dona de Lyndon Johnson fins als negocis del fill de Biden a Ucraïna, però ningú com Trump s'ha enriquit gràcies a les seves pròpies decisions. Al Financial Times llegim que, a part de les criptomonedes, els altres negocis que han enriquit el president són els productes llicenciats amb la seva marca. 4,7 milions en rellotges, 208.486 dòlars per la Bíblia comercialitzada amb el cantant Lee Greenwood i 67.000 dòlars per la venda de bambes i perfums. I sobre Venezuela, a El Nacional expliquen en portada que el dolor per les víctimes s'assuma a la indignació per la gestió del règim.
0: I a la premsa esportiva, Montserraia.
2: Un adeu definitiu. Pero yo la voy a conseguir. Lluny de saber si triomfarà com a cantant amb aquest nou disc que ha publicat recentment en Sofati, acaba de dir adeu al Barça. El periòdico ho titula com l'adeu a l'hereu del 10 de Messi i parla d'estrellat troncat del... Perdó.
0: Ui, ui. Això és l'aire condicionat.
2: I aquestes matinades... La veu no està acostumada. Doncs això, parlen d'estrellat troncat del golejador més jove de la història del Barça. Això sí, l'Esport recull que el traspàs d'Ansu al Mònaco li reportarà a Barça 11 milions d'euros i un 20% d'una futura venda del jugador. A més, s'alliberen 14 milions d'euros de fitxa pel jugador que encara tenia un any de contracte amb el Barça. Tot plegat serà clau, diuen al diari, per aconseguir aquell 1x1 que cada estiu proclamem com a desitjat pel Barça per poder fitxar. Encara al Barça, el Mundo Deportiva parla de Laporta 3.0. Avui comença el tercer mandat de Joan Laporta com a president blaugrana amb un acte a les 12 al migdia a l'Auditori del Camp Nou. I destaquen els reptes que té Laporta al davant. Tornar a guanyar la Champions, acabar el Camp Nou i construir el Palau i, entre d'altres, fer més competitiva la secció de bàsquet. L'Esportiu titula un tot teu amb una foto del relleu de Rafa Juste, que ha estat els últims quasi 5 mesos com a president interí cap a Laporta. Macarons, macarons!
0: I a la premsa del cor, Julia Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique, Pineda.
22: Julia Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique, Currupipi i Maria José Campanario, ha anunciat que amb només 23 anys s'ha convertit en propietària d'una vivenda. La futura superestrella ha compartit la notícia a Instagram des de la notaria, on ha signat la compra acompanyada del seu pare. Un exemple inspirador per la gent jove que amb esforç i tenacitat poden aconseguir els seus objectius. En el cas de Jus Janeiro, l'esforç i la tenacitat que ha posat en convèncer a Jesulín que deixi anar la mosca, esclar. Des d'aquí, l'enhorabona a Jesulín de Ubrique, Currupipi, que no echava un capote des de feia molt de temps.
0: Canalies, qui panys avui?
23: Anem, i avui felicitem l'actor català Jordi Mollà.
0: Jordi Mollà, 54.
23: 58. Sí. També panys l'actriu Verónica Sánchez.
0: Però, 42.
23: Sembla més jove del que sí, és, perquè avui en fa 49.
0: Mira.
23: També la mítica Pamela Anderson.
0: Ah, Pamela Anderson. 62?
23: Una mica més jove, 59. Sí. Sumo un any més, Missy Elliott, que meravellosa.
0: Sí, 34.
23: Doncs ara no m'ho he apuntat aquí, ara m'ho he deixat.
0: Sara Llobet, quants anys fa Missy Elliott, si no et sap greu? Mentre mirem... Qui...
23: No, és que estic al
0: pràcticament
23: ja això. Però sí que et diré que fa anys Cristina Cifuentes.
0: Cristina Cifuentes, i les cremes aquelles, 60.
23: 62.
0: Mira.
23: I acabem amb l'exatleta Carl Lewis.
0: Home, Carl Lewis, deu ser granadet. 72.
23: Doncs mira, 65.
0: 65.
23: Tenim Missy Elliott.
0: 55 anys, Missy Elliott.
23: Molt bé, Freddy, sí, 55.
0: Jo n'hi havia fotut 30, sí, imagina't. El Santoral.
23: Avui és Sant Aaron, germà de Moisès, com que s'explicava amb més facilitat que el seu seu germà. De fet, diuen que Moisès tartamudejava. Va ser l'encarregat de dirigir-se al faraó per demanar-li que deixés sortir el poble de Déu de la terra d'Egipte. Alerta, diuen que va morir als 123 anys. Caram. I el més rellevant és que els seus fills grans van morir cremats pel foc diví després d'haver transgredit les estrictes lleis del sacerdoci. A Catalunya hi ha 5.207 persones que es diuen Aaron.
0: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 1 de juliol de 1996. Atenció a la promesa que feia Renfe. A partir del novembre de 1996, la companyia es comprometia a fer el trajecte Barcelona-València en només 2 hores i 15 minuts, gràcies a uns trens que podrien circular a 220 km per hora. Han passat 30 anys i el viatge continua durant gairebé 3 hores i mitja. Catalunya Ràdio va anunciar ara fa 30 anys que el matí d'Antoni Bassas s'allargaria una hora a partir de la temporada 96-97. Bassas cobrirà la franja de 8 a 12 i no de 9 a 12 com fins aquell moment. El programa sacrificat és l'informatiu Hora Punta de Josep Puigbó, que s'emetia de 8 a 9 del matí. I acabo amb una mort ara fa 30 anys que va sacsejar el món del teatre. Van trobar morta a casa seva al barri de Gràcia l'actriu Marta Oller, després de precipitar-se per un pati interior. Oller tenia 21 anys, interpretava la Bar al Festival Grec d'aquell any i s'havia fet popular a TV3 amb el paper de Farners a Secrets de Família.
0: Avui és 1 de juliol, 182è dia del calendari, falten 18 dies per la final del Mundial, 3 per la sortida del Tour de Barcelona, 2 pel final de temporada del matí de Catalunya Ràdio, i així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
8: El Suprem té dubtes amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les.
24: La immigració ajuda a cobrir esas necessitats laborals, també a sostenir el estat del benestar.
25: És més un debat polític que jurídic.
26: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna.
27: El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país.
28: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu, s'ha convertit en una mena de turisme.
29: La jutja volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. Va sortir com a testimoni sense cap imputació.
30: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, en el marc d'una investigació judicialitzada.
0: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Sisme.
1: Divisió o separació, especialment dins una religió establerta. Avui molts diaris parlen d'un nou sisme a l'Església Catòlica per la rebel·lió dels lafabrians, que estan a punt d'ordenar 4 bisbes sense mandat pontifici. S'arrisquen així a l'excomunió automàtica per part del Vaticà.
0: Va, que aquesta és bona. Aptònim.
1: Antropònim que semànticament té relació amb alguna característica física, moral, professional o d'altra mena de la persona o el personatge de ficció a què fa referència, o que ho hem dit tota la vida. El nom fa la cosa. El més habitual de sentir els mitjans és el director de Copernicus, l'organització contra el canvi climàtic que dirigeix el mític Carlo Buontempo.
0: Anfitrió.
1: Persona que té convidats a taula especialment tractant-los amb magnificència. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no recull anfitrió com el país que organitza una competició, com per exemple Mèxic al Mundial. Veient el partit d'avui en què ha guanyat l'Equador, després que els seus aficionats passessin la nit anterior fent anar la pirotècnia a l'hotel del rival, no es pot dir precisament que els hagi tractat amb magnificència.
0: Tres xifres del dia, Lara García. 5.800.
31: Són les empreses i persones que devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola a final d'any passat. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspar. La quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola ha augmentat.
0: 2.000.
31: Són les llicències d'obra en urbanitzacions inhabitables que ha concedit en l'última dècada la Diputació de Barcelona. Ho avança el periòdico. Les urbanitzacions catalanes acumulen greus problemes de falta de subministrament i serveis. En total n'hi ha 367 a la província amb dèficits.
0: 1.000 milions de dòlars.
31: Són els ingressos que ha declarat Donald Trump durant l'últim any relacionats amb projectes de criptomonedes. Bona part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. Així consta l'informe financer que el president dels Estats Units presenta cada any davant l'oficina ètica governamental.
0: I les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una dona que baixa per unes escales amb ulleres de sol, jaqueta blanca, porta a la mà una bossa també de color blanc, una medalla d'una Mare de Déu penjada al coll. Se la miren des de dalt de l'escala 4 policies, 2 Mossos i 2 agents de la Guàrdia Civil.
1: És la ja famosa terapeuta dels Andí, que arribant ahir als jutjats de Martorell, fins a última hora, de fet, hi va haver dubtes de si es presentaria a declarar perquè havia costat localitzar-la, però finalment sí que hi va anar. I va anar tota sola. Va respondre a les preguntes de totes les parts durant més de 2 hores i mitja i d'alguna manera devia convèncer la jutgessa perquè, tot i els informes que assenyalaven la seva possible influència en el fill Jonathan,
4: En la mort del pare que s'està investigant, la terapeuta va sortir com va entrar, com a testimoni.
0: A la segona imatge hi veiem un treballador de la neteja de Barcelona, porta l'habitual granota de color verd i groc amb franges reflectants. És en una font de la ciutat amb una masmulla al cap, evidentment, per intentar refrescar-se.
4: De les tantíssimes imatges que ens ha deixat aquest mes de juny tan calorós, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la temperatura mitjana ha estat de 23,2 graus. És el segon mes de juny més calorós des que hi ha registres. El primer va ser el de l'any passat, amb 4 dècimes més. Es calcula que arreu de l'Estat 900 morts d'aquestes últimes setmanes es poden atribuir a les altes temperatures.
0: La tercera imatge ens arriba des de Tarragona i veiem una porta mig oberta en el que sembla un polígon industrial i a dins un gran nombre de caixes de cartró amb inscripcions fetes a mà. Tarragona, Manel Sastre, què hi ha dins d'aquestes caixes i per què se n'acumulen tantes?
6: Doncs hi ha des de roba fins a aliments passant per mantes, medicaments, aigua o material mèdic de primera necessitat. Les estan acumulant en una nau industrial del polígon Francolí de Tarragona. Venen dels diferents punts de recollida que la comunitat veneçolana del Camp de Tarragona ha anat repartint per alguns municipis per poder donar d'aquesta manera un cop de mà als seus compatriotes afectats pel terratrèmol. En un racó de la foto també hi ha un home que està agafant dues d'aquestes caixes per carregar-les en un camió que les portarà a l'aeroport de Barcelona des d'on viatjaran cap a Veneçuela.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. Posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia explica que posar-se vaselina al melic mentre dormim aconsegueix activar una glàndula que es troba darrere del melic i que activa un punt energètic anomenat patxoti. Aquest punt connecta més de 70.000 connexions nervioses del nostre cos, diu la notícia, i ajuda a millorar la digestió i la qualitat de la son, entre d'altres beneficis. La notícia ho explica en un vídeo. El doctor Alonso Martínez, metge dedicat a l'educació i prevenció en salut. L'escoltem.
10: Vaselina en el ombligo. Esto pasa de noche. Imagine por un momento esta escena. Es de noche, su casa está tranquila, todos
9: diu
10: duermen.
9: Diu el doctor en el vídeo que la pell de l'interior del melic és més prima i porosa i que posar-hi oli o vaselina és una tradició ancestral que ajuda a millorar l'equilibri intern del cos.
0: I això és real o és fals?
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
13: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del tràfic de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 30 milions de tones acumulades aquest any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en dret marítim. És una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar els reptes jurídics i empresarials vinculats al negoci del transport marítim.
12: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
9: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son és una notícia falsa. No existeix el suposat punt patxoti ni la glàndula que connecta amb més de 70.000 connexions nervioses del cos. Tampoc és real el doctor Alonso Martínez que escoltàvem, ni el vídeo on explica les virtuts o suposades virtuts de posar-se vaselina al melic. Tant el metge com el vídeo que hem escoltat han estat creats amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.
0: 5 minuts i les 8. El Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
20: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
14: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
20: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
0: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
21: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades.
0: I aquí la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana que es clonin els telèfons de la seva parella i dels dos excursionistes que van trobar el fill Jonathan després de la caiguda del pare.
20: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Cortés, Francisco Marco, també en aquest programa.
30: Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: La temperatura del mar al juny torna a registrar un rècord.
21: El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus, ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus.
0: I a partir d'avui la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
20: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
0: El Poliorama estrena la truita dins del Festival Grec.
21: És un text del francès Baptiste Amam que dirigeix Ferran Uzet i reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas.
0: I el Mundial de Futbol?
20: Mèxic ja és als vuitens de final després de superar l'Equador per 2-0. També França, que es referma com a favorita després d'un 3-0 contra Suècia. Avui a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo. I a les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal.
2: I pel que fa al temps d'avui, un dia un altre cop assolellat en aquest inici del mes de juliol, però amb alguns ruixats que aquesta tarda poden afectar alguns punts del Vallès, la Selva, fins i tot al vespre nit, en algunes àrees de l'interior de les comarques gironines. Torna la tramuntana, amb vent que bufarà de nord a l'Empordà i de Mestral a les Terres de l'Ebre, que anirà guanyant intensitat, i això ens fa parlar de l'augment del risc d'incendis, que és molt alt a la bona part del país, molt alt a la zona de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, molta precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc.
0: Tenim retencions habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. A la C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes, densitat en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions a la P7 entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per un accident ja retirat.
0: I també tenim retards destacables a l'R1, l'R11 i l'RG U per de Rodalies, Maria Fernández Noguera.
7: A l'R1, la línia del Maresme, hi ha retards de mitja hora o més a causa d'una avaria en un tren a l'estació del Masnou. A les línies R11 i RGU, també demores de mitja hora a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu, bon dia!
15: Escolta'm, recordar una cosa importantíssima als oients, Freddy, que poden començar a enviar WhatsApps al 636-360-609 ja per demanar-nos cançons de cara a la temporada que ve, eh?
0: Ah, perfecte. Ara. També a l'estiu farem una cosa, però encara no puc explicar. Ja explicaré.
15: Molt bé, amb el Manu? Sí.
0: No. Manu fa vacances, em sembla.
15: El Manu de vacances. Paga-li el doble i el tens aquí, eh?
0: Aquest és el problema.
15: Anem a trucar en David, en aquest cas.
0: David.
15: Anem
0: a trucar al David.
15: Que és tard i vol ploure.
0: Vinga.
16: David.
0: Per què el truquem al David?
15: És el seu aniversari.
0: Vamos allá.
16: 30 anys, eh?
17: Hola.
15: Hola, David, què tal?
17: Què tal?
15: Com estàs?
17: Bon dia.
15: Va bé? Tot la vida?
17: Tot bé.
15: Et veig una mica seriot. David, et truquem del matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara.
15: T'acabes de despertar. Doncs per molts anys, feliços 30, de part dels teus pares, en Daniel i la Lola, que et volen dedicar la rumba de Torelló!
0: Vinga!

0: apagant.
1: David, per molts anys, que vagi molt bé.
2: Gràcies, gràcies.
1: Una abraçada. Xiripipi, ara!
2: Xiripipi.
1: Adéu, Manu, adéu, que dia, fins demà.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimecres 1 de juliol. La ciutadania de Calafell presenta 32 propostes per decidir en què invertir una part del pressupost municipal del 2027. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell ha organitzat aquest estiu una nova proposta per descobrir el patrimoni del municipi d'una manera diferent. Anirem fins al Vendrell perquè participa a Grècia en una nova trobada europea per impulsar solucions de mobilitat en municipis de nuclis dispersos. També el Vendrell inaugura un violoncel gegant de més de 7 metres al Parc de la Música. El tema estrella de la setmana, la policia local informa de les afectacions de trànsit pel pas del Tour de França a Calafell el pròxim 5 de juliol. I Santa Oliva farà treballs nocturns a la xarxa d'aigua de les Pedreres per detectar possibles fuites i millorar el servei. I anirem també fins al Port de Tarragona perquè estudiarà la sorra de l'Hospitalet de l'Infant per buscar una solució definitiva a la regressió de la platja de la Pineda. I acabarem parlant de la Unió de Pagesos, que reclama una arrencada ordenada de vinyes per equilibrar el sector del vi. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El pilot calafellenc de kàrting, Héctor Ricardo, només té 8 anys, però ja ha demostrat que el treball dur supera qualsevol obstacle. Durant el cap de setmana del 15 al 17 de maig, l'Héctor va pujar al podi en dues ocasions al Campionat d'Espanya de kàrting i ho va fer poc després d'un any d'haver-se sentat a un kart per primera vegada. Avui escoltarem part de l'entrevista a l'Héctor Ricardo.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La ciutadania de Calafell ja té les seves propostes per als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar iniciatives va finalitzar el passat 19 de juny amb un total de 32 propostes registrades, centrades en diferents àmbits de millora del municipi. Entre les iniciatives presentades hi ha actuacions relacionades amb equipaments, vials, seguretat, mobilitat, espais canins, patrimoni, espais naturals, aparcaments, zones verdes i àrees infantils, entre d'altres. Ara s'obre una nova fase del procés. Entre l'1 i el 24 de juliol, els serveis tècnics de l'Ajuntament analitzaran cadascuna de les propostes per determinar-ne la viabilitat tècnica i econòmica. Un cop superada aquesta primera revisió, el 26 de setembre les iniciatives es presentaran al Consell Ciutadà, que serà l'encarregat de validar-les abans de passar a la fase de votació. Les propostes que compleixen tots els requisits es podran votar entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre a través de la plataforma digital municipal Decidim Calafell. Hi podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi. Entre les 32 propostes presentades hi ha iniciatives molt diverses per millorar el municipi. En l'àmbit de l'espai públic, els veïns i veïnes proposen continuar amb la renovació dels carrers de Segur Platja, arreglar voreres i carrers de Mas Romeu, Calafell Parc i els barris de Brises, Montmar i Vall de Mar, adequar el camí paral·lel al torrent de Montpaó, al torrent de l'Escarnosa i l'aparcament del carrer Baixador, així com millorar la senyalització en diferents punts del municipi. També es planteja renovar el parc infantil de Mas Romeu, crear una nova àrea d'esbarjo infantil, instal·lar més zones d'ombra i incrementar les zones verdes als aparcaments, substituir l'arbrat de la platja i instal·lar aparells d'aire condicionat als espais comuns de l'Escola Santa Creu. En matèria de mobilitat i seguretat, les propostes inclouen la construcció d'un carril bici segur que connecti les platges la recuperació del servei d'autobús a les urbanitzacions de Mas Romeu, la implantació d'un minibús a demanda, la instal·lació de radars per control de velocitat, una campanya de pacificació dels passejos marítims, la col·locació de badens i un semàfor a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, així com més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. La ciutadania també proposa crear una zona de bany inclusiva amb cadires adaptades, un hort ecològic comunitari, millorar l'àrea de gossos del Passeig de la Unió, habilitar punts d'alimentació per als gats de carrer, instal·lar els pals de fibra òptica pendents a Mas Romeu, crear una brigada específica de manteniment per a aquesta urbanització i elaborar un estudi perquè la tripulació del bot salvavides de Calafell sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Finalment, s'escolliran les 5 propostes més votades de l'apartat Espai Públic i Mobilitat i les 3 més votades de Programes Socials. Sentim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Doncs s'han presentat 32 propostes amb aquest procés que hi ha hagut ara de presentació de propostes. Ara les valorarem tècnicament, si són viables o no, i si entren dintre dels criteris de lo que era el reglament, i també les valorarem econòmicament, i a partir d'allí, doncs, al setembre, quan comencin el període de votació, doncs animo a tothom a que participin i a que votin, doncs, les propostes que els agradin més.
0: Durant el mes d'octubre, les iniciatives seleccionades s'incorporaran als pressupostos municipals de l'any 2027.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem parlant de Calafell perquè la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell ha organitzat aquest estiu una nova proposta per descobrir el patrimoni del municipi d'una manera diferent. Es tracta de les 3 escape rooms a l'aire lliure que tindran com a escenaris el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica. Les activitats estan adreçades a joves a partir de 12 anys i combinen el joc amb la descoberta de la història i el patrimoni de Calafell. Els participants hauran de resoldre enigmes i superar diferents proves inspirades en cadascun d'aquests espais emblemàtics. La primera activitat, la crida al castell, es farà el 9 de juliol al Castell de la Santa Creu. El 22 de juliol serà el torn del manuscrit de la Casa Barral, mentre que el 7 d'agost la Ciutadella Ibèrica acollirà el llinatge de la Ciutadella. Cada sessió comptarà amb un màxim de 25 participants i les inscripcions ja són obertes a través del web de Joventut de l'Ajuntament de Calafell.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara anem fins al Vendrell perquè ha participat aquesta setmana en una nova trobada internacional del projecte europeu Comings and Goings, una iniciativa cofinançada pel programa Urbact, que treballa per trobar noves solucions de mobilitat en municipis amb baixa densitat de població, urbanitzacions o nuclis dispersos. La reunió s'ha celebrat els dies 23 i 24 de juny a Kemi, a Liberi, a Grècia, i ha reunit representants de totes les ciutats sòcies del projecte per compartir experiències i continuar avançant en la recerca de models de transport més eficients i adaptats a les necessitats de cada territori. Durant la trobada, els participants han conegut de primera mà la realitat del municipi grec i han analitzat una bona pràctica impulsada per la regió portuguesa de Simbiseu Downloads, basada en un sistema de transport flexible i a demanda. Es tracta d'un model que podria servir d'inspiració per adaptar solucions similars als diferents municipis que formen part del projecte. Un dels moments centrals de la reunió ha estat la sessió anomenada City Clinic Key Challenge Exchange, que en cada ciutat ha exposat els principals reptes de mobilitat que afronta. Aquest intercanvi ha permès compartir experiències, detectar problemàtiques comunes i recollir propostes per millorar la connectivitat i l'accessibilitat, especialment en aquells municipis amb urbanitzacions o nuclis allunyats del centre. A més de les sessions de treball i els tallers tècnics, la trobada també ha inclòs visites a diferents iniciatives comunitàries i patrimonials de Caimi a Liberi, com el Museu Papa Nicolau o el monestir Kimli i diversos espais naturals de la zona. Amb aquesta participació, el Vendrell continua implicat en un projecte europeu que busca impulsar la mobilitat més flexible, inclusiva i adaptada a les necessitats reals dels municipis, amb l'objectiu de millorar la connexió entre diferents barris, urbanitzacions i equipaments del terme municipal.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I continuem a Vendrell perquè aquesta ciutat ja compta amb un nou espai que no deixa ningú indiferent. Es tracta del Parc de la Música de Coma-ruga, un equipament que acull una escultura de més de 7 metres d'alçada i que, segons l'Ajuntament, es converteix en el violoncel més gran del món. Aquesta gran estructura presideix una nova zona de joc situada al costat de l'edifici de Tavares i està inspirada en la figura de Pau Casals, coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del seu naixement. L'instrument s'erigeix així com el principal element simbòlic del parc i com un homenatge permanent al músic universal nascut al municipi. El consistori assegura que aquesta peça supera en dimensions un altre violoncel instal·lat a la localitat austríaca de Weis, que arriba als 5 metres d'alçada. Amb més de 7 metres, aquesta nova icona vol reforçar el vincle del Vendrell amb la música i el llegat de Pau Casals. La inauguració del Parc de la Música ha coincidit amb la celebració de la Fira Turismar i, a més d'aquests nous espais, també s'ha posat en marxa una pista esportiva dedicada a l'exfutbolista Eduard Monchón, mentre el passeig marítim ha acollit diverses activitats de Beach Market.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I anem a parlar ara del que serà el tema estrella d'aquesta setmana, el Tour de França 2026, que passarà per Calafell aquest pròxim diumenge 5 de juliol. La policia local de Calafell ha informat de les afectacions de trànsit que hi haurà al municipi a motiu d'aquest pas de la segona etapa del Tour de França. La cursa travessarà el terme municipal per la carretera C31 i, per garantir la seguretat dels ciclistes i el bon desenvolupament de la prova, aquesta via quedarà completament tallada al trànsit entre les 11 del matí i aproximadament les 4 de la tarda, fins que hagi passat tota la caravana i l'organització i el pilot. Tot i això, les primeres restriccions començaran abans. A partir de les 9 del matí ja hi haurà afectacions als accessos i als laterals de la C31, per la qual cosa es recomana tant als veïns com als visitants planificar els desplaçaments amb temps i evitar, en la mesura del possible, circular per aquesta zona. Durant el tall, la connexió entre la zona de la platja i la zona de muntanya es podrà continuar fent pel pas inferior de la C31, situat a l'avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. A més, la policia local treballarà per habilitar passos alternatius sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la cursa ho permetin, amb l'objectiu que cap barri o sector del municipi quedi incomunicat mentre duri l'esdeveniment. També s'ha previst una mesura específica per facilitar la mobilitat dels veïns de Cantoni, situat entre la C31 i la via del tren. De manera provisional, l'avinguda de Sitges passarà a tenir doble sentit de circulació en el tram comprès entre l'avinguda del Mediterrani i el carrer Foix, mentre es mantingui el tall de la carretera. El govern recomana com a principals vies alternatives l'AP7, la C32 i les rondes de Barcelona, així com eixos d'interior com l'A2, l'A27, la C15, la C16 o la T11 per als desplaçaments entre costa i interior. El Servei Català de Trànsit preveu que la circulació es pugui normalitzar cap a les 6 de la tarda i recomana planificar els desplaçaments a partir d'aquella hora, especialment en el retorn cap a l'àrea metropolitana. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Tenim com a ruta alternativa la C32 i l'AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs, és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no? Després, pel que fa a la mobilitat en relació a dilluns, la C17 estarà afectada en una part, però no totalment afectada. La C25 com a eix transversal també és una alternativa, i la C37 doncs també esdevé una alternativa a la mobilitat pel que fa a l'etapa que corre durant el dia de dilluns.
0: Des de la policia local es demana la col·laboració i la comprensió de la ciutadania davant les molèsties que pugui ocasionar aquest dispositiu especial. I es recorda la importància de seguir en tot moment la senyalització provisional i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom durant el pas del Tour de França.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara de Santa Oliva, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha informat que durant els pròxims dies l'empresa concessionària del servei d'aigua Casa durà a terme diverses actuacions a la xarxa de subministrament del barri de les Pedreres amb l'objectiu de detectar possibles fuites i millorar el funcionament de la infraestructura. Els treballs s'emmarquen dins del procés de sectorització de la xarxa d'aigua, un sistema que consisteix a dividir la xarxa en diferents sectors independents. Aquesta metodologia permet controlar millor el comportament del subministrament, localitzar amb més precisió possibles incidències i reduir el temps de resposta en cas que es produeixi alguna avaria. Les actuacions es desenvoluparan durant 3 nits consecutives, de diumenge a dilluns, de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres. En tots els casos, els treballs es faran entre les 11 de la nit i les 6 del matí. Durant aquestes franges horàries es produiran interrupcions puntuals al servei d'aigua, tot i que no afectaran en tot el barri al mateix temps. Els talls es faran de manera sectoritzada per poder analitzar el comportament de la xarxa en diferents punts i detectar amb més eficàcia possibles pèrdues d'aigua. Segons ha explicat l'Ajuntament, s'ha escollit l'horari nocturn perquè és el moment del dia en què el consum d'aigua és més baix. D'aquesta manera es busca reduir al màxim les molèsties als veïns i veïnes i minimitzar l'impacte sobre el servei. Des del consistori s'agraeix la comprensió i la col·laboració de la ciutadania davant unes actuacions que consideren necessàries per continuar millorant la xarxa d'abastament d'aigua i garantir un servei més eficient.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona ha iniciat un nou pas per trobar una solució definitiva a la regressió de la platja de la Pineda. L'autoritat portuària estudiarà la qualitat de la sorra situada davant la costa de l'Hospitalet de l'Infant per determinar si és apta per regenerar la platja de Vilaseca i evitar les aportacions periòdiques que s'hi han hagut de fer durant les darreres dècades. L'estudi respon a una petició del Departament de Costes de la Generalitat i forma part del procés per trobar una alternativa estable a un problema que s'arrossega des de fa anys. De fet, el port recorda que els últims 20 anys s'han aportat més d'1.660.000 metres cúbics de sorra a la Pineda. Però aquestes actuacions no han aconseguit estabilitzar la platja perquè la sorra utilitzada era més fina que la natural. Els treballs es concentraran en dues zones marines situades davant l'Hospitalet de l'Infant, on s'estima que hi ha més d'1 milió de metres cúbics de sorra. En total es faran 48 sondejos, 24 de profunds i 24 de superficials per analitzar la granulometria de l'arena i la presència de metalls, el nivell de contaminació i els possibles impactes ambientals. L'àrea d'estudi abasta una superfície de 1,6 milions de metres quadrats. L'encàrrec l'ha assumit l'empresa especialitzada IA Cantàbria, que compta amb un pressupost de 250.000 euros. El termini d'execució és de 6 mesos i la previsió és disposar dels primers resultats al llarg de l'any vinent. Aquest estudi també és necessari per completar la declaració d'impacte ambiental vinculada al futur contràdic de Ponent, una infraestructura que ha de contribuir a reduir la regressió de la platja. Des de l'Ajuntament de Vilaseca s'ha valorat positivament que es faci aquest estudi, però també s'ha reclamat que les actuacions s'accelerin. El consistori considera que la Pineda necessita una solució estable després de molts anys de regressió i demana que aquest nou informe no serveixi només per allargar els terminis, sinó que permeti prendre decisions definitives. El problema té el seu origen en la construcció del dic de llevant del Port de Tarragona durant la dècada dels anys 70. Aquesta infraestructura va alterar el moviment natural de la sorra i des d'aleshores la platja de la Pineda ha necessitat aportacions anuals per mantenir-se. Ara, amb aquest nou estudi, el port confia a trobar un tipus de sorra que permeti estabilitzar el litoral de manera permanent.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: El pilot calafellenc de kàrting, Héctor Ricardo, només té 8 anys, però ja ha demostrat que el treball dur supera qualsevol obstacle. Durant el cap de setmana del 15 al 17 de maig, l'Héctor va pujar al podi en dues ocasions al Campionat d'Espanya de kàrting i ho va fer poc després d'un any d'haver-se sentat a un kart per primera vegada.
5: Porque un amigo mío, que se llamaba José, hacía kàrting y yo ha dicho a mí que si quieres probar karting, y yo he dicho que sí, y cuando he probado me encantaba.
1: ¿Por qué te va a agradar?
5: Porque me gusta como pistas técnicas, te hace como más inteligente.
1: Per què? Perquè has de seguir una estratègia. Quina és la teva estratègia? Què és el que penses? Com et prepares?
5: Que si hago la trazada bien, ganaré más podiums.
1: Mm-hmm. Quan vas decidir competir a curses? Perquè has competit, veritat?
5: Sí.
1: Quants anys portes fent això?
5: Un any.
1: Un any, eh? Quins campionats has participat?
5: Quedadas y Carlos Sainz.
1: Uh-huh.
5: Antes hacía quedadas y ahora hago Carlos Sainz.
1: ¿Y cómo va a anar? Explica.
5: Bé.
1: ¿Sí?
5: La primera carrera fui en Sainz, hice primer podium y segundo podium. Y la segunda era también en Sainz, que quedé segundo y segundo, creo. Y la tercera en quedadas, que era la última, eran Vic, quedé tercero y tercero. Y la primera en Carlos Sainz, quedé posición 11 y 12, creo que era. Y en Motorland, segundo y tercero. En Chiva,
1: a Chiva, molt bé.
5: Sexto, uh-huh, i 11.
1: Molt bé, tu saps de memòria, eh? T'agrada, no?
5: Sí.
1: Molt bé, i a més, on entrenes? Explica'm, com és un dia d'entrenament per tu? Entrenes al Vendrell?
5: Sí.
1: Explica'm.
5: El Vendrell entreno ahí porque está cerca de mi casa.
1: Mhm. Tu vius a Segur de Calafell, eh?
5: Sí.
1: Està a prop de casa teva i què fas durant l'entrenament?
5: Entrenant coses com adelantando, hacer las trazadas bien y también como hacer buen tiempos y ya está.
1: ¿Cuánto de temps entrenas? ¿Cuántos días?
5: 4 días en la semana.
1: 4 días a la semana. ¿Y això ho compagines bé amb els estudis?
5: Sí.
1: Sí? Quin curs estàs fent ara?
5: Segon.
1: Segon, has acabat ja, sí. Per tant venen les vacances. Aprofitaràs per entrenar més o per descansar una miqueta?
5: Entrenar més.
1: Entrenar més. O sigui, ets un noi competitiu, eh, pel que veig. Sí? T'agrada competir?
5: Sí.
1: T'agrada guanyar?
5: Sí.
1: Al campionat d'Espanya, a Campillos, les coses potser no van sortir tan bé com esperaves. Què vas aprendre d'aquella experiència?
5: Que En la crono, no quedarme en grupo.
1: Mm-hmm.
5: Porque si no, quedo como un posición muy malo. Pero si salgo como solo y adelanto rápido, quedo posiciones mejores. Como me pasó en Motorland.
1: Molt bé. A banda del karting, ¿qué més fas?
5: Hacía fútbol y ya está.
1: Molt bé. ¿Fas algún entrenamiento de fuerza o resistencia?
5: Antes hacía, primero hacía futbol, després karting, després boxeo, el entrenamiento de boxeo era... No, el entrenador no era bueno.
6: Ui, no era bueno el entrenador? No. I això, per què?
5: I perquè quan salia no estava sudando.
6: Ah, vols dir que per fer boxa has de suar, no?
5: Sí.
6: Molt bé, i tu suar. A tu t'agrada?
5: I després he acabat en boxeo i després voy a hacer futbol otra vez.
6: Molt bé, però ara seguiràs fent futbol, aleshores?
5: Sí, en Cunit.
6: A banda del kàrting? També?
5: Sí.
6: O sigui, faràs futbol, kàrting i què més?
5: I nada más.
6: O sigui, el boxe ja no?
5: Ja no.
6: No t'agrada el boxe?
5: Sí, però el entrenador era malo.
6: Bueno, però hi ha més entrenadors, no passa res, eh? Potser tenia un mal dia. Eh? Bueno, doncs hem quedat que ara a l'estiu

0: Calafell Ràdio. El temps.
1: A Calafell domina una jornada plenament estiuenca, amb cel serè i alguns intervals de núvols prims que no deixen precipitació i que no alteren la sensació general de bon temps. Des de primera hora del matí l'ambient és tranquil i assolellat, amb una sensació tèrmica suau a l'inici del matí que puja ràpidament a mesura que avança el dia. El sol és el gran protagonista i marca el ritme d'una jornada típica d'estiu al litoral del Baix Penedès. Les temperatures es mouen entre una mínima al voltant dels 22 graus i una màxima que arriba aproximadament als 31 o 32 graus a les hores centrals del dia. És un ambient càlid però habitual en aquestes dates sense valors extrems. A la costa la marinada hi és present de manera fluixa a moderada i ajuda a suavitzar lleugerament la calor, sobretot a la franja del migdia i a primeres hores de la tarda. En canvi, a l'interior del país el contrast tèrmic és més marcat i el termòmetre puja amb més força. A la tarda el temps es manté estable al litoral, mentre que a zones de muntanya i a l'interior apareixen nuvolades de desenvolupament vertical que deixen alguns ruixats o tempestes puntuals sense afectació directa a Calafell. De cara al vespre, l'ambient continua càlid i suau amb una nit que no refresca gaire i que manté aquesta sensació d'estiu consolidat. En resum, una jornada estable, molt assolellada i amb calor moderada a Calafell, amb temperatures entre els 22 i 31 graus i sense canvis destacats al llarg del dia.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem demà mateix. Que vagi molt bé.
0: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia. En punt, 8:45 del matí. Som a dimecres, 1 de juliol de 2026. Comencem aquest temps d'informació, aquest bloc de 30 minuts fins les 9 en punt del matí, en directe a Calafell Ràdio 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. En un moment, els titulars del dia, de les últimes hores. Abans, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps es presenta avui esplèndid. Comencem el juliol de la mateixa manera que vam acabar el juny, és a dir, amb sol, cel clar, amb calor, i tornant a superar un dia més els 30 graus de màxima, cosa que no hem deixat de fer des del passat dia 20 de juny. Com dèiem, un dia radiant i amb una temperatura que sí que ha baixat una miqueta de nit, s'ha pogut dormir millor, està situat al voltant dels 22 graus de mínima, i esperem que la màxima, però, sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 31, amb una humitat una miqueta més baixa, i això farà que també tinguem una mica menys de xafogor. Ben feble de mestral fins a mig matí i deixaloc una miqueta més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol una miqueta més destacable al final del dia. De cara a demà esperem una repetició de la jugada amb sol i cel clar tot el dia, i com a molt pot aparèixer algun nuvolal de matinada o primeríssima hora del matí, i pràcticament res més en tota la jornada, i amb una temperatura que baixarà unes dècimes de nit, tot i que no es notarà, i de dia també pot recular una mica, però com dèiem es notarà poc perquè pujarà una miqueta la humitat i tot quedarà més o menys, si fa o no fa, igual.

0: sí que el termòmetre es mourà entre els 21 i 22 de mínima i al voltant dels 30, o superant-los, de màxima amb una humitat moderada i també amb poca xafogor. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor.
1: Gràcies, Josep, per aquesta completa crònica del temps, per aquesta jornada, per aquest dimecres, també de cara a demà dijous. Doncs ara mateix, cels nets, cel assolellat, temps esplèndid a la vista, i ara mateix la temperatura que es registra aquí a l'exterior dels nostres estudis, a l'avinguda Cossetània 21-23, a la zona de la platja de Masbel, és de 24 graus centígrads. Passen gairebé 3 minuts al punt de 8:45 del matí. Com us dèiem al començar aquest bloc d'informació, fins les 9 estarem repassant l'actualitat del dia, l'actualitat de les últimes hores en els diferents titulars, en els diferents àmbits. I començarem donant un cop d'ull a les portades dels diferents diaris. Començarem el diari Ara. Parla d'immigració. El Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. El tribunal obre la porta a elevar a la justícia europea una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia el pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. I fotografia en el diari Ara, en aquesta pàgina central a la portada, per l'escalada xenòfoga a Sud-àfrica. També parlen del revés a Trump, aval el dret a la ciutadania per naixement. El Suprem ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans de ple dret. I la jutgessa descarta per ara investigar la terapeuta dels Andic. Els excursionistes van trobar Jonathan en xoc i bloquejat. Són els titulars de la portada del diari Ara. Anem per altres rotatius. Entrem a la portada del Punt Avui. Parlen de Som 8,2 milions, la Catalunya que ve a debat. El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics. I es desinfla el cas de la vacunació d'agents. L'audiència es retira contra Vergés i Argimon i altres excàrrecs de salut el delicte que podia comportar-los presó. I a l'Esforteu, a la portada del Punt Avui, ens parlen de Laporta, que inicia el seu quart mandat com a president del Barça. Pren possessió un cop tancada la transició arran del triomf electoral. Anem a la portada del Periòdico de Catalunya d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. Entrevista a Emiliano García Page, president de Castella-La Manxa. Diu que el partit té més de 120 imputats. No som responsables de res, es pregunta. I parla de les urbanitzacions a Barcelona inhabitables. Sumen gairebé 2.000 llicències d'obra. Les comarques amb més autoritzacions són Osona, el Maresme i el Baix Llobregat. Diu que la Diputació detecta que 61 ajuntaments de la província han validat en l'última dècada permisos per construir en àrees que no tenen serveis com subministrament d'aigua, asfaltat o clavegueram. I fotografia central de la portada del Periòdico de Catalunya per l'interior de la Sagrada Família. Amb aquest titular, Sagrada Família de Premi. L'obra de Gaudí torna a brillar a la cerimònia de lliurament dels guardons de la Unió Internacional d'Arquitectes. I el Suprem proposa portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització d'immigrants. I el govern reclama gestionar el servei Avant per doblar els viatgers de tren. I la jutge acorda fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Per últim, donarem un cop d'ull. Us explicarem el que ens explica en portada La Vanguardia en aquest dimecres. En política migratòria, el Suprem obre la porta a dur la regularització dels migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal qüestiona que es respecti el dret europeu mentre el govern accelera l'aplicació. I fotografia central en aquest dimecres a La Vanguardia amb aquest titular, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. I el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitchen. I Mario Conde i Isabel Pantoja a la llista de morosos que creix en deute. Més titulars de la portada de La Vanguardia, el gran depart serà memorable perquè el món mira a Barcelona. Una entrevista amb Christian Prudhomme, director del Tour de França. I alerta taronja, inici de juliol amb una altra pujada de les temperatures. I també es parla de pobresa a Espanya. El 12% de les famílies tenen problemes per menjar. Són les portades, són els titulars. A les portades d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. Anem per més titulars, anem per més qüestions. A les 8:37 entrem en plena política. Política internacional, Irlanda descarta abordar l'oficialitat del català durant la presidència del Consell de la Unió Europea fins que hi hagi consens. El govern de Michel Martin lidera les discussions dels 27 des d'aquest dimecres fins a finals d'any. I lletrejar del president de Portugal la voluntat d'aprofundir els llaços històrics entre els dos territoris. És el primer cap d'estat que ha estat rebut a la Generalitat des de fa 15 anys. Els agents rurals convoquen 40 places de sotsinspector. L'objectiu de la mesura és incrementar la capacitat operativa del cos. I Barcelona crea un espai de diàleg entre administració, entitats i ciutadania per millorar el civisme a l'espai públic. La comissionada de convivència, Montserrat Surroca, afirma que el consistori és peça clau, però no suficient. La llei per atorgar la nacionalitat espanyola als saharauis nascuts a l'antiga colònia es debatrà al Congrés. La ponència sobre la proposta de sumar ha aprovat un dictamen amb els vots en contra del Partit Popular i de Vox i de l'abstenció de Junts. I tanca la platja de la Gola de Llançà per una fuita en una canonada d'aigües residuals. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona treballa per arreglar l'avaria tan aviat com sigui possible. El Parlament tomba una proposició de Junts per donar més eines als municipis per regular els habitatges d'ús turístic. Les esmenes prosperen, volíem dir, amb els vots de PSC, Esquerra, Comuns i CUP, i els rebuts de Junts, PPC i AC i l'abstenció de Vox. Seguim a la plana política. El 87,88% dels funcionaris docents treballaran el pròxim curs a la destinació triada en primera opció. Niubó celebra haver tancat les adjudicacions un mes abans de que és el que és habitual per donar estabilitat al sistema. Seguim de la plana política. Junts reclama un pla integral per reorganitzar la sanitat a les Terres de l'Ebre. Dalmau defensa que el sistema sanitari ebrenc està en procés de transformació i que el nou hospital serà estratègic. I el govern impulsa un pla per fer front a la calor extrema i insta els grups a treballar conjuntament. Paneque avança que ja hi han destinat 150.000 euros i que es dedicaran 15.000 euros més per als ajuntaments. Mollerussa presenta candidatura al Pla de Barris amb 27 actuacions i una inversió de 12,5 milions d'euros. La proposta inclou la rehabilitació de Calduc i el grup Jaume d'Urgell, més espais verds i noves vies pedalables. SCC insta la ciutadania a rebre el torn amb banderes espanyoles, catalanes i europees. L'entitat reclama que les carreteres i ciutats siguin un reflex d'una terra oberta i acollidora. 8:40 en directe a través de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també en emissió online i repassant l'actualitat de les últimes hores en els diferents àmbits i en titulars. Seguim en plana política, unes notícies més. Parlem de Llum Rodríguez, que promet treballar amb independència en la presa de possessió al capdavant de la Sindicatura de Comptes. I ja destaca que l'òrgan fiscalitzador és garantia de transferència i confia cap a les institucions. Aragonès defensa que la vacunació contra la Covid es va fer amb criteris sanitaris i circumstàncies excepcionals. L'expresident dona suport a Vergés i a totes les persones que declaren davant de l'Audiència de Barcelona. I el govern recomana utilitzar el transport públic i anticipar sortides pel torn. Paneque defensa el dispositiu de seguretat i mobilitat preparat per fer front a l'increment d'afluència. I l'ANC i Òmnium fan una crida a tenyir el Tour amb estelades per mostrar l'aspiració independentista de Catalunya. Les entitats han obert una pàgina web amb informació actualitzada sobre el recorregut i les accions previstes. I l'Associació de l'Àrea Metropolitana de Tarragona incorpora 7 municipis i crea una agència per atraure inversions. Altafulla, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, el Catllà Creixell, els Garidells i la Vespella de Gaià s'uneixen a l'ENS. En dos minuts i mig arribarem al punt de 3:15 del matí. Canviem d'àmbit, anem per l'economia. El sector turístic de la demarcació de Tarragona espera un bon estiu similar al de l'any passat. L'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus porta més visitants durant la primavera. I les benzineres calculen que la benzina, la gasolina, s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'aquest dimecres. La patronal AgroCaes preveu que omplir el dipòsit anirà pujant de preu durant l'estiu per la fi de les ajudes. Afectats per l'incendi de Torrefeta de fa un any reclamen flexibilitzar la normativa per reduir el risc de foc al camp. Les ADF assenyalen els catalitzadors de les segadores com a possibles causants de les flames. Comissions Obreres i UGT creen un fons solidari de 4 milions d'euros per als afiliats que facin vaga per reclamar millores salarials. Els sindicats majoritaris critiquen el bloqueig de la patronal per un nou acord de negociació col·lectiva. I el govern situa l'oficina de la Renda Bàsica Universal en una subdirecció i reubica el seu director. Guillem Vidal serà el cap de la nova oficina de polítiques públiques adscrita al Departament de Presidència. Els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos asseguren al jutjat que el camí de les coves del Salnitre no és perillós, però es pot perdre l'equilibri. També de la plana econòmica, un problema informàtic al magatzem logístic provoca mancances de subministrament al grup Bonpreu. Segons els responsables de la firma, la incidència està solucionada, però la recuperació de l'estoc serà gradual. I Roda de Ter sotmetrà a consulta les opcions per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Podran votar del 13 al 16 de juliol de manera presencial o telemàtica els majors de 18 anys empadronats al municipi. Els accionistes d'Aircross aproven l'exclusió de les accions de borsa de la companyia química. La companyia deixarà de cotitzar els mercats de Barcelona, Madrid, Bilbao i València. I el Mirall, per la seva part, ven la franquícia de Mucolítics Actillol per 13 milions d'euros més 2 en variables. La venda inclou 3 productes per l'alleugeriment de l'excés de mucositat, tos i congestió nasal. Tres detinguts per desmuntar vies del tren en una protesta contra la cimera ICL. Les detencions s'han produït arran d'una operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil. I també de la plana econòmica, Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al 1 milió de viatgers diaris al 2040. Corfinat incorpora Mas Vilella i arriba als 23 cellers. La companyia té una producció reduïda d'un màxim de 5.000 quilos de raïm anuals. I la Unió Europea pacta reduccions de fins a un 75% en els peatges per camions i autobusos de baixes emissions fins al 2031. L'acord provisional vincula les bonificacions als objectius de descarbonització fixats pel bloc comunitari. Passa un minut de 3:15 del matí. Anem per més titulars del dia. Entrem a la plana social. Un ferit crític en l'incendi d'una furgoneta en un càmping de Santa Susana. L'home ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. Almenys una quinzena de ferits, quatre de molt greus en el xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a Lleida. Hi ha 6 afectats greus i 25 més han pogut sortir pel seu propi peu. Baixen lleugerament les sol·licituds d'I3 a la pública del 67,28% d'aquest curs al 66,57% registrats per al vinent. A primer d'ESO, les peticions per a centres públics han passat del 87,49% al 87,63%. Un 31% dels espanyols creu que la Unió Europea s'ha de centrar en la defensa i la seguretat per enfortir la seva posició al món. El pessimisme sobre el futur, el pessimisme, volíem dir, sobre el futur del planeta entre els europeus, va a l'alça i ja suma prop de 6 de cada 10 ciutadans. I Copernicus alerta que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024. Els experts auguren que enguany el Niño assolirà nivells que no es veien des de fa dècades. 7 de cada 10 estacions del Metrocat registren nits tropicals al juny, rècord des del 2003. Un 72% de punts de mesura han superat els 35 graus centígrads i un 17% s'han enfilat per sobre dels 40 graus. Els bombers han treballat en un incendi en una nau de la farmacèutica Almirall, a Sant Andreu de la Barca. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1, poc important.

Els Mossos investiguen la punxada de rodes d'una vintena de cotxes a Tortosa la matinada del passat dilluns. La policia recull les primeres denúncies dels propietaris dels vehicles afectats.

plana social. Josep Prat declara que les contractacions de Manté i Batesteza van ser una indicació de la Conselleria de Salut. L'exdirector d'Innova diu que es va augmentar el concert econòmic de les obres del nou hospital per pagar els treballs. I l'Ajuntament de Tàrrega tanca les piscines municipals per la presència d'excrements a l'aigua. Tres episodis similars en una setmana van portar el consistori a contractar vigilància privada l'estiu passat. Ha mort ofegat un home de 83 anys a la platja de Llevant de Salou. Els equips d'emergència han intentat reanimar-lo sense èxit. I han detingut un home per tres robatoris amb violència i intimidació a Valls divendres passat. L'arrestat feia estrebades a la via pública i a plena llum del dia. SATSE denuncia que alguns camps de Barcelona se superen els 30 graus i reclama que s'actuï. El sindicat diu que l'any passat ja va haver-hi problemes i alerta que la situació afecta professionals i també pacients. En 9 minuts i mig arribarem al punt de les 9 del matí, deixem la plana social i entrem en la plana cultural. El film, la pel·lícula d'animació Minions and Monsters, en català, i la comèdia dramàtica Hermanos, títols destacats de la setmana. Prime Video estrena El, la prequela d'Una rubia muy legal, i torna Silo a Apple TV amb una tercera temporada. La Seu de Manresa restaura el retaule de Sant Esperit, una de les grans joies del gòtic català. L'actuació té com a objectiu actuar els processos de degradació, aturar els processos de degradació d'aquesta obra. També de la plana cultural, Los Manolos celebren una gran festa de la rumba al Bars Festival, amb un viatge a 1991. La banda reviu l'època daurada del gènere en una jornada que també ofereix un concert amb els Gypsy Kings. El patronat de la Fundació Joan Miró nomena Maribel López Zambrana nova directora de la institució. L'exdirectora d'Arco Madrid s'ha impulsat entre 29 candidatures en un concurs internacional. Doctor Prat serà el cap de cartell de l'Aquelarre 2026. L'espectacle central de l'EA Teatre commemorarà el mil·lenari de Cervera i la cultura popular. Troballa d'una bomba de morter del segle XVII al jaciment del pati de les monges de la Seu d'Urgell. El projectil reforça la idea que la zona va patir un violent episodi possiblement vinculat a la Guerra dels Segadors. I el Festival de Música Antiga dels Pirineus programa 49 concerts en 36 municipis amb Glee Incognity com a cap de cartell. La producció pròpia Petites Joies a la Catedral de Barcelona obrirà la 15a edició a la Seu d'Urgell. I el Delta Chamber reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost en 10 municipis. I Tossa de Mar tanca les terrasses de dos restaurants pel risc de col·lapse d'una de les torres de la muralla. L'hostaleria de la localitat lamenta que passi en el pitjor moment de l'any i confien que es trobi una solució aviat. Set minuts i arribem a les 9 del matí. Últims minuts, aquest temps d'informació, anem pels titulars esportius. El Barça presenta la primera equipació 2026-2027 amb una estrena artística al Magba. L'equipació manté l'essència blaugrana amb una reinterpretació de les franges tradicionals. Estrena una tipografia inspirada en el modernisme català. Incorpora novetats com la presència de la Fundació Barça al dorsal i del nou patrocinador. Un Lamine Yamal sobrat de confiança marca distàncies amb el Madrid i obre la porta a Julián Álvarez. El blaugrana ha afirmat que no parla amb cap jugador del Madrid, una declaració entre rialles per intentar donar per tancada qualsevol polèmica. En futbol, calendari de la Lliga 2026-2027, Barça, Espanyol, Girona i Sabadell coneixen ja els seus rivals.
Els equips catalans de la Lliga i la Lliga Hypermotion ja saben el calendari de la temporada 2026-2027, que començarà el cap de setmana del 16 d'agost. Dia de comiats al Girona. L'equip de Montilivi comença a dir adeu a alguns jugadors que no continuaran la temporada vinent. També tornen els cedits i tenen pendents dues renovacions. En el Mundial, nova desfeta mundial i crisi sense precedents d'una Alemanya enfonsada. El combinat germànic torna a caure de manera estrepitosa en una Copa del Món per tercera edició consecutiva. El colchonero Pubill albira un futur sense l'aranya. Entenc que marxarà. El de Manresa gaudeix del seu primer Mundial després d'una temporada brillant. Explica per què no es va concentrar el seu fitxatge pel Barça. D'art a l'Arsenal de Jürgen Klopp per l'eliminació d'Alemanya del Mundial. L'exentrenador del Liverpool va criticar el VAR pel gol anul·lat a Tah i hi ha sortit el pas dels primers rumors que el vinculen a la banqueta d'Alemanya. I bomba l'NBA. LeBron James abandona els Lakers. LeBron deixa els Lakers després de 8 temporades i s'acosta al Warriors de Curry. L'Atlètic de Madrid denuncia el Barça davant de la FIFA i de la Reial Federació Espanyola de Futbol pel cas Julián Álvarez. El club madrileny manté una postura inflexible i recorda que Julián Álvarez té contracte fins al 30 de juny del 2030 i una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. I ja és oficial, el Barça traspassa Ansu Fati al Mònaco. El club del Principat ha executat la clàusula de compra del davanter. I també en el Barça, Salma Parayuelo diu adéu al Barça després de 4 temporades. Les exigències econòmiques de l'atacant aragonesa no complien els estàndards del club. I fins aquí els titulars de l'esport en les últimes hores. I a 3 minuts per les 9 acabarem aquest temps d'informació amb l'efemèride musical. Un 1 de juliol com avui, però de l'any 1983, va néixer Tate McRae. Cantant, compositora i ballarina canadenca, s'ha convertit en una de les grans figures del pop actual gràcies a èxits com Greedy o la cançó amb la que ens quedarem, Siren Sounds. Ha acumulat milions de reproduccions i consolidant-se com una de les artistes més prometedores de la seva generació. Avui la Tate McRae fa 43 anys. Amb ella us deixem fins les 9 del matí. A continuació, la programació musical d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, i a partir de les 11 ens hi tornem a posar al capdavant de l'Obert per Vacances amb entrevistes i amb molts continguts refrescants per aquest estiu del 2026. Salutacions al Ferran Boquer. Ara us deixem amb Tate McRae i aquesta cançó, Siren Sounds, fins les 9 del matí. Que tingueu molt bona jornada.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Thank you.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
5: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: per...
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Bon dia, bona hora, família. 11 en punt del matí. Vinga, va, que estrenarem més. El número 7 del calendari. Avui som a 1 de juliol de 2026. A més, és el segon dia del recent estrenat Obert per Vacances aquesta temporada 2026 en la programació d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Obert per Vacances és el magazín d'estiu que us acompanyarà tot aquest mes de juliol de dilluns a dissabte entre les 11 i la 1. Salutacions del Ferran Boquer, també dels col·laboradors, dels companys que fem possible doncs aquest programa magazín. Amb moltes coses preparades, salutacions del Ferran Boquer. Gràcies per connectar amb la nostra proposta i també començant junts aquest mes de juliol. Doncs vinga, anem per el sumari per conèixer els continguts que us hem preparat per aquesta jornada, aquestes dues hores de ràdio en directe. Engeguem d'aquí un moment, després del sumari amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 1 de juliol, també amb les efemèrides musicals. Tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i també la connexió amb el servei de socorrisme, com estem avui, amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. A partir de les 11:25 aproximadament anirem al centre esportiu Vilarenc Aqua. Allà connectarem amb el nostre company, el David Burillo, que entrevistarà, parlarà del casal d'estiu, aquest casal esportiu d'aquest centre, el Vilarenc Aqua. També avui parlarem de patrimoni, el patrimoni històric del nostre municipi. Avui parlarem de la Ciutadella Ibèrica de Calafell amb l'historiador calafellenc Joan Santacana, que ens acompanyarà aquests 5 dimecres del mes de juliol parlant doncs, del patrimoni històric del nostre municipi de Calafell. I avui estrenem un nou espai dintre del nostre magazín, l'Obert per Vacances, un espai que durant aquestes setmanes vol dedicar als músics a l'escena musical del Baix Penedès. Avui el convidat serà el guitarrista de l'Axan Busto i també músic del Baix Penedès, el Pemi Rovirosa. Tindrem emergents amb aquests músics que estan començant a l'escena musical catalana. Avui amb la Júlia Laoz és Imàlia. L'actualitat del dia a través de la valoració del semàfor de l'estiu i abans d'arribar a la una del migdia, abans del final del programa, tindrem, com sempre, agenda cultural, agenda d'activitats d'aquesta setmana a Calafell.
1: D'11 del matí a una del migdia, Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Les dades del dia.
0: Som a dimecres 1 de juliol de 2026. Avui és el Dia Internacional de la Fruita. Una jornada que vol recordar la importància d'incorporar fruita fresca a la nostra alimentació diària. Les fruites són una font natural de vitamines, de fibra, antioxidants i aigua, i els especialistes recomanen consumir-ne diverses racions cada dia dins d'una dieta equilibrada. A més dels seus beneficis per la salut, la fruita també és protagonista de la biodiversitat agrícola i de moltes tradicions gastronòmiques arreu del món. A l'estiu, a casa nostra, és temps de síndria, de meló, préssecs, nectarines, albercocs o cireres, productes de temporada que destaquen tant pel seu sabor com també pel seu valor nutritiu. Així que avui pot ser un molt bon dia per canviar qualsevol snack per una peça de fruita, un gest senzill, saludable i també deliciós. I a banda del ser el Dia Mundial de la Fruita, també és el Dia Internacional del Reggae. Cada 1 de juliol se celebra el Dia Internacional del Reggae, una jornada creada l'any 1994 a Jamaica, no podia ser a cap altre lloc més, i això per retre homenatge a un estil de música, un dels estils més influents del segle XX. El reggae va néixer als carrers de Kingston a finals dels anys 60, combinant ritmes caribenys amb missatges de justícia social, de pau i de llibertat. Quan parlem del reggae, és inevitable pensar en Bob Marley, l'artista que va portar aquest gènere arreu del món, amb cançons convertides en himnes, No Woman No Cry, One Love, entre moltes altres. El reggae és molt més que música, és cultura, identitat i una manera d'entendre la vida. Avui és el Dia Internacional del Reggae. I avui, dimecres 1 de juliol, també és el Dia Mundial de l'Acudit.
2: Jo que era un tio que estava tocant la guitarra al mig de les Rambles, se li acosta un bofi i li diu, escolti, no faci el favor d'acompanyar-me. Diu, quina cançó vol cantar el senyor?
0: Doncs sí, avui és el Dia Mundial de l'Acudit. Una jornada dedicada a recordar que riure és molt més que passar una molt bona estona. Un bon acudit pot trencar el gel, alleugerir una conversa, fer-nos oblidar les preocupacions durant uns instants o fins i tot unir persones. L'humor forma part de la nostra vida quotidiana, tant si és un joc de paraules, una anècdota divertida o aquell acudit que sempre explica algú de la família. El riure té un efecte positiu sobre l'estat d'ànim i ens ajuda a afrontar el dia d'una altra manera, amb una altra perspectiva. Doncs avui també celebrem el Dia Mundial de l'Acudit. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Un dia com avui, 1 de juliol, però del 1945, va néixer Debra Harry, més coneguda com Debbie Harry, a la carismàtica veu de Blondie. Amb la seva veu icònica, la seva imatge, la imatge també icònica, va barrejar el punk, el new wave, el pop i el rock i va liderar una de les bandes més influents de finals dels anys 70. Cançons com aquesta que han marcat un moment, una època, Heart of Glass amb els Blondie, avui per celebrar que Debra Harry fa 81 anys.

Vinga, canviem totalment d'estil. Perquè també l'1 de juliol del 1951 va néixer Victor Willis. Aquell any va ser un any especialment prolífic, eh? Victor Willis, fundador vocalista original de Village People, responsable d'èxits com el YMCA, In the Navy, Macho Gang, entre moltes altres cançons. Avui celebrem l'aniversari, el naixement de Victor Willis, dels Village People.

Li seguim posant música al matí amb les nostres efemèrides. Perquè també avui celebrem l'aniversari i el naixement de Fred Snyder, el peculiar cantant de The B-52s. Ja ho direm bé, The B-52s. Banda que va conquerir les pistes de ball amb himnes com Rock Lobster o aquesta Love Snake o Love Shack. Love Shack, no li canviem el nom. Doncs avui celebrem el naixement de Fred Snyder de The B-52s.

I l'última de les efemèrides és per parlar de Tate McRae, una d'aquestes noves veus de noves generacions, nascuda l'any 2003, 1 de juliol com avui. Cantant, compositora i ballarina canadenca, s'ha convertit en una de les grans figures del pop actual gràcies a cançons com Greedy, You Broke Me First o Sports Car, entre d'altres. Ha acumulat milions de reproduccions i s'ha consolidat com una de les artistes prometedores de la seva generació. Doncs 23 anyets que fa la Tate McRae amb la que ens quedem i a la seva gran cançó Greedy. Per començar, l'Obert per Vacances d'aquest dimecres. Bon dia i bona hora.

0: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Hem arribat a les 11 i 11 minuts del matí. Doncs sí, que ja tenim engegat el programa i el que toca ara és mirar cap a dalt, com sempre fem. Mirem cap al cel. Avui un dia maco, eh? Dia d'estiu. Amb molta calor, continuen les temperatures altes. En aquest primer dia del mes de juliol anem a veure com continuarà la meteorologia. També per les pròximes hores, també per avui dimecres i de cara demà dijous. Ho sap molt bé en Josep Miró, el nostre meteoròleg. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, sí, comencem el juliol de la mateixa manera que vam acabar el juny, i és amb calor, domini del sol i amb temperatures, doncs, cada dia, que des del dia 20 de juny hem superat els 30 graus de màxima i avui no en serà una excepció. I tot amb un dia assolellat, amb sol, cel clar. Sí que primer al matí hi ha hagut algun núvol prim, però pràcticament ja s'han esvaït i ens quedarà un cel força serè la major part del dia, tot i que a la tarda podem veure algun núvol llunyà d'evolució de l'interior de Catalunya i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha baixat de mínima, s'ha situat al voltant dels 22 graus i mig de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a superar els 30, i ho diem amb aquesta seguretat perquè en aquests moments ja arribem als 29. Per tant, doncs, avui la màxima estarà entre els 30 i 31. Fins i tot es poden arribar a superar els 31, amb una humitat més baixa i menys a fogó. Vam fer la de mestral fins a mig matí i de xaloc que a la tarda, amb algun cop moderat fent que la mar hi hagi marejol, especialment destacable a partir de mitja tarda. Demà, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, amb algun nuvolal de matinada i poca cosa més. La temperatura baixarà una mica, però gairebé ni es notarà, i es mourà entre els 21-22 de mínima i de 30-31 de màxima, amb una humitat moderada i una xafogor no massa destacable, ben feble de mestral fins a mig matí i marinades de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs avui un dia més d'estiu, amb bon temps, bones temperatures, o més que bones temperatures, a vegades, doncs això, que són una mica insuportables, perquè avui, doncs, podem arribar també als 31 graus de màxima. Ara mateix, la temperatura ja, aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 29 graus centígrads. Vinga, abans d'una pausa, més música d'estiu amb Gente de Zona i amb Juan Magán, això que es diu Isla Viva, parlant sempre en les seves lletres de Cuba.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
0: Onze i 24. Segon dia de l'Obert per Vacances aquesta temporada d'estiu 2026 i ja tenim sonant una sintonia que a mi m'encanta. I és que quan sona aquesta sintonia és que marxem a fora dels estudis, a una de les connexions, per exemple, a un dels casals d'aquest estiu 2026. I és que el nostre company, el David Burillo, avui en aquest segon Obert per Vacances, s'ha desplaçat fins al centre esportiu Vilarencacua perquè ja s'està celebrant, com cada any, doncs el seu casal d'estiu. David, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran, i molt bon dia a tothom. Efectivament, aquí estem, al Vilarencacua, i tenim amb nosaltres, per començar, l'Adrià Vargas, perquè ens parli, bueno, el director esportiu del centre, doncs, perquè ens parli una mica de què és el que s'està fent aquí, en aquest casal, segona setmana del casal. Com està anant això, Adrià?
3: Bon dia, doncs molt bé, molt bé.
2: Veig que hi ha aquí 40 més o menys nens i nenes. M'explicaves que tens l'altra meitat fora, que estan a la platja. Molts nens i nenes, veig.
3: Sí, som uns 80 per setmana, que és el nostre tope. Tenim els més grans que han anat avui a fer atletisme i a fer activitats a la platja. Aquests, aquí davant tenim els mitjans i els peques, i nosaltres que estem fent també el curset de natació. I sí, en total 80 de diferents edats.
2: Em deies que vau començar la setmana passada, però que fins la primera setmana del setembre això s'allargarà i, per tant, estareu aquí fent el casal tot l'estiu.
3: Correcte, és així, que nosaltres sempre fem des de que acaben, diguéssim, les dates escolars fins que inicien.
2: Veig que tot un èxit perquè les inscripcions s'han pràcticament tancat totes i això vol dir, doncs, que el Vilarencacua es consolida com un bon casal d'estiu aquí de Calafell, veritat?
3: És el nostre objectiu i la nostra missió, fer-ho any rere any. Sí que és veritat que tenim la confiança de moltes famílies que són recurrents d'altres anys. I bueno, es veu en quant a les inscripcions, que és que el primer dia ja tenim juliol quasi ple. Ara ja podem dir que tenim fins a la segona setmana totes les places ocupades i pues, bueno, al final és tornar aquesta confiança de que apuntin els seus nens i nenes aquí amb el bon treball, amb monitors titulats, que tots ho estan, ben formats i en que els nens i nenes s'ho passin d'allò més bé, fent esport, que és l'important.
2: Oi tant, doncs gràcies, Adrià. Ferran, si et sembla, mira, et comento. Estic aquí enmig de la piscina exterior. Estan aquí tots els nens sota un tendall, la mar de gust, crec que estan esmorzant ara tots i totes.
0: Molt bé.
2: I crec que tinc aquí davant algunes nenes que volen parlar amb mi, que m'expliquin una mica què és el que heu fet avui. Molt bon dia, com et dius?
4: Paula.
2: Hola, Paula, com estàs?
4: Bé.
2: Explica'm una mica què és el que heu fet avui al casal.
4: Ara a la piscina.
2: Heu estat a la piscina tot el matí?
4: Sí.
2: Molt bé, i ja has esmorzat o no, tu?
4: Sí.
2: Explica'm què has esmorzat.
4: Bocata.
2: Oh, un entrepà. Molt bé, molt bé. I vosaltres per aquí, com et dius?
5: Lia.
2: Lia, molt bon dia, Lia. Explica'm una mica què és el que heu fet avui al casal.
5: Anar a la piscina de dins i fer activitats a la piscina.
2: Molt bé. Em comentava abans l'Adrià, abans de fer la connexió, que heu fet, doncs, classes d'aquí de piscina i, per tant, doncs, heu estat tot el dia, tot el matí, aquestes horetes que porteu en remull. Us ho passeu bé a la piscina o no?
5: Sí.
2: Moltíssim. Ok, explica'm una mica com és de xula aquesta piscina que estic veient, que és gegant i la mar de maca.
5: És superxula.
2: Molt bé. Què és el teu primer any sent, bueno, aquí una nena que ve al casal d'estiu?
5: No, el segon.
2: El segon. I això vol dir que l'any passat et va agradar?
5: Sí.
2: Què és el que més et va agradar del casal?
5: Anar a la piscina.
2: És el que més agrada de tot, la piscina. Ja veig que és l'estrella d'aquí. I aquí tenim una altra nena, molt bon dia. Com et dius?
6: Cayetana.
2: Cayetana, explica'm, és el teu primer any aquí al casal o què?
6: No.
2: No? Quants anys fa que vens?
6: Des d'ahir 5.
2: Des d'ahir 5. I ara més o menys quina edat deus tenir? A quin curs passaràs?

0: Bé, la primera persona que tenim aquí, que és el primer any que ve al casal, explica'm una mica, has començat aquesta setmana o vas venir la setmana vinent, la setmana passada també?
1: La setmana passada també.
0: Per tant, ja portes uns dies i ja em pots dir què és el que més t'agrada d'aquest casal, oi?
1: M'agrada molt el tobogán que està allà.
0: El tobogán que està allà i que... Ara, si podem, Ferran, ens aproparem. Que sàpigues que els hem mig subornat una mica. Hi ha una monitora per aquí que ha animat els nens i nenes a participar aquí amb nosaltres a la ràdio. Qui participés tindria tobogán il·limitat, deia, de broma abans. Per tant, tenim aquí un munt de nens i nenes que
2: subornats.
0: Es tornen bojos per llançar-se per aquest tobogán que veig que té una alçada considerable i que, per tant, els nanos s'ho passen aquí pipa. Tenim una altra nena. Molt bon dia.
3: Em dic Marina.
0: Marina, molt bon dia. Explica'm una mica què és el que fas aquí al casal. És el primer dia del casal, la primera setmana? Has vingut algun any abans?
3: Vaig començar amb 4 anys.
0: Amb 4 anys? I ara no tens 4 anys perquè et veig gran. Quants anys tens?
3: 7
0: anys. Molt bé. I explica'm què és el que feu aquí al casal, què és el que més t'agrada per venir cada any aquí.
3: Les piscines.
0: Les piscines, oi? És la cosa estrella del casal. Veig també, noies, que teniu totes la mateixa samarreta, una samarreta groga amb un pop que posa aquí Vilarenca Aqua, Centre Esportiu, Casal Esportiu. Cada any teniu una samarreta de casal diferent, veritat?
3: Sí.
0: És ja quasi que una col·lecció de samarretes, també, veritat? Veig aquí també una nena que abans hem parlat amb ella, està aquí esmorzant. Estan agafant forces perquè encara queda molt matí per endavant. Veig molts més nens i nenes, aquest ja amb banyador, i crec que volen parlar una mica, oi? Voleu parlar una mica o no?
4: Hola, jo em dic Jaime i el que més m'agrada d'aquí és que els professors m'ensenyin hasta la nada a la piscina i de més.
0: Molt bé. Això volia parlar jo també amb vosaltres, perquè si us quedeu aquí, en aquest casal, i repetiu molts anys, és perquè us ho passeu super, super bé, però també perquè teniu un equip de monitors i monitores que us ho fan passar molt i molt bé. Parleu-me d'aquest equip de monitors i monitores. Qui hi ha? Expliqueu-me. Quin monitor o monitora t'ha tocat a tu? Amb quins monitors estàs?
4: Amb aquesta.
0: Amb aquesta.
5: Diu que posaran més moreno de l'estiu.
0: Us ho fan passar bé aquí al casal o què?
4: Sí, molt.
0: Moltíssim. Expliqueu-me, algú d'aquí, aviam, que encara no haguem parlat, qui té ganes de parlar? Mira, ja aixequen la mà per aquí. Molt bon dia, com et dius?
6: Mia.
0: Molt bon dia. Explica'm què és el que fas aquí al casal i quants dies fa que vens al casal?
6: Ahir també vaig anar i l'any passat també vaig anar. Cada any vinc.
0: Molt bé. Ahir m'han comentat que vau fer pàdel. Us ho vau passar bé o què?
6: Sí.
0: Explica'm què és el que vau fer, què és el que vau aprendre fent pàdel.
6: Vam fer rotacions amb diferents grups. Primer vam fer partits, després vam fer tocs i després vam fer escalfament.
0: Et veig amb el cabell mullat i el banyador mullat, per tant, vens de la piscina. És la cosa que més t'agrada del casal o hi ha alguna millor?
6: L'inflable del tobogán.
0: L'inflable del tobogán és el que més agrada? A veure, aixequem la mà. Qui és el que més us agrada, el tobogán? És el que més us agrada? Pràcticament unanimitat, eh? Hi ha molta gent que li agrada el tobogán. Per aquí tenim una altra persona. Molt bon dia. Digue'm el teu nom.
7: Hola, em dic Dani. I el millor d'aquest casal és el tobogán, perquè és el tobogán que es mulla i és molt divertit.
0: Molt bé. Nois, noies, estem sota el sol i fa molta calor. Expliqueu-me quins són els trucs que feu servir per no passar tanta calor. Entenc que us mulleu a la piscina, però també us poseu crema, beveu molta aigua. Expliqueu-me això, què és el que feu? Quins trucs feu doncs, per suportar una mica millor aquesta calor tan gran que està fent?
6: Beure molta aigua i banyar-nos per tenir força.
0: Us poseu crema solar també o no?
7: Sí. Després mengem una mica perquè si no no podríem jugar ni fer jocs.
0: Molt bé. A quina hora arribeu al casal més o menys? A quina hora comença aquest casal?
6: Bueno, jo surt de casa a les 8, 8 i mitja.
0: Molt bé, i a quina hora arribeu a casa? Us quedeu aquí a dinar o aneu a casa?

0: Dina.
1: Anem a casa Dina.
2: Jo vaig a casa Dina.
0: Molt bé. Doncs, per tant, us passeu tot el matí aquí i us ho passeu molt i molt bé, veritat?
1: Sí.
0: Tenim aquí una altra nena que també vol parlar. Molt bon dia. Com et dius?
3: Sílvia.
0: Sílvia, explica'm tu també quina és l'activitat que més t'agrada del casal i quants anys fa que estàs aquí en aquest casal?
3: Doncs des de que tenia 6 anys.
0: Des de que tenia 6 anys i ara no tens 6. Quants anys tens?
3: 8.
0: 8 anys. I per tant, t'encanta aquest casal?
3: Sí.
0: Molt bé. Explica'm què és el que més t'agrada de tot, la piscina, el tobogan... Digue'm, a veure, què és el que més t'agrada?
3: La piscina i el tobogan.
0: Molt bé. Són les activitats estrella, Ferran? Com veus, tinc aquí molts nens que volen parlar. Si us sembla, ara us vindré a fer més preguntes, però també tinc una monitora per aquí, i per tant li preguntarem alguna cosa. Molt bon dia, el teu nom?
4: Molt bon dia, sóc Alicia.
0: Alicia, explica'm una mica, ells m'han explicat que ahir vau fer pàdel, que avui tocava piscina, teniu mig grup també, crec que ha sortit a la platja, per tant, activitats molt diverses, quines són, més o menys?
4: Bueno, jo estic amb els petits i avui fem una mica de la piscina interior, després l'exterior i després anirem a la sala 1, que és la per activitats. Farem una mica de gincana, jocs com el picaparet, jocs amb balls, amb música... I els grans, bueno, van a la platja, fan una mica de spinning, pàdel, diverses activitats. I els mitjans fan pàdel, piscina i no sé què més ara. Ah, i la pista d'atletisme també, és veritat.
0: Exacte. Per tant, feu moltíssims esports, toqueu molts esports. És un casal completament esportiu. Entenc que també això és el buc insigni, el que crida també l'atenció pels nens i per les famílies, que a part de que vinguin i estiguin una estona doncs, amb uns monitors i tinguin el matí entretingut i s'ho puguin passar bé amb instal·lacions així com el Vilarenc, a més que practiquin esport, és important això.
4: Sí, més que fer només piscina, fer una mica de multiesport. També el companyerisme, una mica els valors, l'espera, que avui en dia els nois no esperen tant. Són com molt impacients, ja no disfruten igual les activitats.
0: En aquest cas, en aquest sentit, també treballeu això, que tinguin una mica més de paciència i treballeu amb tots aquests valors que m'estàs dient ara, com de treballar en equip i paciència, etcètera, etcètera, oi?
4: Sí.
0: Molt bé. Explica'm també com seria, més o menys, un dia de casal normal, des de que entres fins que surts, quines activitats poden acabar fent els nens i nenes?
4: Mare, quan comencem, quan entren... porten el banyador i anem directament a la piscina interior. Allà li ensenyem una mica de natació, fem una mica d'esquena, de crawl, agafar aros, jugar amb pilotes i després fem un poc de joc lliure a l'exterior. Esmorzen, anem al tobogan i després a la sala d'activitat 1. De vegades també anem a la ludoteca a fer activitats, manualitats i així una mica cada dia i després van a casa i ja està.
0: És el teu primer any sent monitora d'aquest casal o no?
4: De casal sí, de monitora natació no.
0: I explica'm què tal aquest equip de monitors i monitores. Entenc, pels nens i nenes ja veiem que és perfecte aquest casal i que s'ho estan passant espectacularment bé, però un casal no funciona sense l'equip de monitors i monitores i és important que aquest equip estigui cohesionat i treballi endavant tothom a la vegada i amb la mateixa energia. En aquest sentit, quin equip teniu, com s'ha creat i com de contenta estàs doncs, de treballar amb aquest equip?
4: Jo estic molt contenta amb l'equip i amb el Vilarenc, la veritat. És un bon equip, som una família, la veritat, ja. Ens anem a menjar junts, anem a la platja i tot, i molt bé, la veritat, amb els nens, amb nosaltres, des de dalt també, tot.
0: Em comentava l'Adrià que estaran, bueno, vau començar la setmana passada i estareu fins al setembre fent casals. En el teu cas estaràs tot l'estiu aquí fent casals o els monitors aneu rotant i teniu els vostres moments de descans, les vostres setmanes de vacances?
4: Al setembre tenim les vacances. Normalment la majoria estem tot l'any. N'hi ha alguns que s'incorporen només per l'estiu, però normalment estem tot l'any i fem les vacances al setembre.
0: Què diferencia les activitats que feu durant tot l'any a les activitats que feu ara aquí a l'estiu?
4: Aquí a l'estiu el casal és més multiesport. Durant l'any és més natació, es centra només en natació, en aprendre a nedar i tot això. Fer activitats psicomotrius amb els nens, els nadons també. També tenim un grup d'embarassades, els aquagims i diferents.
0: Per tant, treballeu amb nens i nenes i adults i adultes d'edats molt diverses.
4: Sí, també n'hi ha un grup d'adults que també es fa per la tarda i també se li ensenya a nedar o a entrenar, depèn dels objectius.
0: Molt bé, Alicia, doncs gràcies per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio i explicar-me això. L'Adrià també volia que parlés amb algun monitor, monitora de pràctiques. No sé si me'l pots portar, aviam qui està o si ha fugit. Mira, està aquí i ve cap aquí. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Explica'm, digue'm el teu nom, primer de tot.
5: Jo em dic Pol.
0: Pol, és el teu primer any, llavors entenc aquí com a monitor. Explica'm l'experiència, vas començar la setmana passada?
5: Sí, vaig començar la setmana passada i aquí molt bé. Estem molt contents amb els nois i gaudint d'unes jornades molt intenses.
0: Què estaràs, de pràctiques tot l'estiu o només unes setmanes?
5: No, estaré dues setmanes més i ja estaré ahí, plego.
0: Molt bé. Explica'm una mica, porteu una setmana i mitja, com està anant això, quines sensacions reps dels nens, quines creus que són les activitats estrelles per ells, què és el que estàs veient, quin és el feedback que et donen els nens i nenes?
5: Els nens són increïbles. A mi personalment m'agraden molt els nens, llavors estic molt content amb el tracte i tot d'aquí, de Vilarenc. I nada, jo crec que l'activitat estrella pot ser el tobogan, que als nens els hi agrada molt, això.
0: Ja veig, abans quan preguntava a tots els nens i nenes, l'activitat que deien que era la més destacable era el tobogan. Entenc també que en aquest sentit heu de tenir una mica de paciència i acotar-ho a certes hores del dia, perquè si no, els nens i nenes es voldrien tirar pel tobogan tot el dia, veritat? Teniu alguns horaris?
5: Sí, ara després de la piscina esmorzem una mica i ara anirem al tobogan, una miqueta allà.
0: Estàs fent les pràctiques, per tant, acabes de tenir una formació. Explica'm una mica d'on ve aquesta formació i com és que t'han agafat aquí per fer les pràctiques, en aquest cas a l'esportiu.
5: Sí, bueno, jo vinc del Camp Joliu, de fer primer de batxillerat, i estic fent aquestes pràctiques perquè són necessàries per aprovar l'assignatura d'estada de l'empresa. I vaig contactar amb l'Adrià, aquí, del Vilarenc, a través del meu professor, que es coneixien. Llavors vaig mandar un correu i estic ara treballant aquí.
0: És una molt bona oportunitat, m'imagino, per arribar, doncs, en el primer contacte amb nens i nenes i en una activitat, doncs, tan important com és un casal d'estiu esportiu, oi?
5: Clar, és clar que sí. Això és, jo crec que la millor manera de començar unes pràctiques i entrar al món laboral, jo crec que està bé.
0: L'any vinent, per tant, toca segon de batxillerat i més pràctiques, pot ser, o ja s'haurà acabat perquè l'assignatura ja la tanquem ara?
5: L'assignatura acabarà primer, però com que em faré jo d'un cicle i em faré més pràctiques, potser tocarà tornar.
0: Molt bé. Bueno, tornaràs amb ganes, m'imagino.
5: És clar.
0: Molt bé, doncs gràcies de veritat per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio i et desitgem, doncs, que vagi molt bé aquestes pràctiques. Si et sembla, Ferran, acabem de fer una o dues preguntes als nens i nenes d'aquí al casal.
6: Ens queda res segons, hauríem d'anar tancant.
0: Ens queda res segons? Doncs, noies, queden segons. Per tant, us sembla si acomiadem a la ràdio? Vols dir alguna cosa superimportant? Sí? Digues alguna
7: cosa. M'agrada molt aquest casal.
0: Sí? Us sembla si ens acomiadem d'aquí cridant tots i totes adeu i que ens agrada molt aquest casal? Diem, ens agrada molt aquest casal, sí? Parla ràpid, que hem de marxar. Digue'm alguna
7: cosa. Els millors professors que més m'agraden és l'Alicia i el Josep.
0: Veig que aquí ho celebren. Nois i noies, ens acomiadem. Diem adeu tots i totes amb energia. Una, dues i tres.
8: Adeu!
0: Doncs Ferran, que vagi molt bé. Aquí estem. Ens quedarem, no sé si em tiraré a la piscina i tot amb la calor que fa.
6: Molt bé.
0: S'està de luxe.
6: Quina enveja. Aquests nens i nenes, gràcies David Burillo. Avui des del Centre Esportiu Vilarenc Aqua, aquest casal d'estiu, que sempre, cada estiu, ens hi passem una molt bona estona.

0: Ells són els Banda Neon i els Calafellencs Boss amb Mon DJ acaben de publicar aquesta, El Ventilador. És una cançó d'estiu en tota regla, L'escoltarem i la ballarem moltíssim. El Ventilador, Banda Neon, Boss i el Mon DJ. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: I durant aquestes 5 setmanes d'emissió de l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, volem parlar de patrimoni, del nostre patrimoni de Calafell. Qui en sap molt i té tots els detalls és l'historiador calafellenc, en Joan Santacana, que també ens acompanyarà totes les setmanes d'aquest mes de juliol. Joan, molt bon dia.
2: Molt bones.
1: Doncs tu ets un gran coneixedor d'aquest, el patrimoni de Calafell, el que tenim aquí al nostre municipi, oi?
2: Bueno, no sé si un gran, el conec, sí.
1: Escolta'm, com definiries tu què és el patrimoni cultural d'un municipi o el que tenim aquí a Calafell, Joan?
2: Bueno, aviam, el patrimoni és una paraula polisèmica, no?, que té molts sentits, no? Si estéssim a casa d'un notari, patrimoni és el que l'herència, no? T'agafaria i diria, vostè què té, què vol deixar, etc etc. Per tant, d'entrada, patrimoni és una herència, una herència en principi bona, encara que hi ha herències enverinades, a vegades hi ha herències dolentes. Però i és una herència que t'han llegat, o sigui, t'han deixat, i se suposa que tu transmetràs, però que a més inclou, pot incloure coses que tu has adquirit. Tu pots haver afegit coses en aquesta herència. Per tant, el patrimoni cultural és a tots aquells elements de la cultura, i la paraula cultura l'haurem de definir una mica, que nosaltres hem heredat al llarg del temps i que s'espera que transmetem. Aquest és una mica el que és el patrimoni. Aleshores, què inclou això? Què inclou a Calafell? Bueno, a Calafell inclou, evidentment, molts dels monuments construïts que coneixem. I començo pel més visible, no?, que és el castell. El castell de Calafell és un patrimoni impressionant, no? Li segueix la ciutadella, un altre patrimoni molt més antic, o sigui, però que també és singular. Després podríem parlar de les restes romanes a Calafell. Hi ha una vila romana que és de les primeres que es van excavar a Catalunya, el Vilarenc, no? Després ja podríem parlar de tot el patrimoni pescador, que va des de Barral, amb la casa, Museu Casa Barral, i aquí hauríem d'afegir el bot Sal de Vides, tot el que la confraria, tot el que està entorn del barri, de l'antic barri mariner, avui platja de Calafell. Després també tenim construccions romàniques fora del conjunt del castell, que és l'ermita de Segur. Bé, tot això, i més que aniran sortint, formen part del patrimoni construït. I després hi ha un altre patrimoni que no és construït, que és moble, no? Són objectes, no? La gent, tenim a les cases, doncs, a vegades pintures, quadros, documents antics, documents d'un besavi, fotografies, que, en fi, de gent que a vegades coneixem, que a vegades no sabem ni qui són, aquelles fotografies en blanc i negre, no? Tot això seria el patrimoni moble, es pot moure, no? I jo crec que finalment hi ha un patrimoni que és molt poc conegut, però que és també un patrimoni, que és tota l'herència cultural immaterial, no? Calafell, per exemple, té una manera de parlar. La gent que, doncs, és oriunda de fa molts anys a Calafell té un vocabulari que, doncs, es conserva parcialment, que molts d'altres no el coneixen, no? Aleshores, això també és un patrimoni. Hi han tradicions populars, hi han cançons, hi ha l'activitat aquesta sorprenent dels mariners de fer girar el bot salvavides. Això no ho sap fer ningú. I això és un patrimoni també no conegut, però immaterial.
1: Clar, m'ha sorprès quan deies del més antic tenim la ciutadella ibèrica, però clar, estem parlant d'una reconstrucció. No és un patrimoni ben bé construït, sinó es tracta d'una reconstrucció.
2: Bueno, si et sembla, comencem a parlar de la Ciutadella.
1: Ah, doncs som-hi.
2: Sí, ja que agafes aquest tema, sí. Sí, de la Ciutadella. A veure, la Ciutadella, quan els primers anys que funcionava, quan encara no estava turistificada, uns arqueòlegs van arribar en tren a Calafell, a l'estació, i no sabien on era, i ho van preguntar a un taxista, un senyor que estava allà amb un taxi, no? I no sabia el que era. I ells hi van mig explicar. Diu, diu allò, ens ho hem inventat.
1: Ja ens hem inventat.
2: Ja s'hem inventat. El qual no estava malament. Bé, anem a parlar de la Ciutadella. Com sorgeix tot això, no? La Ciutadella avui és un equipament de primer ordre, però és cert que tu dius que és un conjunt reconstruït, entre cometes, inventat. Com surt tot això? En els anys 80, amb la Universitat de Barcelona, vam començar a excavar, per casualitat, un jaciment ibèric que hi ha on abans era la ràdio de Calafell, abans, molt abans, el grup de vivendes que es deia Verge del Carme, crec que la plaça Cosme Mainer.
1: Plaça Cosme Mainer, exacte.
2: Pues allà van sortir unes restes ibèriques, no? Era una mena de granja ibèrica d'uns 400 anys abans de Crist, la vam excavar perquè era l'encàrrec que teníem, i en aquesta granja hi van sortir, entre altres coses, tallines, és a dir, aquests petits bivalves, aquesta mena de closques que la gent fa servir per fer vermut, no? A Calafell i a molts llocs de la costa, tallines. I també va sortir algun ham. Això ens va fer pensar que, malgrat que aquell lloc estava tan separat del mar, perquè hi deuen haver 2 quilòmetres i pico de la costa, no?, en línia recta, doncs aquella gent tenien contacte amb el mar, no? I com que això estava al costat d'un torrent, vam seguir el torrent, seguir mirant, mirant què hi podia haver. I al final del torrent, on avui hi ha la Ciutadella, hi havia una era, que ja hi havien crescut garrofers perquè no es feia servir. I mirant l'era, que estava, ja insisteixo, al final del torrent, a la dreta, ens trobem, no, perdona, a l'esquerra, ens trobem que també hi havia tallines, però hi havia els mateixos fragments de ceràmiques ibèriques que havíem vist a dalt d'aquest jaciment primer de la plaça Cosme Mainer, que per cert no he dit el nom, però hi dèiem l'Argivera, i així s'està publicant.
1: N'hem parlat diverses vegades, Joan, aquí a Calafell Ràdio.
2: Bueno, llavors, què passa? Que vam començar a pensar que allà hi havia d'haver un establiment, unes barraques de pescadors, pensàvem, una cosa així. Perquè en aquella època, anys 80, els ibers no es creia que fossin gaire amics del mar. Els tenien localitzats en fortificacions a l'interior del país. I, bé, no se'n parlava gaire d'això. Al començar a excavar, vam començar a trobar les restes, no? Vam estar 10 anys investigant, des del 82 al 92. 10 anys investigant. I al cap de 10 anys, quan ja el teníem gairebé apamat, ja sabíem el que era, vam pensar quina és la millor manera d'ensenyar-ho a la gent. Com que hi havia zones que estaven molt ben conservades...
1: Quan deies investigant, entenem excavant.
2: Excavant, sí. Però excavant és una part de la investigació.
1: Sí,
2: perquè tu excaves i treus.
1: Sí.
2: Però en una campanya d'un estiu pots trobar 10.000 petites peces. I això després s'ha de netejar, inventariar, classificar, estudiar i comentar. Per tant, dona feina per tot l'any.
1: Quan aquesta investigació ja la teniu
2: feta, per tant ja sabíem moltes coses, aleshores ens vam proposar actuar a la Ciutadella d'una manera que fos comprensible per la gent. Comprensible. I d'aquí ve el que nosaltres hi diem restitució, que és el que el taxista deia que s'ho havia inventat.
1: S'han inventat.
2: Realment, vam inventar poques coses. Aviam, quan tu tens... quan tu excaves un edifici, en aquest cas un poblat, un petit assentament, tu el que trobes són els fonaments. I trobes, amb sort, les parets i els sostres caiguts. Les parets i els sostres caiguts han enxampat a dintre, a vegades enxampen persones, no va ser aquesta sort, entre cometes, de la Ciutadella. A vegades enxampen tots els objectes, a vegades enxampen el que la gent ha deixat quan ha marxat. Aquest va ser el cas de la Ciutadella. La gent havia fugit. No ha marxat, fugit. I, per tant, havia pres coses molt valuoses per ells, però d'altres els havia deixat. És a dir, si tu abandones la teva casa ràpidament perquè no, perquè has de fugir, clar, no prens els plats.
1: No, l'imprescindible i el més valuós.
2: El més valuós. Prens el que consideres més valuós. Però això és el que van prendre i ens van deixar tot l'altre. Per tant, nosaltres teníem la planta d'aquest edifici i teníem alguns sostres enfonsats. I, per tant, quan tens la planta, saps on hi ha una porta, i saps on hi ha un envà, i saps on tenen encès foc, i saps on han enxampat el terispol, han enxampat gerres i les ha aixafat totes, no? El que no saps és on hi havia una finestra. El que tampoc saps és l'alçada de la teulada. I si la teulada era a dues vessants, o a una. Clar, llavors, com ho has de fer per saber això? Com ho fem? Per ja per saber les vessants de la teulada. L'única manera és mirar els carrers, perquè no hi ha, aviam, no hi ha desaigües. Per tant, quan mires els carrers, si la teulada té una pendent molt forta, l'aigua cau al mig del carrer i fa regarots. I, per tant, això, quan excaves, ho trobes. No? Si la teulada és més o menys plana, i a més a les cantonades hi trobes gerres, vol dir que l'aigua es recull de mica en mica en aquestes gerres i, per tant, no pot, la teulada no pot ser massa inclinada. És a dir, hi ha tot un munt de tècniques que ens permeten saber com podien ser les teulades. Ho sabem al 100%? No. No. O sigui, la Ciutadella, per tant, és una hipòtesi. És el més probable que 10 anys d'investigació ha produït. És el més probable. Intentant ser honestos i rigorosos. Després, el temps, altres recerques, confirmaran si és veritat o no.
1: Això et volia preguntar. Aquesta recerca que vau fer a Calafell va permetre tenir més informació que no es disposava sobre els Ibars?
2: Sí, mira, quan jo estudiava, un dels meus professors, un dels més savis, el doctor Miquel Tarradell, ens deia una vegada, diu, miri, si ara ve un senyor anglès i diu, miri, jo vull veure alguna cosa de la cultura ibèrica, diu, els hi podem ensenyar molts plats i olles, però no els hi podem ensenyar res, no els hi podem ensenyar cap poblat, no els hi podem ensenyar com vivien, no els hi podem ensenyar ni la idea que tenim de com vivien. I aquesta frase del doctor Tarradell, a nosaltres, a mi almenys, em va fer efecte, no? Vaig pensar, és veritat. I la troballa, doncs, d'un jaciment a Calafell ens va portar a pensar que perquè la gent ho entengués, havíem de fer el que s'ha fet.
1: És única a Catalunya o al món aquesta Ciutadella Ibèrica de Calafell?
2: Sí, al món no. Catalunya és única i Espanya pràcticament. Perquè a fora, diguem-ne, a l'hora de tractar els jaciments arqueològics a Europa, hi ha dues maneres. Que els podríem situar al nord del Rin i al sud del Rin. Al sud del Rin, on estem nosaltres, i per tant inclou una bona part de França, tota la península ibèrica, Espanya i Portugal, Itàlia, Grècia, bé, tota la banda sud, els jaciments arqueològics s'excaven i es deixen més o menys com s'han trobat. Al nord del Rin s'excaven, s'interpreten i es dona una hipòtesi de com devia ser. I aquesta hipòtesi a vegades és dibuixada, ara moltes vegades es fa amb propostes digitalitzades i amb intel·ligència artificial, o es construeix a sobre per veure com era. O sigui, allà on hi ha un fonament s'hi aixeca la paret. Allà on se sap que hi havia una teulada s'hi posa una teulada. Per tant, que el visitant quan entra ho veu. Quin és l'avantatge i desavantatge d'això? Bé, l'avantatge està clara. el que fan al nord del Rin, el que fan a Alemanya, Suècia, Dinamarca, t'ajuda a entendre. Està pensat perquè la gent ho entengui. Tu hi vas allà i entres a dintre les cases, com passa a la Ciutadella, i veus els seus objectes, i et pots imaginar com vivien. I pots veure mil i un detalls que d'altra manera no sabries.
1: Són posteriors a la Ciutadella Ibèrica de Calafell?
2: No, són molt abans.
1: Són molt abans.
2: Sí, de fet, la Ciutadella Ibèrica de Calafell, jo me la vaig copiar, de, no dels alemanys, sinó dels suecs. Abans de reconstruir-ho, jo havia treballat en la meva tesi doctoral sobre museïtzacions a Europa i havia vist el que es feia en tots aquests països. I aleshores se'm va ocórrer que es podia fer exactament igual que el que havien fet els suecs amb un fortín de l'edat del ferro, la Ciutadella també és de l'edat del ferro, de la illa sueca d'Åland, al nord d'Escandinàvia. I va, bueno, vaig anar allà, vaig documentar, vaig portar la documentació seva i la vam aplicar aquí.
1: I hi ha descobriments posteriors a tot això que, diguem, han desmuntat una miqueta les teories que veu tenir en compte a l'hora de fer la Ciutadella Ibèrica?
2: Sí. Sí, sí, sí. Hi han propostes diferents. I han estat sempre, eh? Per exemple, nosaltres vam fer uns taulats amb una inclinació del 15%. Perquè alguns arquitectes ens deien que sense teules aquesta ha de ser la inclinació. Vam passar un any o dos i en una pluja, la pluja se'ls van portar tots. Això ens va demostrar que no podia haver estat així. I aleshores vam mirar amb arquitectes que havien treballat en climes on secs, on l'erosió per pluja és molt forta, sobretot al nord d'Àfrica, i aquests ens van dir una inclinació del 3% és suficient. I vam haver de fer una inclinació del 3%. És a dir, nosaltres mateixos ens vam haver de rectificar. Aquesta és una. Però, darrerament, a les Terres de l'Ebre hi ha col·legues que diuen que a la zona que ells excaven, les teulades són a doble vessant, com les barraques, a doble vessant, i per tant, que es fan en palla, i per tant no tenen res a veure amb les construccions que nosaltres hem trobat i interpretat al nord de l'Ebre, no? Per tant, bueno, és una opinió que va reforçada per la seva recerca. No s'acaba de demostrar, perquè la demostració en arqueologia és molt difícil, no? O sigui, si no trobes la teulada, és molt difícil, no?
1: Estaríem hores i hores parlant no només de la Ciutadella. De fet, aquest estiu aquí a Calafell Ràdio parlarem del patrimoni, però ja serà en una altra setmana. Ho hem de deixar aquí, Joan, i saber de Calafellenc. Que vagi molt bé.
2: Fins la setmana
1: vinent. Fins la setmana vinent. Que vagi bé.
0: Obert per vacances.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
0: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Sent Calafell, allà on siguis.
3: de música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: Doncs vinga, som-hi. Estem en directe a Calafell Ràdio, 12 i 9 minuts. Seguim a l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, que vàrem estrenar ahir dimarts. I avui també estrenem un nou espai dins del nostre magazín. Aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, es tracta d'un espai que durant aquestes 5 setmanes del mes de juliol volem dedicar als músics i a l'escena musical del Baix Penedès. I per aquesta estrena, doncs hem convidat el Pemi Rovirosa, és guitarrista de l'Ax en Busto, i també es troba al capdavant d'altres projectes. Pemi, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
1: I gràcies per acceptar la nostra invitació.
2: Gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Aquí acabo d'anomenar un nom propi, l'Ax en Busto.
2: Sí.
1: Quin gran grup i quin gran referent de la música de la nostra comarca, no?
2: Sí, home, vista en perspectiva després de tants anys, doncs la veritat que sí que han fet moltes coses i hem tingut el privilegi d'arribar molta gent, de que moltes de les cançons que han fet amb molt de carinyo i amb molt de respecte i admiració, perquè nosaltres... jo crec que el que més hem valorat i el que més ens... la nostra benzina sempre ha sigut les cançons, no? I el que ens han pres més seriosament, no? Doncs hem tingut el privilegi d'arribar a molta gent, que aquestes cançons la gent se les hagi fet seves, fins i tot que hagin passat de generació en generació, i bueno, la veritat és que és una sort, i no sé, si amb permís del mestre Pau Casals, sempre dic que... que jo crec que sí que m'ha portat el nostre granet de sorra.
1: Oh, i tant. Clar, ara celebreu 40 anys, havíeu tingut com una pausa, podríem dir, una aturada en els últims anys, i ara sí. Veu tornar a l'escena musical. Em sembla que va ser motiu de dos concerts benèfics o,
2: sí,
1: o solidaris.
2: Sí. Havíem fet, l'última gira va ser el 2019, i llavors, bueno, sumat a la pandèmia i tot plegat, doncs ara feia uns anys que estàvem amb stand-by, no? Sempre... hi ha hagut dos moments, un és el 2016 i l'altre el 2019, on decidim posar les coses en stand-by i esperar, doncs, que les coses... a veure si em sé explicar. Per nosaltres, com que ja hem fet moltes de les coses, que han fet molts concerts, han fet molts objectius acomplerts, doncs també va arribar una època en la que ens vam dir nosaltres mateixos que ara ja tocava fer les coses per disfrutar-les, que realment valessin, paguessin la pena, i que sorgissin de forma natural, que ens contagiéssim els uns als altres, i anéssim a fer, doncs, bueno, tant discos com gires, com el que fos, doncs de forma molt natural i atractiva per nosaltres. I l'última parada va ser el 2019, fins ara el 2024, en el que el Pemi Fortuny, que doncs, ell ja feia 18 anys que no cantava amb nosaltres, doncs ens va proposar fer uns concerts benèfics pel seu projecte de la ràdio que té a Sierra Leona, a Àfrica. I bueno, la ràdio feia 15 anys, ja hi havia molta cosa, molt material obsolet, s'havien de renovar, pagar sous, bueno, era una mica... És una ràdio que té una funció educativa i sanitària molt important allí, no? I ens va semblar, doncs, bueno, una bona manera d'ajuntar-nos i intentar recollir doncs, uns 4 calerons per ell, no? I per aquest projecte. Vam fer un concert, es van esgotar les entrades al moment, vam acabar fent un segon concert, i bueno, dintre d'aquest procés i de fer els concerts i els assajos i passar-nos-ho bé, doncs bueno, sorgeix la idea, doncs, ja que hi som, perquè no fem uns quants concerts? I això ho vam fer l'any passat, vam fer 14 concerts, i ens ho vam passar tan bé que vam dir, per què no fem un segon any? Coincidint també amb que aquest any complim 40 anys, no?, des del primer concert.
1: I aquest 40è aniversari, aquesta celebració, us porta a celebrar i a participar en un munt de festivals, no?, ara que comencem l'època gran, no?, per aquests festivals. Sí. I us veurem amb molts d'aquests noms propis ja de l'escena musical catalana.
2: Sí, ja n'han fet alguns. Sí, sí. Ara fa 10 dies vam estar al Cabró Rock. Després també hi han fet dos concerts més, una a Girona, a la Sala de la Mirona, la que és l'inici de gira. Vam fer després a la Llotja a Reus, allà, perdona, a Lleida, que també va ser una passada. I ara, la setmana que ve, ja arrenquem una altra vegada el Poble Espanyol, el Festival Bars, a Barcelona. I ja seguim, ens anem després al Festiuet a Salou, després, no sé, en tenim un munt.
1: Fins i tot us trobareu amb gossos.
2: Sí, amb gossos fem a Roses, el Festival Sons del Món, crec que es diu, i ells, doncs, Bueno, s'han apuntat a la idea aquesta, no?, de fer...
1: Clar, volia remarcar...
2: un únic concert.
1: Volia remarcar aquest concert perquè és el retorn de Gossos, no?, que també ha estat molts anys, doncs, també sense activitat.
2: Sí, bueno, ells van fer una gira, no sé si recordo l'any passat o fa dos anys, que van fer, no sé si són uns quants concerts marcats que van fer, i ara, pel que he sentit, doncs, fan aquest únic concert amb nosaltres, a Roses, a l'agost, i l'any que ve fan una gira de... fan el 20è aniversari de la cançó Corren, no 20è o 10è aniversari, no me'n recordo, 20è jo diria més aviat, que seria 20è, sí.
1: Podria ser, sí.
2: Sí. I, bueno, sé que fan gira l'any que ve.
1: I quan s'acabi, doncs, aquesta celebració dels 40 anys, què passarà?
2: Doncs no ho sabem. La veritat és que... A mi, de fet, és el que més m'agrada, no saber. I llavors esperar que acabi la gira, disfrutar-la molt. Ara tot just estem al començament. Són unes gires que les estem disfrutant molt perquè les han fet molt familiars, anem amb els nens, amb les parelles, amb amics, no?, i l'estem disfrutant moltíssim, la veritat, no? Llavors, només tenim al cap el que diuen els futbolistes, no? Ara toca jugar i després ja pensarem el que ve, no? I una mica serà així. Quan acabi la gira, doncs, no sé, suposo que direm, doncs, parem aquí una temporadeta més o seguim o fem alguna cosa, no sé. La veritat que no.
1: Per aquells que no hagin encara gaudit del vostre concert, d'aquesta celebració del 40è aniversari, què és el que poden veure amb el vostre concert, aquest directe? Recuperant, evidentment, les cançons mítiques de la banda, no?
2: Bueno, doncs, veuran un recull de les cançons de tots aquests 40 anys. Amb això tenim un privilegi especial perquè tenim un repertori que diria que el 90% de les cançons la gent són molt conegudes i la gent les canta i hi ha una interacció molt potent entre el públic i nosaltres. Nosaltres seguim intentant donar aquella energia i aquell rock and roll que hem donat sempre, i de fet és la manera amb la que sabem fer-ho. I res, som 6 músics que pugem a l'escenari sense metrònom, sense pistes gravades, sense res, i som 6 instruments que pugem a tocar i a passar-ho bé durant 2 hores i a donar-ho tot per la gent que ha pagat una entrada per venir-te a veure, i això és de molt agrair, no? I espero això, que passin una experiència xula, que puguin desconnectar i oblidar-se dels seus problemes i passar-ho molt bé.
1: Quan en Pemi Fortuny va deixar la banda, els Lex Ambusto va prendre el relleu al Salva Racero.
2: Sí.
1: En aquests concerts, què? Els podem veure els dos o no?
2: No, aquests concerts només són amb en Pemi Fortuny. Hem retornat, diguem, a la formació original.
1: A l'original?
2: Sí. I ja és així, ha sigut com una segona vida, no?
1: I no hi ha hagut granes de, no sé, una cançó nova per deixar
2: de moment no.
1: El llegat, no?, d'aquests 40 anys?
2: No,
1: surgit,
2: de moment
1: eh?
2: No hem tingut ganes de tancar-nos a composar, ni a produir, ni a gravar, ni, si no tenim ganes de fer concerts, de passar-ho bé, és la nostra raó de ser, no? També som un grup que vam començar molt joves, i ens vam anar fent tocant a l'escenari, no? I és on vam aprendre, allà al llarg dels anys hem après dels encerts i dels errors, i és casa quan estem a l'escenari, i és on ens deixem anar i on som millor i som més nosaltres, no? I no ens plantegem de moment res de tot això, no.
1: Parlaves una miqueta d'això, dels orígens, dels sentiments. Ara, quan esteu dalt de l'escenari, ara que han passat 40 anys de l'inici, aquests sentiments retrobats... Però, clar, suposo que un va evolucionant, no?, també amb la sonoritat. La sonoritat de la banda ha canviat amb aquest pas del temps?
2: Ostres, doncs, tècnicament diríem que sí, perquè tècnicament tant la tecnologia com el material, com l'experiència que tenim tocant, perquè molts de nosaltres hem seguit tocant i treballant en diferents projectes i enregistrant, tenim estudis de gravació, molts de nosaltres, alguns de nosaltres són professors de música, altres ens hem dedicat a tocar en diferents projectes, i el que sí que toquem és amb molta seguretat i molta confiança, i sonem molt millor, i sempre ho diem, no?, que tant de bo quan teníem fa 30 anys enrere haguéssim pogut tenir aquest nivell, no? I això sí que es nota, la veritat, però el que és l'essència i la sonoritat del grup és que és la mateixa. És la mateixa, i això ho sabem perquè el primer dia que vam assajar i ens vam retrobar de nou, és que quan portaven 30 segons és com si no haguessin passat 4 anys, no?
1: Clar, era inevitable parlar de l'Ax amb Busto, però aquest és l'espai doncs els músics de la comarca del Baix Penedès. Com veus el panorama aquí a la comarca, Pemi?
2: Home, a veure, jo tinc un estudi de gravació, a més tinc uns locals de uns bucs d'assaig.
1: Sí, sabem.
2: I no paren de passar molts grups de la comarca, molts, molts, moltíssims. I és que hi ha un nivell musical molt important. Ja m'hagués agradat a mi tenir quan començàvem aquest nivell musical, perquè doncs, ara hi ha gent molt estudiada, que toca molt bé. Hi ha molts projectes musicals de tot tipus de música. Hosti, és que és una passada, perquè ve gent de Cuny, ve gent de Torredembarra, ve gent de Vilafranca, ve gent del Vendrell, ve gent de Calafell, ve gent de Vilanova, ve gent... Jo crec que el Penedès i el Garraf ara mateix hi ha un caldo molt gran i molt interessant i molt intens de bons músics i de molts projectes. Per tant, jo crec que de salut està molt i molt bé. Altra cosa són les oportunitats.
1: Això anava a dir, hi ha espai per tants músics, per tantes propostes?
2: N'hi hauria d'haver. N'hi hauria d'haver. En altres llocs, en altres indrets n'hi ha, no? Per tant, és possible fer-ho, no? Sí que és cert que últimament doncs, bueno, hi ha gent molt més hi ha gent amb més motivacions, hi ha més festivals que també es fan per aquí, hi ha, bueno, el de sempre, el circuit de festes majors, llocs on anar a tocar n'hi ha pocs. N'hi ha pocs, el Vendrell mateix, a part de Local Biker, que és de molt agrair, que fan molts concerts, no?, setmanalment, i l'Alternativa, la Penya Bètica, que fan algunes coses... és molt difícil, no?, el Vendrell mateix, no sé... Sí que és cert que, per tradició, algunes sales de concerts que s'han intentat muntar al llarg d'aquestes últimes dècades no han acabat funcionant. També és un problema, doncs, de l'interès de la gent, no?, del nivell el nivell crític, no?, d'anar a la gent i poder veure grups i valorar-ho i apoyar-ho, no? Oportunitats costa molt, la veritat, no? Tot i que jo penso que hi ha alguns sectors dos que estan fent un esforç en tocar. Per exemple, jo ara parlo pel Vendrell, que és el lloc on visc i on el que conec, doncs hi ha hagut iniciatives molt interessants per part de l'Ajuntament, per exemple, doncs, una cosa que es diu el Vendrell sent la música, on s'ha intentat des de fa uns anys, doncs, habitual, o sigui, mensualment o bastant sovint, doncs, fer concerts i invertir, doncs, en que artistes del Vendrell puguin mostrar els seus projectes i ensenyar-los, i això està molt bé. Però, bueno, jo crec que falta encara, no? Sí.
1: Ara esmentaves el teu projecte d'aquest estudi de gravació. També entre els teus projectes està Rock and Roll o Ziggurat Circus Band.
2: Sí, són un d'ells, sí.
1: Explica'ns una miqueta aquests projectes.
2: Rock and Roll és un projecte, és un homenatge als clàssics del rock en català dels grups dels anys 90, no? Diguem, grups com el nostre, com
1: amb el rock català, no?, com a representatiu, no?, també de casa nostra.
2: Sí, rock
1: això,
2: and roll.
1: Sí, de
2: fet, el logo
1: paraules.
2: És el rock, no? Clar. Sí. I això, el 2021, 2022, crec que vaig començar, ara estic fent la quarta temporada, bueno, m'ho van proposar per entrar-hi. Al principi se'm va fer una mica estrany perquè m'havia de versionar a mi mateix, per dir-ho d'alguna manera, no? Però em va semblar que era una cosa feta amb molt de respecte i molt de carinyo, i on respectaven les cançons senceres. No era el format aquest ara habitual de festes majors, que jo amb això no puc, que són els medleys, no?, els popurris que dèiem abans, no?
1: Sí.
2: Que és 30 segons de cada cançó i vinc estribillos, fins tota la nit estribillos. I això, crec que les cançons no estan fetes només pels estribillos, no? Estribillo és un objectiu que té una cançó, no? Però... I en aquest sentit respectaven les cançons de forma original, senceres, no? Eren cançons que jo les tenia molt interioritzades perquè eren de l'època en la que nosaltres començàvem. I bueno, vaig provar-ho, i al final vaig entrar, em va agradar molt, em vaig sentir molt ben acollit. La banda era totalment nova, tots els músics érem nous, per tant començàvem tots de zero, i hem construït, doncs, una família de rock and rollera molt xula, que ja portem 4 temporades, 4 anys seguits. Això m'ho passa molt bé. I la Ziggurat Circus Band és un projecte que forma part d'una productora de teatre de carrer, una productora molt important que es diu El Gran Mogol, que porta 40 anys fent espectacles de tot tipus. I és un espectacle itinerant, som 7 dos actors i cinc músics, on anem, doncs, a bateria, baix, guitarra i secció de vents, amb una plataforma, amb un carro molt gran, on va la bateria a sobre, els equips de so, va tot inalàmbric i tot itinerant, i on ens movem per carrers i places, i doncs, molts events privats, no? Per exemple, ara estem fent, des de la setmana passada vam arrencar, estem fent una part de tota la promoció del Tour de França a Barcelona, estem fent una vintena d'actuacions, o ens adaptem amb events privats, jo què sé, hem fet, doncs, la gala anual de directius de Globo, la gala anual d'una empresa nord-americana que va venir al Fòrum a Barcelona a reunir tots els directius d'Europa, i fem events privats també, després festivals on animem, i o un circuit molt teatral també que fem, doncs, i anem per tot l'estat, no només Catalunya, sinó ens estem mamant tot Espanya des de fa... Jo fa un parell d'anys que hi soc. I és una cosa que jo també, quan me la van proposar, no havia fet mai, i em va semblar un repte interessant per provar, del qual estic meravellat, estic encantat, i no només fem aquest projecte, que és la Ziggurat Circus Band, sinó que, a més, ara a l'octubre estrenarem un nou projecte, ja no és itinerant, és per sales, que farem, doncs, arrencarem el 2027. I, bueno, és un projecte amb el qual estic molt il·lusionat. M'agrada molt, la música és una passada, els músics són tots molt bons, és un treball en equip molt intens i molt interessant, i amb el qual estic molt content, i la veritat faig molts bolos, moltes actuacions, i m'ocupa molt de temps, però estic molt content d'haver-ho començat, la veritat. És una cosa, no m'hagués esperat mai que acabaria entrant en aquest món del teatre de carrer, però és un molt, molt xulo, molt divertit, on hi ha gent molt maca i molt seriós, i molt professional, no?
1: Pemi, hem d'anar acabant. Ara parlaves, doncs, això, no?, dels projectes que tens entre mans. El més immediat, doncs, això, no?, també la gira de 40 anys de l'Ex-Ambusto.
2: Sí, sí, sí.
1: I altres projectes, algunes coses en ment, o... Bueno,
2: sí,
1: que ara... Déu-n'hi-do, prou de feina.
2: Sí, després també faig moltes coses. També estic amb la banda del cantant de rock and roll, per exemple, va fer un disc en solitari, l'Eric Alés. També formo part de la banda... que presentem el seu disc. Ara el juliol també ens tornem a reunir la banda Kilòmetre Zero, que és una banda de músics del Vendrell i comarca, que fem un concert per la Festa Major del Vendrell.
1: Total, que estàs que no pares.
2: No paro, la veritat que no. Sí.
1: Doncs el Pemi Rovirosa, que és guitarrista de l'Ex-Ambusto i músic d'aquí de la comarca del Baix Penedès. Gràcies per venir a Calafell Ràdio, que tinguis molt bon estiu, i gràcies per explicar-nos tots aquests projectes. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
1: Adéu-siau.
0: Obert per vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.

doncs això que ens convida a ballar és la nova proposta de Danny Six i Izkid. Així a ritme com de rumbeta, eh? Que s'aturi el temps, així es titula aquesta una de les novetats musicals de la setmana, que també pots escoltar aquí a la nostra selecció de l'Obert per Vacances. En directe a Calafell Ràdio, bon dia o ja bon migdia. En punt, 2:15. A Calafell Ràdio.

0: I cada dia, a partir del punt de 2:15, en aquesta última mitjoreta de programa, entre d'altres coses, tenim Emergents. Durant tota aquesta temporada radiofònica que hem deixat enrere, ha estat el programa dels dissabtes al matí per anar despertant amb el David Burillo i per conèixer nous músics catalans, propostes emergents, en aquest espai que així es diu Emergents. I cada dia de l'Obert per Vacances tindrem aquestes entrevistes, aquests continguts emergents amb el David Burillo.
1: Això va de conèixer artistes emergents. I res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem a Himàlia. La barcelonina Júlia Lahoz ens presenta el seu nou senzill. Un tema pop que destaca per la seva tonalitat fresca i festiva. Però el sentirem després de l'entrevista. Abans, el seu primer senzill, Guapa pel carrer.
2: Digue'm què penses en mi. Digue'm que encara em recordes. Si dius tot el que et vaig dir,

0: I Màlia, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a punt de sentir el teu nou tema, Una vida amb molts colors, però abans que ens parlis d'ell, presenta't una mica. Qui és Imàlia?
1: Doncs Imàlia és un projecte musical que busca l'expressió de la sensibilitat a través de la música, sobretot mitjançant el pop electrònic en català i res, buscar doncs, fer música que sigui justa i sincera amb qui sóc i amb el que veig.
0: Venim de sentir alguns temes potser una mica més nostàlgics, com Faltar o Guapa pel carrer. M'atreveria a dir fins i tot que en el cas de Guapa pel carrer, enrabiats i tot. Fruit potser del desamor, però et volia preguntar què és el que t'inspira per fer aquests temes.
1: Doncs el que m'inspira sobretot és la vida. A vegades són les meves pròpies experiències, a vegades són experiències d'amics o coses que observo, jo què sé, quan vaig pel carrer. Que crec que al final tots ens movem en aquesta vida per amor, o per desamor, o per falta d'amor, o per amor mal gestionat. Llavors, principalment, doncs, la vida i l'amor són el que inspiren la meva música, sigui en les formes que pugui prendre.
0: Que bé, i en breu sentirem el teu nou senzill, Una vida amb molts colors, un tema molt festiu. Què ens pots explicar d'aquesta cançó?
1: Doncs mira, Una vida amb molts colors és potser de les cançons més que els tinc més carinyo que he escrit fins ara, perquè és per les meves germanes. Uh-huh. I bueno, com deia abans, el projecte s'inspira en la vida i en l'amor i en les seves formes, i en aquest cas, doncs, com no cal que sempre l'amor sigui romàntic, jo per mi els vincles més importants que tinc són aquests, són els que tinc amb les meves germanes, i per tant em va fer molta il·lusió poder escriure sobre el tema i poder dedicar aquesta cançó d'amor.
0: I en menys d'un any has tret ja 3 senzills. En quins projectes treballes ara? Et podrem veure en algun concert, per exemple?
1: Sí, mira, ara aquest, el divendres que ve, 20 de febrer, a les 19 hores, farem un concert al Palau Alòs, que és un concert gratuït que l'organitza el col·lectiu 24, que són un grup de noies fantàstiques que estan així començant a organitzar llocs i punts de trobada per a artistes. I en aquest cas m'han volgut organitzar aquest concert. Per tant, si qualsevol persona hi vol venir, i serà benvinguda. I en paral·lel a això, doncs estic treballant en un EP, que encara no sé quan sortirà, però no trigarà molt.
0: Molt bé, doncs, quines ganes de sentir aquest EP. I Màlia, moltíssimes gràcies per ser a Calafell Ràdio avui.
1: A tu.

0: Doncs recordeu, aquestes són les entrevistes que al llarg de la temporada ens ha fet el David Burillo des d'Emergents, aquest espai dels dissabtes al matí. Avui entrevistant a Himàlia i també parlant de la seva proposta musical. Entrevistes que recordarem, tornarem a escoltar aquests matins, migdies de l'estiu, aquest mes de juliol, des de l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.

0: Això és Fever Dream. És l'última, una de les últimes cançons de l'Alex Warren, també sonant a la nostra selecció musical. 12:39, fem una pausa. Tornem de seguida, tram final de l'Obert per Vacances d'aquest primer dia del mes de juliol, avui dimecres. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries sonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

0: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: 12:43, tram final de l'obert per vacances d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. I també aquest estiu, aquesta temporada, hem recuperat el semàfor de l'estiu. Aquest espai en el que, a través de tres notícies, doncs valorem l'actualitat del dia en tres colors. La de color vermell, la notícia negativa del dia. La del color groc, per aquella que es troba entre les positives i les negatives, que ni fu ni fa. I la de color verd seria la notícia positiva, una de les notícies positives del dia. A vegades ens costa de trobar... A veure què us diu, la que hem preparat per al programa d'avui. Doncs vinga, començarem, com sempre, el semàfor amb la notícia de color vermell. El titular diu que el Mediterrani registra temperatures de rècord a l'inici de l'estiu. El Mediterrani està registrant aquests dies temperatures clarament superiors a les habituals per un inici de juliol. En diversos punts del litoral català, les anomalies tèrmiques arriben a situar-se entre 4, atenció, 4 i 6 graus per sobre de la mitjana, segons els registres d'aquests primers dies d'estiu. Aquest escalfament del mar no és un fenomen aïllat, sinó que s'emmarca en una tendència recurrent dels darrers anys, amb episodis cada vegada més freqüents i intensos. Els experts adverteixen que un mar més càlid té implicacions directes sobre l'ecosistema marí, amb impacte en espècies sensibles a la temperatura, però que també sobre l'atmosfera, ja que aporta més energia i humitat en cas d'episodis de temps inestable. Tot plegat situa el Mediterrani en un nivell de tensió elevat a aquest inici d'estiu. Doncs una evidència més d'aquest canvi climàtic. Notícia vermella del nostre semàfor de l'estiu d'avui, dia 1 de juliol. Però l'actualitat ens deixa altres notícies, perquè les benzineres preveuen un augment del preu dels carburants. Aquesta ben bé la podríem situar en el color vermell del nostre semàfor d'avui. Un impacte directe cap a la butxaca. I és que les estacions de servei calculen que a partir d'aquest dimecres el preu dels carburants experimentarà un increment. En concret, la benzina, la gasolina, podria encarir-se al voltant de 10 cèntims per litre, mentre que el dièsel ho faria aproximadament en 3. Aquest moviment arriba en ple inici de la temporada d'estiu, amb més desplaçaments per carretera i també un augment general de la mobilitat. El sector apunta factors com les variacions en el preu del petroli i la situació dels mercats internacionals. Tot i que no és un increment excepcional en termes històrics, sí que pot notar-se en trajectes llargs i en el cost global de les vacances. Doncs aquest augment del preu dels carburants que hem situat en el color groc del nostre semàfor d'avui. A veure què ens diu la notícia de color verd del semàfor. Ens parla de les bones previsions per al sector turístic a la demarcació de Tarragona. Anirem ara cap al sector turístic des del color verd del nostre semàfor, perquè aquest sector, el turístic de la demarcació de Tarragona, afronta l'estiu amb bones previsions i amb expectatives de repetir els bons resultats de la temporada passada. Les primeres dades indiquen un ritme de reserves estable, especialment a la costa, tant en hotels com en càmpings i també allotjaments turístics. Un dels factors que han ajudat a dinamitzar la temporada és l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus, que ha afavorit l'arribada de visitants ja durant la primavera i ha contribuït a allargar aquesta activitat turística. En conjunt, el sector preveu un estiu positiu i consolidat amb una combinació de turisme internacional i també de proximitat. Doncs és l'actualitat del dia amb els nostres colors del nostre semàfor.

0: Com m'agrada aquesta, la nova cançó de Miles Smith, Heaven, així es titula.
1: Aquest estiu ens remullem junts.
0: Deu minuts i arribem a la una en punt del migdia. Vinga, anem acabant l'Obert per Vacances d'aquesta edició. I sempre el que fem en el tram final de, també de l'Obert per Vacances és conèixer les activitats que s'han programat per aquesta setmana al municipi de Calafell.

Doncs vinga, anem al web municipal calafell.cat, a la seva agenda, perquè aquí es recullen pràcticament totes les activitats que es programen al municipi de Calafell. Parlem en primer lloc del 11è torneig internacional d'hoquei veterans Ciutat de Calafell, que celebra entre demà dijous, dia 2 de juliol, i el pròxim dia 4, dissabte, 4 de juliol. Entre les 9 del matí i les 11 de la nit, en el pavelló Joan Ortoll, es celebra aquest torneig internacional que organitza els veterans Club Patí Calafell. Parlem ara també del taller de Cianotípia, que es farà demà dijous, dia 2 de juliol, a partir de les 11 del matí, a la Biblioteca Casanova del Port de Segur de Calafell, amb Casa Magenta. Per infants a partir de 4 anys, cal inscripció a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373, recordeu, demà dijous a les 11 del matí, a la Biblioteca Casa Nova de Segur de Calafell, aquest taller de Cianotípia amb Casa Magenta. Més tallers. En aquest cas, en el Centre Cívic Cinema Iris, taller de cable. Serà demà dijous a partir de les 11 del matí. Construcció amb peces de fusta per fomentar la creativitat, la concentració i el treball en equip. Activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Places limitades, però no cal inscripció prèvia. Els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. I més tallers. Aquest divendres 3 de juliol a les 11 del matí, taller de cuina també en el Centre Cívic Cinema Iris. Es tracta d'elaborar receptes senzilles per desenvolupar habilitats culinàries, també creatives, i fer possible un treball en equip, en grup. Activitats familiars gratuïtes, com dèiem, per infants de 4 a 12 anys, pensades per gaudir en família, places limitades, no cal fer inscripció prèvia, i els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Aquest divendres, a les 11 del matí, al Centre Cívic Cinema Iris, taller de cuina. I parlem ara de l'exposició fotogràfica Més enllà del rem, elles. Es tracta d'una exposició, un treball fotogràfic sobre el càncer amb dones bogadores i el seu procés vital. El rem les uneix, la vida les impulsa. Es podrà gaudir d'aquesta exposició fotogràfica de l'Encarni Gallardo i de Joan Casas els dies 4 i 5 de juliol, d'11 del matí fins les 2 del migdia i entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. I atenció, perquè la inauguració es farà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris. I atenció, perquè hi haurà un club de lectura al Jardí de la Casa Barral amb els autors del boom llatinoamericà. En aquesta sessió no és que els autors hi estiguin presents, evidentment, però com a protagonistes seran els autors d'aquest boom llatinoamericà. Aquest divendres per la tarda a partir de les 6 al Museu Casa Barral. Doncs vinga, tot això ho podeu consultar en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, i cada dia us ho expliquem aquí, a l'abans d'acabar l'Obert per Vacances. Doncs vinga, anem marxant, anem recollint trastets, acabem edició, aquesta segona de la temporada de l'Obert per Vacances. Demà a partir de les 11 i fins la 1 tornarem per acompanyar-vos aquí en directe. Salutacions del Ferran Boquer i dels companys i col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Marxem amb Olivia Rodrigo. És la seva última cançó en format senzill, cançó oficial, això que estiu. Es diu, es titula Stupid Song. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. No marxeu de la sintonia de Calafell Ràdio. Fins demà.

Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

0: repassar els titulars del dia. La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell ha organitzat aquest estiu una nova proposta per descobrir el patrimoni del municipi d'una manera diferent. Anirem fins al Vendrell perquè participa a Grècia en una nova trobada europea per impulsar solucions de mobilitat en municipis de nuclis dispersos. També el Vendrell inaugura un violoncel gegant de més de 7 metres al Parc de la Música. El tema estrella de la setmana, la policia local informa de les afectacions de trànsit pel pas del Tour de França a Calafell el pròxim 5 de juliol. I Santa Oliva farà treballs nocturns a la xarxa d'aigua de les Pedreres per detectar possibles fuites i millorar el servei. I anirem també fins al Port de Tarragona perquè estudiarà la sorra de l'Hospitalet de l'Infant per buscar una solució definitiva a la regressió de la platja de la Pineda. I acabarem parlant de la Unió de Pagesos, que reclama una arrencada ordenada de vinyes per equilibrar el sector del vi. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El pilot calafellenc de kàrting, Héctor Ricardo, només té 8 anys, però ja ha demostrat que el treball dur supera qualsevol obstacle. Durant el cap de setmana del 15 al 17 de maig, l'Héctor va pujar al podi en dues ocasions al Campionat d'Espanya de kàrting i ho va fer poc després d'un any d'haver-se assentat a un kart per primera vegada. Avui escoltarem part de l'entrevista a l'Héctor Ricardo.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La ciutadania de Calafell ja té les seves propostes per als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar iniciatives va finalitzar el passat 19 de juny amb un total de 32 propostes registrades, centrades en diferents àmbits de millora del municipi. Entre les iniciatives presentades hi ha actuacions relacionades amb equipaments, vials, seguretat, mobilitat, espais canins, patrimoni, espais naturals, aparcaments, zones verdes i àrees infantils, entre d'altres. Ara s'obre una nova fase del procés. Entre l'1 i el 24 de juliol, els serveis tècnics de l'Ajuntament analitzaran cadascuna de les propostes per determinar-ne la viabilitat tècnica i econòmica. Un cop superada aquesta primera revisió, el 26 de setembre les iniciatives es presentaran al Consell Ciutadà, que serà l'encarregat de validar-les abans de passar a la fase de votació. Les propostes que compleixen tots els requisits es podran votar entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre a través de la plataforma digital municipal Decidim Calafell. Hi podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi. Entre les 32 propostes presentades hi ha iniciatives molt diverses per millorar el municipi. En l'àmbit de l'espai públic, els veïns i veïnes proposen continuar amb la renovació dels carrers de Segur Platja, arreglar voreres i carrers de Mas Romeu, Calafell Parc i els barris de Brises, Montmar i Vall de Mar, adequar el camí paral·lel al torrent de Montpaó, al torrent de l'Escarnosa i l'aparcament del carrer Baixador, així com millorar la senyalització en diferents punts del municipi. També es planteja renovar el parc infantil de Mas Romeu, crear una nova àrea d'esbarjo infantil, instal·lar més zones d'ombra i incrementar les zones verdes als aparcaments, substituir l'arbrat de la platja i instal·lar aparells d'aire condicionat als espais comuns de l'Escola Santa Creu. En matèria de mobilitat i seguretat, les propostes inclouen la construcció d'un carril bici segur que connecti les platges, la recuperació del servei d'autobús a les urbanitzacions de Mas Romeu, la implantació d'un minibús a demanda, la instal·lació de radars per control de velocitat, una campanya de pacificació dels passejos marítims, la col·locació de badens i un semàfor a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, així com més punts de recàrrega per

0: de vehicles elèctrics. La ciutadania també proposa crear una zona de bany inclusiva amb cadires adaptades, un hort ecològic comunitari i millorar l'àrea de gossos del Passeig de la Unió, habilitar punts d'alimentació per als gats de carrer, instal·lar els pals de fibra òptica pendents a Mas Romeu, crear una brigada específica de manteniment per a aquesta urbanització i elaborar un estudi perquè la tripulació del bot salvavides de Calafell sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Finalment, s'escolliran les 5 propostes més votades de l'apartat Espai Públic i Mobilitat i les 3 més votades de Programes Socials. Sentim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
1: Doncs s'han presentat 32 propostes amb aquest procés que hi ha hagut ara de presentació de propostes. Ara les valorarem tècnicament, si són viables o no, si entren dintre dels criteris de lo que era el reglament, i també les valorarem econòmicament, i a partir d'allí, doncs, al setembre, quan comencin el període de votació, doncs animo a tothom a que participin i a que votin les propostes que els agradin més.
0: Durant el mes d'octubre, les iniciatives seleccionades s'incorporaran als pressupostos municipals de l'any 2027.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem parlant de Calafell perquè la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell ha organitzat aquest estiu una nova proposta per descobrir el patrimoni del municipi d'una manera diferent. Es tracta de les 3 escape rooms a l'aire lliure que tindran com a escenaris el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica. Les activitats estan adreçades a joves a partir de 12 anys i combinen el joc amb la descoberta de la història i el patrimoni de Calafell. Els participants hauran de resoldre enigmes i superar diferents proves inspirades en cadascun d'aquests espais emblemàtics. La primera activitat, la crida al castell, es farà el 9 de juliol al Castell de la Santa Creu. El 22 de juliol serà el torn del manuscrit de la Casa Barral, mentre que el 7 d'agost la Ciutadella Ibèrica acollirà el llinatge de la Ciutadella. Cada sessió comptarà amb un màxim de 25 participants i les inscripcions ja són obertes a través del web de Joventut de l'Ajuntament de Calafell.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara anem fins al Vendrell perquè ha participat aquesta setmana en una nova trobada internacional del projecte europeu Comings and Goings, una iniciativa cofinançada pel programa Urbact, que treballa per trobar noves solucions de mobilitat en municipis amb baixa densitat de població, urbanitzacions o nuclis dispersos. La reunió s'ha celebrat els dies 23 i 24 de juny a Kemi, a Liberi, a Grècia, i ha reunit representants de totes les ciutats sòcies del projecte per compartir experiències i continuar avançant en la recerca de models de transport més eficients i adaptats a les necessitats de cada territori. Durant la trobada, els participants han conegut de primera mà la realitat del municipi grec i han analitzat una bona pràctica impulsada per la regió portuguesa de Simbiseu Downloads, basada en un sistema de transport flexible i a demanda. Es tracta d'un model que podria servir d'inspiració per adaptar solucions similars als diferents municipis que formen part del projecte. Un dels moments centrals de la reunió ha estat la sessió anomenada City Clinic Key Challenge Exchange, que en cada ciutat ha exposat els principals reptes de mobilitat que afronta. Aquest intercanvi ha permès compartir experiències, detectar problemàtiques comunes i recollir propostes per millorar la connectivitat i l'accessibilitat, especialment en aquells municipis amb urbanitzacions o nuclis allunyats del centre. A més de les sessions de treball i els tallers tècnics, la trobada també ha inclòs visites a diferents iniciatives comunitàries i patrimonials de Caimi a Liberi, com el Museu Papa Nicolau o el monestir Kimli, i diversos espais naturals de la zona. Amb aquesta participació, el Vendrell continua implicat en un projecte europeu que busca impulsar la mobilitat més flexible, inclusiva i adaptada a les necessitats reals dels municipis, amb l'objectiu de millorar la connexió entre diferents barris, urbanitzacions i equipaments del terme municipal.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I continuem a Vendrell perquè aquesta ciutat ja compta amb un nou espai que no deixa ningú indiferent. Es tracta del Parc de la Música de Coma-ruga, un equipament que acull una escultura de més de 7 metres d'alçada i que, segons l'Ajuntament, es converteix en el violoncel més gran del món. Aquesta gran estructura presideix una nova zona de joc situada al costat de l'edifici de Tavaris i està inspirada en la figura de Pau Casals, coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del seu naixement. L'instrument s'erigeix així com el principal element simbòlic del parc i com un homenatge permanent al músic universal nascut al municipi. El consistori assegura que aquesta peça supera en dimensions un altre violoncel instal·lat a la localitat austríaca de Weis, que arriba als 5 metres d'alçada. Amb més de 7 metres, aquesta nova icona vol reforçar el vincle del Vendrell amb la música i el llegat de Pau Casals. La inauguració del Parc de la Música ha coincidit amb la celebració de la Fira Turismar i, a més d'aquests nous espais, també s'ha posat en marxa una pista esportiva dedicada a l'exfutbolista Eduard Monchón, mentre el passeig marítim ha acollit diverses activitats de Beach Market.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I anem a parlar ara del que serà el tema estrella d'aquesta setmana, el Tour de França 2026, que passarà per Calafell aquest pròxim diumenge 5 de juliol. La policia local de Calafell ha informat de les afectacions de trànsit que hi haurà al municipi a motiu d'aquest pas de la segona etapa del Tour de França. La cursa travessarà el terme municipal per la carretera C31 i, per garantir la seguretat dels ciclistes i el bon desenvolupament de la prova, aquesta via quedarà completament tallada al trànsit entre les 11 del matí i aproximadament les 4 de la tarda, fins que hagi passat tota la caravana i l'organització i el pilot. Tot i això, les primeres restriccions començaran abans. A partir de les 9 del matí ja hi haurà afectacions als accessos i als laterals de la C31, per la qual cosa es recomana tant als veïns com als visitants planificar els desplaçaments amb temps i evitar, en la mesura del possible, circular per aquesta zona. Durant el tall, la connexió entre la zona de la platja i la zona de muntanya es podrà continuar fent pel pas inferior de la C31, situat a l'avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. A més, la policia local treballarà per habilitar passos alternatius sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la cursa ho permetin, amb l'objectiu que cap barri o sector del municipi quedi incomunicat mentre duri l'esdeveniment. També s'ha previst una mesura específica per facilitar la mobilitat dels veïns de Cantoni, situat entre la C31 i la via del tren. De manera provisional, l'avinguda de Sitges passarà a tenir doble sentit de circulació en el tram comprès entre l'avinguda del Mediterrani i el carrer Foix, mentre es mantingui el tall de la carretera. El govern recomana com a principals vies alternatives l'AP7, la C32 i les rondes de Barcelona, així com eixos d'interior com l'A2, l'A27, la C15, la C16 o la T11 per als desplaçaments entre costa i interior. El Servei Català de Trànsit preveu que la circulació es pugui normalitzar cap a les 6 de la tarda i recomana planificar els desplaçaments a partir d'aquella hora, especialment en el retorn cap a l'àrea metropolitana. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no? Després, pel que fa a la mobilitat en relació a dilluns, la C-17 estarà afectada en una part, però no totalment afectada. La C-25 com a eix transversal també és una alternativa, i la C-37 doncs també esdevé una alternativa a la mobilitat pel que fa a l'etapa que corre durant el dia de dilluns.
0: Des de la policia local es demana la col·laboració i la comprensió de la ciutadania davant les molèsties que pugui ocasionar aquest dispositiu especial. I es recorda la importància de seguir en tot moment la senyalització provisional i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom durant el pas del Tour de França.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara de Santa Oliva, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha informat que durant els pròxims dies l'empresa concessionària del servei d'aigua Casa durà a terme diverses actuacions a la xarxa de subministrament del barri de les Pedreres amb l'objectiu de detectar possibles fuites i millorar el funcionament de la infraestructura. Els treballs s'emmarquen dins del procés de sectorització de la xarxa d'aigua, un sistema que consisteix a dividir la xarxa en diferents sectors independents. Aquesta metodologia permet controlar millor el comportament del subministrament, localitzar amb més precisió possibles incidències i reduir el temps de resposta en cas que es produeixi alguna avaria. Les actuacions es desenvoluparan durant 3 nits consecutives, de diumenge a dilluns, de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres. En tots els casos, els treballs es faran entre les 11 de la nit i les 6 del matí. Durant aquestes franges horàries es produiran interrupcions puntuals al servei d'aigua, tot i que no afectaran en tot el barri al mateix temps. Els talls es faran de manera sectoritzada per poder analitzar el comportament de la xarxa en diferents punts i detectar amb més eficàcia possibles pèrdues d'aigua. Segons ha explicat l'Ajuntament, s'ha escollit l'horari nocturn perquè és el moment del dia en què el consum d'aigua és més baix. D'aquesta manera es busca reduir al màxim les molèsties als veïns i veïnes i minimitzar l'impacte sobre el servei. Des del consistori s'agraeix la comprensió i la col·laboració de la ciutadania davant unes actuacions que consideren necessàries per continuar millorant la xarxa d'abastament d'aigua i garantir un servei més eficient.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona ha iniciat un nou pas per trobar una solució definitiva a la regressió de la platja de la Pineda. L'autoritat portuària estudiarà la qualitat de la sorra situada davant la costa de l'Hospitalet de l'Infant per determinar si és apta per regenerar la platja de Vilaseca i evitar les aportacions periòdiques que s'hi han hagut de fer durant les darreres dècades. L'estudi respon a una petició del Departament de Costes de la Generalitat i forma part del procés per trobar una alternativa estable a un problema que s'arrossega des de fa anys. De fet, el port recorda que els últims 20 anys s'han aportat més d'1.660.000 metres cúbics de sorra a la Pineda. Però aquestes actuacions no han aconseguit estabilitzar la platja perquè la sorra utilitzada era més fina que la natural. Els treballs es concentraran en dues zones marines situades davant l'Hospitalet de l'Infant, on s'estima que hi ha més d'1 milió de metres cúbics de sorra. En total es faran 48 sondejos, 24 de profunds i 24 de superficials per analitzar la granulometria de l'arena i la presència de metalls, el nivell de contaminació i els possibles impactes ambientals. L'àrea d'estudi abasta una superfície de 1,6 milions de metres quadrats. L'encàrrec l'ha assumit l'empresa especialitzada IH Cantàbria, que compta amb un pressupost de 250.000 euros. El termini d'execució és de 6 mesos i la previsió és disposar dels primers resultats al llarg de l'any vinent. Aquest estudi també és necessari per completar la declaració d'impacte ambiental vinculada al futur contràdic de Ponent, una infraestructura que ha de contribuir a reduir la regressió de la platja. Des de l'Ajuntament de Vilaseca s'ha valorat positivament que es faci aquest estudi, però també s'ha reclamat que les actuacions s'accelerin. El consistori considera que la Pineda necessita una solució estable després de molts anys de regressió i demana que aquest nou informe no serveixi només per allargar els terminis, sinó que permeti prendre decisions definitives. El problema té el seu origen en la construcció del dic de llevant del Port de Tarragona durant la dècada dels anys 70. Aquesta infraestructura va alterar el moviment natural de la sorra i des d'aleshores la platja de la Pineda ha necessitat aportacions anuals per mantenir-se. Ara, amb aquest nou estudi, el port confia a trobar un tipus de sorra que permeti estabilitzar el litoral de manera permanent.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
4: El pilot calafellenc de kàrting, Héctor Ricardo, només té 8 anys, però ja ha demostrat que el treball dur supera qualsevol obstacle. Durant el cap de setmana del 15 al 17 de maig, l'Héctor va pujar al podi en dues ocasions al Campionat d'Espanya de kàrting i ho va fer poc després d'un any d'haver-se sentat a un kart per primera vegada.
5: Porque un amigo mío, que se llamaba José, hacía kàrting y yo ha dicho a mí que si quieres probar karting, y yo he dicho que sí, y cuando he probado me encantaba.
4: ¿Por qué te va a agradar?
5: Porque me gusta como pistas técnicas, te hace como más inteligente.
4: Per què? Perquè has de seguir una estratègia. Quina és la teva estratègia? Què és el que penses? Com et prepares?
5: Que si hago la trazada bien, ganaré más podiums.
4: Mm-hmm. Quan vas decidir competir a curses? Perquè has competit, veritat?
5: Sí.
4: Quants anys portes fent això?
5: Un any.
4: Un any, eh? Quins campionats has participat?
5: Quedadas y Carlos Sainz.
4: Uh-huh.
5: Antes hacía quedadas y ahora hago Carlos Sainz.
4: ¿Y cómo va a anar? Explica.
5: Bé.
4: ¿Sí?
5: La primera carrera fue en Sainz. Hice primer podium y segundo podium. Y la segunda era también en Sainz, que quedé segundo y segundo, creo. Y la tercera en quedadas, que era la última, eran Vic, quedé tercero y tercero. Y la primera en Carlos Sainz, quedé posición 11 y 12, creo que era. Y en Motorland, segundo y tercero. En Chiva,
4: a Chiva, molt bé.
5: Sexto, uh-huh, i 11.
4: Molt bé, tu saps de memòria, eh? T'agrada, no?
5: Sí.
4: Molt bé, i a més, on entrenes? Explica'm, com és un dia d'entrenament per tu? Entrenes al Vendrell?
5: Sí.
4: Explica'm.
5: El Vendrell entreno ahí porque está cerca de mi casa.
4: Mhm. Uh-huh. Tu vius assegut a Calafell, eh?
5: Sí.
4: Està a prop de casa teva i què fas durant l'entrenament?
5: Entrenant coses com adelantando, hacer las trazadas bien y también como hacer buen tiempos y ya está.
4: ¿Cuánto de temps entrenas? ¿Cuántos días?
5: 4 días en la semana.
4: 4 días a la setmana. ¿Y això ho compagines bé amb els estudis?
5: Sí.
4: Sí? Quin curs estàs fent ara?
5: Segon.
4: Segon. Has acabat ja, sí. Per tant venen les vacances. Aprofitaràs per entrenar més o per descansar una miqueta?
5: Entrenar més.
4: Entrenar més. O sigui, ets un noi competitiu, eh, pel que veig. Sí? T'agrada competir? Sí. T'agrada guanyar?
5: Sí.
4: Al campionat d'Espanya, a Campillos, les coses potser no van sortir tan bé com esperaves. Què vas aprendre d'aquella experiència?
5: Que En la crono, no quedarme en grupo, porque si no, quedo como un posición muy malo. Pero si salgo como solo y adelanto rápido, quedo posiciones mejores, como me pasó en Motorland.
4: Molt bé. A banda del karting, ¿qué més fas?
5: Hacía fútbol y ya está.
4: Molt bé. ¿Fas algún entrenamiento de fuerza o resistencia?
5: Antes hacía, primero hacía futbol, després karting, després boxeo, el entrenamiento de boxeo era... No, el entrenador no era bueno.
6: Ui, no era bueno el entrenador? No. I això, per què?
5: I perquè quan salia no estava sudando.
6: Ah, vols dir que per fer boxa has de suar, no?
5: Sí.
6: Molt bé, i tu suar. A tu t'agrada?
5: I després he acabat en boxeo i després voy a hacer futbol otra vez.
6: Molt bé, però ara seguiràs fent futbol, aleshores?
5: Sí, en Cunit.
6: A banda del càrting, també?
5: Sí.
6: O sigui, faràs futbol, càrting i què més?
5: I nada más.
6: O sigui, el boxe ja no?
5: Ja no.
6: No t'agrada el boxe?
5: Sí, però l'entrenador era malo.
6: Bueno, però hi ha més entrenadors, no passa res, eh? Potser tenia un mal dia. Bueno, doncs hem quedat que ara a l'estiu seguiràs entrenant, també al Vendrell.
5: Sí.
6: Sí? I hi ha alguna competició, alguna cosa especial que facis durant l'estiu o no?
5: No sé.
6: No saps encara, no?
5: Creo que la próxima Aspar serà en... Creo que serà en setembre... En octubre.
6: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: A Calafell domina una jornada plenament estiuenca, amb cel serè i alguns intervals de núvols prims que no deixen precipitació i que no alteren la sensació general de bon temps. Des de primera hora del matí l'ambient és tranquil i assolellat, amb una sensació tèrmica suau a l'inici del matí que puja ràpidament a mesura que avança el dia. El sol és el gran protagonista i marca el ritme d'una jornada típica d'estiu al litoral del Baix Penedès. Les temperatures es mouen entre una mínima al voltant dels 22 graus i una màxima que arriba aproximadament als 31 o 32 graus a les hores centrals del dia. És un ambient càlid però habitual en aquestes dates sense valors extrems. A la costa, la marinada hi és present de manera fluixa a moderada i ajuda a suavitzar lleugerament la calor, sobretot a la franja del migdia i a primeres hores de la tarda. En canvi, a l'interior del país, el contrast tèrmic és més marcat i el termòmetre puja amb més força. A la tarda, el temps es manté estable al litoral, mentre que a zones de muntanya i a l'interior apareixen nuvolades de desenvolupament vertical que deixen alguns ruixats o tempestes puntuals sense afectació directa a Calafell. De cara al vespre, l'ambient continua càlid i suau amb una nit que no refresca gaire i que manté aquesta sensació d'estiu consolidat. En resum, una jornada estable, molt assolellada i amb calor moderada a Calafell, amb temperatures entre els 22 i 31 graus i sense canvis destacats al llarg del dia.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem demà mateix. Que vagi molt bé.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Accident molt greu a Lleida. Un autocar de passatgers s'encasta a la façana de la Diputació. Hi ha una quarantena de ferits, 5 d'ells han estat crític. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'autocar accidentat feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Segre. Duia principalment treballadors de la fruita que anaven a Soses, a Aitona, a Serós o a la Granja d'Escarp. Entre els ferits més greus s'hi compta el conductor veterà que acompanyava la conductora Novella que conduïa el bus i que feia poc que s'havia incorporat a la feina, Natàlia Ramon.
2: El vehicle ha impactat lateralment contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran, això és el centre de la ciutat. Es tracta d'un autobús interurbà en el que viatjaven 45 persones. Ara ja han retirat el vehicle del lloc de l'accident.
0: Anem a Lleida, però Joan Álvarez.
3: 5 dels ferits han requerit una operació quirúrgica urgent i precisaran posteriorment l'ingrés a l'UCI. En total, 21 persones han estat derivades al servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'accident ha passat a un quart de 8 del matí per causes que s'estan investigant. La conductora, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació.
0: Mentrestant, de seguida tornarem a Lleida, la calor ha estat molt intensa aquest mes de juny i ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. És una xifra 4 vegades més alta que la de l'any passat, per exemple, que va ser el mes de juny més càlid del qual tenim constància.
2: Aquest no ha estat un juny de rècords, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I la calor tot just acaba de començar. Aleix Serra és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Seria molt difícil que d'ara cap a finals d'any giréssim una truita i comencéssim a encadenar episodis prou freds com perquè l'any no acabés sent càlid.
0: Per cert, igual ja ho heu notat. Avui, 1 de juliol, la gasolina ha pujat de mitjana 8 cèntims per litre. És el primer dia en què ja s'han retirat bona part de les ajudes del govern espanyol als carburants.
2: Avui ja es torna a pagar l'IVA al 21% i només es conserven els descomptes fiscals als combustibles. Avui un litre de gasolina es paga de mitjana a Catalunya a 1,48 euros i el gasoil a 1,51 euros, 5 cèntims més que no pas ahir.
0: 7 dies després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra en una nova etapa. No es deixen les tasques de rescat per si encara hi hagués algú en vida, però l'atenció se centra ara en l'ajuda als supervivents. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
5: Sí, comença ara aquí a Veneçuela la fase de més logística humanitària amb la instal·lació d'hospitals de campanya i plantes potabilitzadores. Diversos països envien cap aquí, cap al país sud-americà, més avions amb metges i material de campanya mentre es busquen a la zona zero els coneguts com a supervivents miracle, aquells que poden aconseguir aguantar sota les runes més de 5 dies.
0: I a Mataró s'inaugura l'exposició que commemora l'any Gaudí i que mostra les maquetes de les primeres cases que va construir l'arquitecte.
2: Una recerca permès documentar que la capital del Maresme és on Antoni Gaudí va començar la seva trajectòria professional, urbanitzant els terrenys de la cooperativa.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Comença un nou mandat de Joan Laporta com a president del Barça.
6: 5 mesos després de guanyar les eleccions, avui s'ha fet oficial el nomenament com a president del Barça fins al 2031. Joan Laporta s'ha mostrat molt agraït i lleial a Javier Tebas, president de la Lliga, present a l'acte, i ha aprofitat també per respondre a totes les crítiques de Florentino Pérez cap al Barça. Les sentirem al Catalunya migdia i també parlem del Mundial de Futbol. França, Noruega i Mèxic ja s'han classificat per als vuitens de final i avui nova jornada amb 3 eliminatòries més.
0: Anem a veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaca un accident amb un camió implicat a l'AP7 a Vilafranca del Penedès, que talla un carril en sentit sud. Hi ha retencions en aquest punt i dues carreteres secundàries tallades en tots dos sentits. La BB-2244 sense dormir de noia per un accident frontal entre un camió i un turisme i la JB-6103 a Palau-Saverdera per un incendi forestal.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Diu que avui fa una mica menys de calor?
9: Sí. Avui
0: no, no sé si és nota gaire, eh?
9: No, ja, aquest és el problema. Clar, el problema és que venim de molt amunt i ara passem avui a una calor, podríem dir, propera a la normal i també demà. Però també depèn de les comarques. Avui les més altes, 34-35. Ahir a aquesta hora, 38. Estem entre 1 i 3 graus més avall que ahir. Continua la calor, podríem dir que avui corretja curta de temperatures, tot i que la calor continua, i aquesta tarda alguna tempesta al Pirineu més oriental, Guilleries, Collsacabra. És el darrer dia que veurem núvols. Els propers dies, 4 o 5 dies pel cap baix, domini del sol contundent, i a partir de dissabte tornarem a ensumar els 40 graus al Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'accident d'un autocar aquest matí al centre de la ciutat de Lleida ha deixat un balanç de 44 persones ferides de diversa consideració, 5 de les quals han precisat d'operacions urgents. Per causes que encara s'estan investigant, la conductora de l'autobús, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, però Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia. 5 dels ferits han requerit una intervenció quirúrgica urgent, ingressaran a l'UCI. A més, n'hi ha 9 de menys greus i 31 de lleus, dels quals dues persones han estat donades d'alta in situ. En total, una vintena de persones han estat derivades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El vehicle, que feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Ebre, hi viatjaven 45 persones, inclosos els dos conductors. La majoria eren treballadors de la campanya de la fruita, ho confirmava l'alcalde Fèlix Larrosa.
10: És un autobús interurbà que feia el servei Lleida de la Granja d'Escarp. Majoritàriament les persones que hi anaven eren persones que anaven a treballar, majoritàriament amb la campanya de la fruita, temporers i temporeres. És veritat que també hem tingut la sort que no ha afectat a cap dels vianants que en aquells moments transitaven per la Rambla.
3: Els fets han passat cap a 8:15, just uns minuts després que l'autocar hagués arrencat des de l'estació de Lleida. Un dels passatgers ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la conductora era novella. Hi havia un segon conductor que la supervisava i ha estat un dels ferits crítics en aquest accident.
11: Les més ferides estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. L'instructor d'aquesta conductora ha acabat molt greu i, bueno, ja amb contusions, amb sang als ulls i demés.
3: Ara, com dèieu, falta per determinar per què la conductora ha perdut de sobte el control de l'autocar, que primer hauria xocat contra una pilona i després s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. El SEM ha activat 11 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Per cert, com a mínim hi ha 6 morts i diversos ferits de gravetat per un incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers, Marriera.
2: El foc de gran intensitat s'ha declarat al 8è pis de l'edifici de 10 plantes per causes que ara s'investiguen, segons informen les autoritats. Els ferits més greus han estat traslladats a centres hospitalaris i els més lleus se'ls ha atès in situ. Els bombers continuen treballant a l'edifici per si queden persones dins. En el bloc hi viuen unes 200 persones i moltes les han hagut d'evacuar.
0: Ara que s'ha acabat el mes de juny, ja podem dir que la calor del juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. No ha estat un mes de rècord, perquè el juny més calent, des que en tenim registres, encara és el de l'any passat. Però els meteoròlegs el consideren un exemple més dels canvis que comporta l'escalfament global, Montse Poblet.
12: A Catalunya aquest ha estat un juny amb temperatures i precipitacions dels juliols d'abans, un mes de ple estiu abans d'hora. Els termòmetres han estat per sobre de la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no ha plogut. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
13: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dins del que seria la canícula.
12: Però no només s'ha escalfat l'atmosfera, aquest juny la temperatura global de la superfície del mar ha batut rècords. La mitjana s'ha situat als 21 graus, 0,1 per sobre de les més altes registrades fins ara en un mes de juny. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
14: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant cada vegada vegada hi haurà nou rècord.
12: Darrere l'escalfament tant de l'aire com del mar i a les emissions de gasos d'efecte hivernacle que continuem sense retallar el ritme que caldria.
0: Passant 10 minuts de les dues, avui omplir el dipòsit del cotxe ja és més car. Tot i que el govern espanyol hagi allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït i que han entrat en vigor avui mateix han provocat una pujada dels preus, Laia Ortega.
6: Sí, un fet que ja estan notant els conductors de les benzineres.
15: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses, no? I els que utilitzem el cotxe dia a dia, doncs ho notem, però no tenim més que acceptar-ho o buscar a vegades benzines low cost.
6: La gasolina costa avui a Catalunya 1,48 euros de mitjana, 8 més que ahir, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins l'€1,51. Això segons el portal del Ministeri per la Transició Ecològica. L'encariment s'explica d'una banda perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Aquest mes el descompte és de 15 cèntims, el que ve de 10, i el setembre de 5 fins a eliminar-se completament a l'octubre.
0: I fins que arribi aquest moment en què es desaparegui completament, el govern espanyol farà alguna cosa per evitar picaresca i que les benzineres s'acabin quedant amb els marges de benefici?
6: Doncs sí, el govern espanyol ha anunciat que la Comissió del Mercat de la Competència publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors. Pablo Bustinduy, ministre de Consum.
16: Si se demuestra que el esfuerzo fiscal que estamos haciendo entre todos no va a los consumidores, sino que va a que se lo quede alguna empresa, pues se publicará esa información en una lista y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
6: I en el preu de la gasolina no oblidem, però, que també influirà els pròxims mesos com evolucioni la guerra dels Estats Units i Israel amb l'Iran i de si el preu del petroli es manté estable entre els 72 i 74 dòlars actuals.
0: Però el de la benzina no és l'únic preu que ha pujat avui. A partir d'avui pot sortir una mica més car també comprar en plataformes xineses de baix cost com ara Shein, Temu o AliExpress. La Unió Europea comença a cobrar una taxa de 3 euros per producte per frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. El recàrrec es pagarà en funció del tipus de producte, sense importar-ne la quantitat. Si compreu 10 samarretes, la taxa serà de 3 euros, però si en compreu només una samarreta i un pantaló, ja seran 6 euros, perquè són dos articles diferents. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
17: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que aquesta nova taxa l'han de pagar les empreses que venen el producte o les plataformes d'internet que fan d'intermediàries. Però la portaveu del govern comunitari, Ariadna Podesta, admet que aquestes companyies poden acabar pujant el preu final dels articles per traslladar el tribut als consumidors.
18: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
17: La nova taxa es cobrarà a tots els paquets barats de menys de 150 euros que fins ara estaven exempts de pagar aranzels. El tribut s'aplicarà sense importar el país d'on vinguin els productes, però és evident que la mesura està dissenyada pensant sobretot en la Xina. Del gegant asiàtic provenen el 90% d'aquests paquets barats que inunden les duanes europees. Al dia, al club comunitari arriben 16 milions de paquets petits i la xifra creix cada any de forma exponencial. Els productes comprats per internet aporten poc valor a l'economia europea, però n'hi ha molts, i això complica les inspeccions. Segons Brussel·les, 6 de cada 10 productes barats, com joguines o roba, vingudes de fora de la Unió Europea, incompleixen els estàndards comunitaris de qualitat o seguretat.
0: Des d'aquesta matinada, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ha deixat d'operar a la Unió Europea perquè no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho, cosa que obliga els usuaris a vendre les seves criptos o bé a transferir-les a una altra plataforma, Mireia Sala.
18: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar. Amb aquesta normativa, Brussel·les vol protegir els inversors, prevenir el blanqueig de capitals i garantir l'estabilitat financera. Binance ha tingut 18 mesos per obtenir aquest permís, però no se n'ha sortit. Ho va intentar sense èxit a Grècia i ara diu que ho està provant en un altre país sense especificar quin. La companyia diu que facilita una sortida ordenada als usuaris que prefereixin recuperar els diners i operar en plataformes autoritzades. L'expert en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no hi ha d'haver problemes.
19: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etcètera. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
18: Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance, tot i que la plataforma no dona nombre d'usuaris per països.
0: I per cert, ja que parlem de criptomonedes, qui s'està fent d'or amb això, amb les criptomonedes, és Donald Trump, la qual cosa ha despertat tota mena de suspicàcies sobre un possible conflicte d'interessos entre el seu enriquiment i el càrrec que ocupa el de president dels Estats Units, Xavier Vilà.
20: La Casa Blanca s'ha afanyat a negar cap relació entre la posició que Trump ocupa com a president i els més de 1.000 milions de dòlars en ingressos que ha declarat l'últim any relacionats amb les criptomonedes. D'acord amb el document que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental, bona part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa fundada pels fills del magnat i l'emissari nord-americà pel Pròxim Orient, Steve Witkoff. L'informe també atribueix centenars de milions de dòlars a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump. Els ingressos en criptomoneda, admesos ara pel president, dupliquen els que va tenir l'any passat. La revista Forbes estima el seu patrimoni en 6.000 milions de dòlars, gairebé 3 cops més que fa 2 anys.
0: Passant 1 minut d'un 3:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida anem cap a Veneçuela per saber l'última hora després dels terratrèmols d'ara fa gairebé una setmana.
1: Catalunya migdia.
21: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
22: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
23: Energia per recórrer carreteres infinites.
24: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Si vols fer la compra bé, tant a carrer.
26: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'snack de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
27: Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: híbrid o elèctric?
27: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts d'un 3:15. Una setmana després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra ara en una nova etapa. Sense aturar les tasques de rescat, els esforços se centren cada vegada més en l'assistència als supervivents i en el restabliment dels serveis essencials. La Guaira, Veneçuela, Joan Biosca.
31: Hola, bon dia. 7è dia des dels 2 sismes aquí a Veneçuela i d'alguna manera comença ara una nova fase, una fase més aviat logística i d'assistència humanitària a les persones que sí que han salvat la vida però que ho han perdut tot. I és que va més, per exemple, l'arribada de material d'assistència mèdica, metges i personal sanitari per instal·lar hospitals de campanya i també plantes potabilitzadores. En paral·lel, es segueixen buscant persones en vida, ho fan els voluntaris veneçolans en zones per on ja han passat els equips de rescat internacionals. Es busca aquells supervivents miracle, persones que podrien haver aguantat més de 5 dies sota les runes d'edificis. Com en Carlos, que està buscant a la seva germana precisament al peu dels apartaments que ella ocupava a la zona 0 de la Guaira.
32: Llegan los muchachos de aquí que se meten y ellos dicen que sí, que ellos escuchan bulla, que han escuchado. Entonces uno no sabe a quién creer, si son a estos o son a los expertos. Entonces, porque el corazón pega y uno quiere que su familiar esté vivo, ¿me entiendes?
31: Mentrestant, la capital veneçolana, Caracas, també afectada pels dos terratrèmols, mira de recuperar la seva normalitat, torna a funcionar el seu metro, però l'Ajuntament de la ciutat ha prohibit la utilització dels ascensors fins que siguin revisats per por a rèpliques.
0: Més coses, els comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern per la vacunació contra la Covid dels agents va ser bona i fluida. La segona jornada del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: Els testimonis que han declarat avui han reconegut que el procés de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils es va endarrerir per motius administratius referents a la revelació de dades personals i perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat el Departament de Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
3: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
2: Rapado també ha reconegut que alguns agents van canviar d'opinió respecte a vacunar-se o no i que això també va demorar l'enviament dels censos que requerien des de Salut.
3: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Això ocurrió.
2: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
0: A la pàgina política, al Parlament de Catalunya, Junts per Catalunya i el Partit Popular fan pinça per reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, més explicacions sobre els casos de corrupció a l'entorn de Pedro Sánchez el dia abans que la cambra doni llum verda als primers pressupostos de la legislatura. A les portes de la votació definitiva, Esquerra i els Comuns han posat més deures al govern. Parlament, Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Junts ha obert foc amb la corrupció i la diputada Mònica Sales ha protagonitzat un tens cara a cara amb el president, farta que li esquivi les preguntes.
5: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
7: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància.
4: Juan Fernández, del PP, també s'ha enfrontat al president Illa, que s'ha convertit en el principal baró socialista que dona suport incondicional a Sánchez.
8: A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
7: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I en aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
4: I abans que el govern es pengi la medalla dels pressupostos, demà al migdia el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el seu paper.
9: S'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
4: El portaveu republicà ha exigit al president que faci el que calgui perquè el nou finançament autonòmic no s'encalli a Madrid i que desbloquegi l'acord perquè els Mossos tinguin un paper en els controls d'aeroports i ports catalans.
0: I a la política espanyola, els intents d'acostament del Partit Popular de Feijóo cap a Junts per Catalunya han topat de ple amb la negativa de José María Aznar. L'expresident del Partit Popular alerta que no es pot mirar cap a Junts per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional, diu ell, per abatre l'actual govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. El PP de Feijóo ha fet en les darreres hores gestos cap a Junts per intentar seduir-los per construir una majoria que aconsegueixi fer fora via moció de censura al govern de Pedro Sánchez.
11: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
10: Això deia Feijóo aquest cap de setmana des de Catalunya, precisament, que calia girar full del procés, però avui li ha esmenat la plana a José María Aznar, marcant com a línia vermella els pactes amb els de Puigdemont, de qui no es refia.
12: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
10: En un esmorzar informatiu, Aznar ha deixat clar que aquesta no és la via.
12: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no serà.
10: Aquesta majoria nacional que diu Aznar significa que el PP traci suports a Esquerra amb els crítics del PSOE i a dreta amb Vox, i situa les properes eleccions com les més importants de la història recent de la democràcia, perquè adverteix Aznar, està en joc un canvi de sistema i no només un canvi de govern.
0: Tornem cap aquí perquè Catalunya tindrà un organisme públic pioner a nivell internacional que vetllarà perquè les empreses catalanes no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els països on tinguin activitat. Després de 6 anys d'espera i de diversos intents fallits, finalment el Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aquest nou organisme públic investigarà aquelles empreses amb indicis d'estar vulnerant els drets humans o ambientals. Per exemple, les que facin negoci amb l'explotació laboral infantil en països estrangers o les que no respectin el medi ambient amb abocaments de residus o contaminació d'aigües. El nou Centre Català d'Empresa, però, no tindrà potestat per sancionar econòmicament les empreses que no col·laborin amb les investigacions. Tot i que inicialment s'havia previst un règim de multes, el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que aquest òrgan no tenia competències per fer-ho. La Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global, que ha promogut la llei, n'ha celebrat la seva aprovació. Júlia Martí n'és una de les portaveus.
6: Per fi hi haurà un centre públic independent que podrà fer aquestes investigacions, que fins ara no hi havia mecanismes internacionals que poguessin assumir aquest tipus d'investigacions, i per tant seguim pensant que és una bona llei i que aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
1: Els partits que hi han votat en contra han posat el crit al cel perquè temen que la nova normativa posi en risc el teixit empresarial català, especialment les petites i mitjanes empreses.
0: I no ens movem del Parlament perquè s'ha aprovat per unanimitat modificar la llei espanyola de l'ELA. L'objectiu és que aquests malalts puguin tenir 24 hores de cures sense que això comporti renunciar a altres ajudes que ja tenen i evitar així el copagament en funció de la renda, Mònica Mas.
13: Sí, aquesta proposició de llei proposada per Esquerra anirà ara al Congrés dels Diputats perquè es pugui modificar aquesta llei ELA espanyola i millori la qualitat de vida dels malalts. El diputat d'Esquerra, Juli Fernández, explica al ple del Parlament algunes de les modificacions que volen fer a la llei ELA espanyola.
14: Grau 3 Plus el que serveix és per pagar les cures, però per cap altra qüestió. Creiem que és important que, sobretot, prestació per gran invalidesa pugui ser compatible quan tens el grau 3 Plus. D'altra banda, també fem una modificació en el sentit de que les tramitacions dels graus de dependència no siguin un problema, no dilatin encara més la situació.
13: Vox ha presentat una esmena a aquesta modificació de la llei ELA que s'ha rebutjat per unanimitat.
0: Tornem a la informació internacional perquè les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. El primer informe d'un grup d'experts independents publicat avui per l'ONU indica que sovint tant científics com governs es veuen superats pels progressos en aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial, Sergi Roca.
15: Sí, a nivell polític el dilema és que els estats necessiten proves sòlides per regular la IA de manera efectiva, però la ràpida evolució de la tecnologia dificulta tant la seva adaptació com també la comprensió científica. Segons l'informe, la intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més profund en l'economia, en la seguretat o els drets humans. Adverteix que aquesta tecnologia ha passat de sistemes centrats en la predicció de patrons a altres capaços de raonar, de planificar o d'actuar en diferents contextos. Això indica obre la porta a una nova generació d'agents digitals amb autonomia operativa que pot ser molt bona per a temes sanitaris d'agricultura o de gestió econòmica, per exemple, però que també pot tenir riscos importants sobre la privacitat o la discriminació a col·lectius vulnerables, com ara nens o minories ètniques o lingüístiques.
0: I a la Xina, el president del país promet el reforç de l'exèrcit i reivindica la reunificació amb Taiwan com a missió històrica. Xi Jinping ha fet avui un discurs per commemorar els 105 anys de la fundació del Partit Comunista Xinès i ha tornat a reclamar la sobirania sobre l'illa de facto independent i a la qual els Estats Units donen suport militar. El líder xinès també ha apostat per reforçar l'exèrcit del país i continuar la batalla contra la corrupció. Pequín. Francesc Canals, bon dia.
16: Bon dia. Al Gran Palau del Poble, com a les grans ocasions, el secretari general Xi Jinping ha pronunciat un discurs de reivindicació del lideratge del partit en la transformació de Xina en superpotència. Davant d'un entorn imprevisible, ha dit, la ingerència de forces estrangeres i els desafiaments als quals la formació s'ha d'adaptar, Xi Jinping ha exigit als més de 101 milions de membres del partit que en mantinguin la puresa. El sentim.
17: Hem de lluitar amb decisió en la dura, prolongada i completa batalla contra la corrupció.
16: Una batalla contra la corrupció que per a alguns analistes ha estat sovint una excusa per a Xi Jinping per purgar l'aparell, ha reiterat l'objectiu de resoldre la qüestió de Taiwan. La Xina no ha renunciat a la reunificació per la força, si cal. Referència també a les capacitats militars.
17: Un país fort ha de tenir un exèrcit fort, i només un exèrcit fort pot garantir la seguretat nacional. En aquest nou viatge hem d'implementar el pensament del Partit Comunista Xinès sobre l'enfortiment de l'exèrcit a la nova era.
16: Igualment, amb l'argument de la corrupció, la purga de la cúpula militar els últims mesos i anys ho demostra. Xi Jinping també ha parlat d'unitat ètnica, una llei que entra en vigor avui i que grups pro-drets humans consideren una assimilació a la majoria Han, que permet, a més, perseguir els líders de les minories fins i tot en el seu exili.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, ara passen 30 segons, fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Migdia.
2: Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda, com dèiem, passem per la cultura, començant per una troballa històrica. Al jaciment paleontològic dels Casots, a Subirats, han trobat un crani d'un exemplar d'animal prehistòric únic al món. Es tracta del gos os, al qual li han posat el nom d'un paleontòleg català. La troballa s'ha publicat a nivell internacional i confirma un cop més la importància d'aquest jaciment, que fa 16 milions d'anys era una zona humida, tropical, amb gran biodiversitat. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
3: Avui el crani d'aquest mamífer de la mida d'un llop i emparentat amb la família dels gossos i dels ossos, però que no s'hi assembla gens, ha tornat als Casots des de Sabadell, on el tenen ben protegit a l'Institut Català de Paleontologia. És un crani aixafat, però sencer, d'una espècie nova que primer es creia que podia ser la mateixa que la d'unes dents trobades a Alemanya i a Txèquia, però que després d'una investigació s'ha comprovat que és diferent i, per tant, única al món. Per tant, se li ha posat nom, Paludocion Moyasolai, en honor al prestigiós paleontòleg Salvador Moyasolà. El director dels Casots, Isaac Casanovas, explica què representa identificar una nova espècie del passat, un animal d'uns 60 quilos que caçava petits herbívors.
4: És que aquesta espècie només es coneix d'aquest jaciment. Potser ara algú que l'hem publicat mirarà el seu paludocion del seu jaciment que no podia identificar i dirà: ai, és el dels Casots, doncs pues serà un paludocion Moyasolai. Les espècies, quan tenen nom i cognom, és perquè hi ha un exemplar que se'n diu l'exemplar tipus.
3: Els Casots fa 16 milions d'anys era una zona d'aiguamolls molt càlida amb elefants, rinocerons, cocodrils i moltes altres espècies.
2: I de la prehistòria a la història, una mica més a prop nostra. Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i amb maquetes de les primeres cases de l'arquitecte. Una recerca que reescriu, de fet, la biografia i que documenta que és a la capital del Maresme, a Mataró, on Gaudí comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
5: L'exposició que obre demà al públic es titula Gaudí, pagès i l'obrera. És així perquè la figura de Salvador o pagès és clau perquè un jove Gaudí faci els primers treballs d'arquitectura a la capital del Maresme. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció a tot l'estat i encarrega a Antoni Gaudí tot el projecte, la fàbrica i les cases per als treballadors. Darrere la mostra hi ha un any de recerca documental, una investigació que han fet els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
6: La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí, a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
7: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
5: L'exposició, amb entrada gratuïta, es pot visitar a l'emblemàtica Nau Gaudí de Mataró fins al 8 de novembre.
2: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda. Atenció als amants del manga i de l'anime. Agafeu bolígraf i agenda. Heu d'apuntar. Queda molt, però potser ja voleu saber que el pròxim Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Barcelona, Valeria Obareda.
8: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
9: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que es reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
8: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
10: Un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
8: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials. I del Brasil vindrà el mangaka Osvaldo Cato, que ha participat en el joc de cartes de Pokémon, i també es podrà veure la mangaka catalana Konata després de triomfar al Japó.

0: Doncs ja teniu el menú pel mes de desembre, si és que sou amants del manga. I si voleu alguna cosa més pròxima, apunteu també. Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu, en una de les famoses festes d'Andy Warhol. És una de les grans apostes del Festival Grec de Barcelona que es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Badal. Marta Vives.
1: Rigola ja va portar aquesta peça a Düsseldorf, a Alemanya, el 2014. Aleshores va ser en un gran teatre i amb un gran pressupost, però tenia ganes de portar-la a la seva sala de 72 butaques i encabir aquesta història, interpretada per 12 actors i que barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers underground de la Factory d'Andy Warhol. Respecte a l'original, ha fet un gran canvi.
2: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrits les mateixes paraules, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
1: Un amor, en aquest cas, el d'avis i àvies que han escapat de la residència per lluitar pel que senten i que es veuran immersos en un particular bosc amb personatges fora dels marges i drogues. El repartiment compta amb noms com els de Montsal Canyit, Francesc Capinyón, Oriol Genís, Toni Sevilla, Elisabet Casanovas o Lluís Villanueva. Una peça única i especial que és, sens dubte, una de les perles d'aquest grec.
0: I ara, una altra cita per aquest estiu. I aquesta ben pròxima en el temps, perquè aquesta mateixa nit comença la 34a edició del concurs internacional de focs artificials de Tarragona. Manel Sastre.
3: Serà la històrica pirotècnia napolitana Lieto Carmine, l'encarregada d'encendre la primera metxa dels 700 quilos de pólvora que estan preparant, que ja han instal·lat a la punta del Miracle, a la costa tarragonina. Ahir a la nit, la prèvia del concurs va ser l'espectacle de drons amb més de 500 aparells que van dibuixar figures lluminoses relacionades amb les bicicletes en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge a la ciutat. A més de l'empresa italiana d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana pirotècnia de Alto Palancia. Divendres la gallega Hosman i dissabte tanca el concurs la neerlandesa en Cafero Fireworks. L'Ajuntament ja avisa que les restriccions de mobilitat dels preparatius del tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa el divendres i sobretot dissabte. L'empresa que guanyi el concurs s'encarregarà de proveir la pirotècnia de Santa Tecla valorada en 26.000 euros.
0: I abans dels esports, una última cosa. TV3 manté el lideratge al mes de juny. Ha obtingut gairebé un 13% de quota de pantalla, tot i que la disputa per les audiències arran del Mundial de Futbol que es transmet en diferents canals ha estat més aferrissada que mai. D'aquesta manera, TV3 és líder per 23è mes consecutiu. Encapçala tant la programació de dia com el prime time. En aquesta franja són líders estrenes destacades com La Casa Nostra o Cita Bestial i altres continguts com Pubertat o Quanta Guerra. També destaca la cobertura de la visita del Papa a Catalunya, sobretot l'especial La Torre del Cel. S'hi van connectar prop de 1.200.000 persones. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, s'han registrat més de 25 milions i mig de reproduccions de vídeo i d'àudio. És rècord en un mes de juny. Doncs amb aquesta bona notícia pel que fa a les audiències dels companys de TV3, arribem a 20 minuts per arribar a les 3. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb la presa de possessió de Joan Laporta.
4: Que des d'avui ja torna a ser oficialment el president del Barça i ho serà fins al 2031.

0: Laporta ja torna a presidir el Barça. Va guanyar les eleccions fa 4 mesos i fins avui, 1 de juliol, no podia ser nomenat president de forma oficial. Al matí s'ha constituït la nova junta del Barça i al migdia Joan Laporta ha quedat nomenat com a nou president del club davant un auditori ple de convidats. Entre ells hi havia l'entrenador Hansi Flick, també el president de la Lliga, Javier Tebas. I tenim el Ramon Salmurri encara a les instal·lacions del Barça i, a més, en una sala a París. Salmo, que crec que, no sé si fins i tot tens ara el president sortint, diríem, Rafa Just, o fins i tot podria parlar, sí, Joan Laporta.
1: Mira, de fet, ara mateix parla Joan Laporta a la sala París després de sortir de l'auditori i ser investit com a nou president del Barça. Suposo que el podem escoltar, Laia.
2: I agrair també públicament, perquè doncs, ja els hi vaig dir que no calia que vinguessin, però doncs, han volgut venir, perquè és cert que la presa de possessió del càrrec de president i junta directiva doncs es fa cada 5 anys i és un acte solemne i important pel club. La veritat és que les intervencions que s'han fet em remeto a tot el que s'ha dit, suposo que aquí les heu seguit, no? I no ens ha quedat gran cosa per dir, sempre hi ha coses que penses que les hauries d'haver dit, però jo sí que quan he parlat de que continuarem doncs, sent el millor club esportiu del món, que continuarem doncs, construint el millor estadi del món, que continuarem doncs, sent un equip de referència amb el Hansi Flick a la banqueta i el Deco als despatxos, que continuarem doncs, tenint una fundació que està doncs, contribuint a que el món sigui millor, o que continuarem sent més que un club, també m'he oblidat de dir que continuarem inspirats pel Johan Cruyff. Això també doncs, volia remarcar-ho, perquè a vegades se't queden coses que vols dir i no surten en aquell moment. I sí, també us he de dir que jo m'he trobat molt còmode amb l'acte perquè tot eren amics. No? Sé que no tot el món és amic meu, però procuro tenir els màxims amics possibles. I avui doncs, era una reunió de persones que sé que ens han donat suport i que estaven doncs, contentes de ser avui en aquest acte. Si voleu fer alguna pregunta sobre l'acte, la contestaré. Si feu preguntes sobre coses que no són de l'acte, si em permeteu avui, desviaré la pregunta.
0: A veure...
2: Agrair, per acabar, només deixem-me dir una cosa, que vull reiterar el meu agraïment al president Juste i als 6 directius que l'han acompanyat. Han estat doncs, un període...
0: Sant Morri, no sé si podem parlar amb tu.
2: Molt important.
1: Sí, aquí estic. Si em dones un segon, ara preguntarem a Joan Laporta.
0: D'acord, això em dona la pregunta.
2: No s'han desviat ni una mica de tot el que estava previst. Al revés, jo crec que han aconseguit més del que tenien previst. I vull agrair això, que ha estat un gran president del Barça, a l'alçada de la institució, i doncs, un president del Barça que ha mostrat el seu sentiment barcelonista, que jo ja li conec des de que érem doncs, molt petits, però que ja l'ha posat al servei de tots els i les culers.
1: Què tal, senyor Laporta? Aquí Ramon Salmurri en directe a Catalunya Ràdio. Ha parlat molt de les línies mestres d'aquest mandat que encapçala ara i ha posat molt l'accent en el rendiment del primer equip. En aquest sentit, jo li volia preguntar per on passa aquest rendiment del primer equip, tenint en compte que Julián Álvarez, davant de l'Atlético, va fer un gest que avui Enrique Cerezo, amb qui vostè manté contacte, ha dit que no pensa en vendre. No sé si fitxar Julián Álvarez és un dels primers objectius de Joan Laporta com a president.
2: Em refereixo, he marcat les línies del que ha de ser per on ha d'anar el primer equip i hem de continuar guanyant lligues, intentar seguir guanyant copes del rei en aquest cas, intentar seguir guanyant supercopes i treballar per guanyar la Champions. És aquesta la línia. I estic convençut que amb aquesta línia ho aconseguirem, perquè tenim doncs, l'equip adequat per fer-ho, amb un entrenador que dirigeix aquest equip de manera magistral i que, a més, també el departament del Deco fa la feina que ha de fer. Estic convençut que seguirem guanyant lligues i que guanyarem Champions. Amb independència del mercat de fitxatges d'aquest estiu, que ja veurem com va. Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més no passa res, ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si el reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem. És cert que van marxar el Lewandowski, que és un davanter, doncs el clàssic davanter centre, aquesta figura doncs de clàssica davanter centre, perquè tots els jugadors que tenim són més polivalents, no són uns especialistes en aquesta posició. Potser sí, doncs que l'hauríem de reforçar, però jo crec que amb el nostre estil de jugar a futbol que tenim, que juguem amb un fals davant de centre gairebé sempre, aquesta passada temporada hem jugat així, no necessitem gran cosa més. Per tant, que el Deco faci la seva feina amb tranquil·litat, si vol reforçar l'equip, doncs ja ens ho anirà dient, i nosaltres estem en disposició de fer les operacions que, dintre de la lògica esportiva i també que tinguin lògica econòmica, doncs puguem afrontar. Avui per avui el Barça pot afrontar qualsevol operació, però volem que tingui una lògica esportiva i econòmica. Fitxar per fitxar i esmerçar grans quantitats de diners per esmerçar-lo, perquè el mercat diu això, el mercat el marcarem nosaltres. D'entrada, doncs, a l'Atlètic de Madrid, que em preguntes, o has fet referència a l'Atlètic de Madrid, jo he parlat personalment amb l'Atlètic de Madrid i ja li vaig dir, deixar ben clar el que hi havia. El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners per aquest jugador. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant el Cerezo com el Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats, si ho fem, ja et dic, amb tot el respecte per un club que ens mereix tot el respecte i que tenim doncs unes bones relacions a nivell doncs institucional des de fa molt temps, a nivell personal també. Per tant, hi ha algunes reaccions que bé, encara estic recient arribat un altre cop i vull valorar-los amb tranquil·litat, però el tema està així. Hi ha una oferta, ells la tenen, si la consideren en un moment determinat, doncs si encara nosaltres estem en disposició de fer-la, de mantenir-la vigent, aleshores doncs es podria fer. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps. No és il·limitada en el temps. I en aquest sentit, doncs, ja anirem donant a conèixer la nostra posició en aquest tema.
0: Bé, doncs Joan Laporta, que només volia parlar de l'acte, el Ramon Salmurri ha aconseguit que parlés d'una de les qüestions més interessants i més pendents que té l'aficionat del Barça, que és saber què passa amb Julián Álvarez, que confirma aquesta oferta, però que ha dit a Joan Laporta que no perdran el cap. Farem una cosa, perquè no estava prevista aquesta compareixença de Joan Laporta, farem ara una pausa, tenim el Ramon Salmurri pendent d'aquesta roda de premsa, avancem el programa i de seguida tornem amb Salmurri per qualsevol altra cosa destacada que digui Joan Laporta.
3: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
4: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
5: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
6: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
5: Per què?
7: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
8: Sort del RAC.
7: RAC, i som per ajudar.
9: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
10: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
11: Està molestant a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
12: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
13: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Benvinguts a la millora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
14: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
16: Hola.
14: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
16: Suposo que ve mare. Hola, mami.
17: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
16: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, per gràcies a tu.
15: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
14: Anem a repartir berenar.
15: A la tarda de Catalunya Ràdio.
18: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
19: Catalunya migdia.
0: Doncs bé, seguim aquí al Catalunya migdia. Pendents d'aquesta roda de premsa de Joan Laporta, tenim el Ramon Salmurri. Hem sentit la primera resposta més destacada parlant de Julián Álvarez. Anirem tornant amb el Salmurri ara, però parlem del Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
20: Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. 3-3 entre Lise, Dembélé, Mbappé. Mbappé maintenant.
0: Perquè França compleix els pronòstics i torna a mostrar el cartell de favorita en aquest Mundial. Els francesos no han tingut gaire problemes per superar Suècia en un partit que ha acabat amb un 3-0 al marcador, amb dos gols Mbappé, i França, per tant, que ja és als vuitens de final i que avança en pas ferm. Roger Bosà.
21: Sí, i que potser és la candidata més clara al títol ara mateix, en aquests moments. És superior per potenciar l'ofensiu almenys a pràcticament totes les seleccions. Ahir, amb dos gols d'Mbappé, un de Barcolà i un estel·lar Olise, que va fer dues assistències i que fins i tot va estavellar una pilota al pal després d'una tisora. Mbappé, que empata amb Messi ara com a màxim golejador del Mundial, tots dos amb 6 gols, i per cert, ahir el primer d'Mbappé li va dedicar al seu seleccionador, a Didier Deschamps, que aquests dies va perdre la seva mare i que agraïa el gest que va tenir el jugador del Real Madrid.
22: A títol personal, el gest de Kylian m'ha emocionat molt. És el nostre capità, ha estat exemplar des del primer dia. Quan jo no hi era, el grup ha fet el que havia de fer. Des que vaig tornar, saben que estic amb ells i això és molt bo. L'estat d'ànim d'un grup no guanya partits, però sé molt bé què en pot fer perdre. La força col·lectiva està per sobre de tot i Kylian, com a capità, és el millor exemple.
23: Kylian, en tant que capità, n'és el millor exemple.
21: França, que jugarà ara contra el Paraguai, que és la selecció, recordem, que va eliminar la selecció alemanya.
0: Doncs França, per tant, que ja està classificada per als vuitens de final, i aquesta nit i matinada dues seleccions més han aconseguit també aquesta classificació. Un d'aquests combinats és, Roger, una de les anfitriones.
21: Victòria també de Mèxic, que no va fallar un altre cop a casa com a anfitriona i que va ser molt superior a l'Equador. Va guanyar per 2-0, resolent el partit a la primera part, amb gols de Quiñones i de Raúl Jiménez. I ara a vuitens jugarà contra el guanyador de l'Anglaterra, República Democràtica del Congo. L'objectiu de la selecció mexicana és trencar la barrera del cinquè partit, però de moment, ahir, dia gran a Mèxic, com deia el seu seleccionador, Javier Aguirre.
24: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga, Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente, Ecuador, un equipo que te lleva al límite, y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
21: I també és de vuitens Noruega, gràcies a Haaland, que va fer el seu cinquè gol en aquest Mundial. Va fer l'1-2 contra Costa d'Ivori al minut 86 i tot això vol dir que tindrem un Brasil-Noruega als vuitens de final.
0: Doncs tot això va passar ahir. Avui hi ha tres partits més en aquest Mundial. Es juga a les 6 de la tarda Anglaterra-República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. I mentrestant, la selecció espanyola, que ja ha arribat a Los Angeles, on demà jugarà el partit de setzens de final contra Àustria, en aquestes últimes hores, Arbu, hem pogut sentir la Minya Mal.
21: Sí, encara des de Chattanooga ha parlat amb els companys de la cadena SER, que li han preguntat per la possible arribada de Julián Álvarez al Barça. Diu Lamine que si fos per ell ho tindria clar.
1: No pienso mucho, pero ojalá que si es un gran jugador, si viene le recibiremos con las manos abiertas, viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
21: Com deies, la selecció espanyola ja és aquí a Los Angeles, la seu del partit dels setzens de final, demà contra Àustria a partir de les 9 de la nit.
0: I abans de tornar amb el Ramon Salmur i la roda de premsa de Joan Laporta, queden només 3 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona i els grans noms propis ja són els protagonistes. Isaac Vilalta, avui ha arribat Tadej Pogacar a Catalunya, és l'últim dels favorits a fer-ho.
2: Doncs sí, aquesta hora ja pràcticament tots els equips participants al Tour es troben per Catalunya. Avui arriba l'UAE en bloc, amb Pogacar, per instal·lar-se en un hotel a Castelldefels. Jonas Vingegaard, a qui li agrada molt Catalunya, ja hi és des del cap de setmana, reconeixent la zona de Begues amb tranquil·litat. I ahir el Decathlon, amb Pol Seixas al capdavant, es va instal·lar en una masia de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, a la Serra, on van gaudir d'un dia de convivència de grup abans de traslladar-se avui a l'hotel de concentració. De fet, avui diversos equips, com el Visma o el Lidl Trek, s'entrenen al circuit de Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips del primer dia.
0: I tornem a la sala París, a les instal·lacions del Camp Nou. Ramon Salmurri, com estan en aquesta roda de premsa Joan Laporta?
3: Mira, ara Joan Laporta li fa l'última pregunta, també sobre el futur de Julián, si et sembla. Mentrestant, l'ahir el que podem fer recuperar un document de Joan Laporta carregant contra el Real Madrid i contra Florentino Pérez, a tomb de la roda de premsa del president del Real Madrid, on va assenyalar el Barça pel cas Negreira.
4: I ja et dic que no se'n sortiran perquè també els ha calat, no? Els ha calat del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima i altres temes doncs, que sembla ser que no els hi acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no sabran, no saben on hauran d'aparcar.
3: I mentrestant, Laporta respon sobre Julián Álvarez i explica la situació del futbolista i la relació amb el Barça. L'escoltem.
4: Siempre estaba en nuestra órbita. En ese momento no podíamos hacer frente a la operación y después de cuando estaba en el City que pasó al Atlético de Madrid, pues nosotros estábamos por otras historias. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta.
0: Està responent el mateix que havia respost a la pregunta del Salmurri, ara en castellà. Aquesta roda de premsa Joan Laporta, com deia Salmurri, ja entenem que acaba aquí, amb aquesta pregunta sobre Julián Álvarez. Doncs bé, hem pogut sentir el més destacat al Catalunya Migdia. Després ampliarem també al Tot Costa a partir de les 7 el que ha donat de si doncs, aquesta roda de premsa i sobretot també l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a nou president del Barça, que ha estat seguint tot el matí el Ramon Salmurri. I ara els últims segons per la Marta García.
8: Doncs mira, parlàvem de l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez, un jugador que segur que se queda en l'Atlètic de Madrid, és el seu capità Coque, que renova una temporada més i ara firmarà fins al 2027.
0: Doncs amb aquest apunt acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 al Tot Costa, a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know? Yo.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: It's summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimecres 1 de juliol. La ciutadania de Calafell presenta 32 propostes per decidir en què invertir una part del pressupost municipal del 2027. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell ha organitzat aquest estiu una nova proposta per descobrir el patrimoni del municipi d'una manera diferent. Anirem fins al Vendrell perquè participa a Grècia en una nova trobada europea per impulsar solucions de mobilitat en municipis de nuclis dispersos. També el Vendrell inaugura un violoncel gegant de més de 7 metres al Parc de la Música. El tema estrella de la setmana, la policia local informa de les afectacions de trànsit pel pas del Tour de França a Calafell el pròxim 5 de juliol. I Santa Oliva farà treballs nocturns a la xarxa d'aigua de les Pedreres per detectar possibles fuites i millorar el servei. I anirem també fins al Port de Tarragona perquè estudiarà la sorra de l'Hospitalet de l'Infant per buscar una solució definitiva a la regressió de la platja de la Pineda. I acabarem parlant de la Unió de Pagesos, que reclama una arrencada ordenada de vinyes per equilibrar el sector del vi. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El pilot calafellenc de kàrting, Héctor Ricardo, només té 8 anys, però ja ha demostrat que el treball dur supera qualsevol obstacle. Durant el cap de setmana del 15 al 17 de maig, l'Héctor va pujar al podi en dues ocasions al Campionat d'Espanya de kàrting i ho va fer poc després d'un any d'haver-se assentat a un kart per primera vegada. Avui escoltarem part de l'entrevista a l'Héctor Ricardo.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La ciutadania de Calafell ja té les seves propostes per als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar iniciatives va finalitzar el passat 19 de juny amb un total de 32 propostes registrades, centrades en diferents àmbits de millora del municipi. Entre les iniciatives presentades hi ha actuacions relacionades amb equipaments, vials, seguretat, mobilitat, espais canins, patrimoni, espais naturals, aparcaments, zones verdes i àrees infantils, entre d'altres. Ara s'obre una nova fase del procés. Entre l'1 i el 24 de juliol, els serveis tècnics de l'Ajuntament analitzaran cadascuna de les propostes per determinar-ne la viabilitat tècnica i econòmica. Un cop superada aquesta primera revisió, el 26 de setembre les iniciatives es presentaran al Consell Ciutadà, que serà l'encarregat de validar-les abans de passar a la fase de votació. Les propostes que compleixen tots els requisits es podran votar entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre a través de la plataforma digital municipal Decidim Calafell. Hi podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi. Entre les 32 propostes presentades hi ha iniciatives molt diverses per millorar el municipi. En l'àmbit de l'espai públic, els veïns i veïnes proposen continuar amb la renovació dels carrers de Segur Platja, arreglar voreres i carrers de Mas Romeu, Calafell Parc i els barris de Brises, Montmar i Valldemar, adequar el camí paral·lel al torrent de Montpaó, al torrent de l'Escarnosa i l'aparcament del carrer Baixador, així com millorar la senyalització en diferents punts del municipi. També es planteja renovar el parc infantil de Mas Romeu, crear una nova àrea d'esbarjo infantil, instal·lar més zones d'ombra i incrementar les zones verdes als aparcaments, substituir l'arbrat de la platja i instal·lar aparells d'aire condicionat als espais comuns de l'Escola Santa Creu. En matèria de mobilitat i seguretat, les propostes inclouen la construcció d'un carril bici segur que connecti les platges, la recuperació del servei d'autobús a les urbanitzacions de Mas Romeu, la implantació d'un minibús a demanda, la instal·lació de radars per control de velocitat, una campanya de pacificació dels passejos marítims, la col·locació de badens i un semàfor a l'avinguda mossèn Jaume Soler, així com més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. La ciutadania també proposa crear una zona de bany inclusiva amb cadires adaptades, un hort ecològic comunitari, millorar l'àrea de gossos del Passeig de la Unió, habilitar punts d'alimentació per als gats de carrer, instal·lar els pals de fibra òptica pendents a Mas Romeu, crear una brigada específica de manteniment per a aquesta urbanització i elaborar un estudi perquè la tripulació del bot salvavides de Calafell sigui declarada Patrimoni Material de la Humanitat. Finalment, s'escolliran les 5 propostes més votades de l'apartat Espai Públic i Mobilitat i les 3 més votades de Programes Socials. Sentim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Doncs s'han presentat 32 propostes amb aquest procés que hi ha hagut ara de presentació de propostes. Ara les valorarem tècnicament, si són viables o no, i si entren dintre dels criteris de lo que era el reglament, i també les valorarem econòmicament, i a partir d'allí, doncs, al setembre, quan comencin el període de votació, doncs animo a tothom a que participin i a que votin les propostes que els agradin més.
0: Durant el mes d'octubre, les iniciatives seleccionades s'incorporaran als pressupostos municipals de l'any 2027.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem parlant de Calafell perquè la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell ha organitzat aquest estiu una nova proposta per descobrir el patrimoni del municipi d'una manera diferent. Es tracta de les 3 escape rooms a l'aire lliure que tindran com a escenaris el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica. Les activitats estan adreçades a joves a partir de 12 anys i combinen el joc amb la descoberta de la història i el patrimoni de Calafell. Els participants hauran de resoldre enigmes i superar diferents proves inspirades en cadascun d'aquests espais emblemàtics. La primera activitat, la crida al castell, es farà el 9 de juliol al Castell de la Santa Creu. El 22 de juliol serà el torn del manuscrit de la Casa Barral, mentre que el 7 d'agost la Ciutadella Ibèrica acollirà el llinatge de la Ciutadella. Cada sessió comptarà amb un màxim de 25 participants i les inscripcions ja són obertes a través del web de Joventut de l'Ajuntament de Calafell.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara anem fins al Vendrell perquè ha participat aquesta setmana en una nova trobada internacional del projecte europeu Comings and Goings, una iniciativa cofinançada pel programa Urbact, que treballa per trobar noves solucions de mobilitat en municipis amb baixa densitat de població, urbanitzacions o nuclis dispersos. La reunió s'ha celebrat els dies 23 i 24 de juny a Kemi, a Liberi, a Grècia, i ha reunit representants de totes les ciutats sòcies del projecte per compartir experiències i continuar avançant en la recerca de models de transport més eficients i adaptats a les necessitats de cada territori. Durant la trobada, els participants han conegut de primera mà la realitat del municipi grec i han analitzat una bona pràctica impulsada per la regió portuguesa de Simbiseu Downloads, basada en un sistema de transport flexible i a demanda. Es tracta d'un model que podria servir d'inspiració per adaptar solucions similars als diferents municipis que formen part del projecte. Un dels moments centrals de la reunió ha estat la sessió anomenada City Clinic Case Challenge Exchange, que en cada ciutat ha exposat els principals reptes de mobilitat que afronta. Aquest intercanvi ha permès compartir experiències, detectar problemàtiques comunes i recollir propostes per millorar la connectivitat i l'accessibilitat, especialment en aquells municipis amb urbanitzacions o nuclis allunyats del centre. A més de les sessions de treball i els tallers tècnics, la trobada també ha inclòs visites a diferents iniciatives comunitàries i patrimonials de Caimi a Liberi, com el Museu Papa Nicolau o al monestir Kimli i diversos espais naturals de la zona. Amb aquesta participació, el Vendrell continua implicat en un projecte europeu que busca impulsar la mobilitat més flexible, inclusiva i adaptada a les necessitats reals dels municipis, amb l'objectiu de millorar la connexió entre diferents barris, urbanitzacions i equipaments del terme municipal.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I continuem a Vendrell perquè aquesta ciutat ja compta amb un nou espai que no deixa ningú indiferent. Es tracta del Parc de la Música de Coma-ruga, un equipament que acull una escultura de més de 7 metres d'alçada i que, segons l'Ajuntament, es converteix en el violoncel més gran del món. Aquesta gran estructura presideix una nova zona de joc situada al costat de l'edifici de Tavaris i està inspirada en la figura de Pau Casals, coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del seu naixement. L'instrument s'erigeix així com el principal element simbòlic del parc i com un homenatge permanent al músic universal nascut al municipi. El consistori assegura que aquesta peça supera en dimensions un altre violoncel instal·lat a la localitat austríaca de Weiss, que arriba als 5 metres d'alçada. Amb més de 7 metres, aquesta nova icona vol reforçar el vincle del Vendrell amb la música i el llegat de Pau Casals. La inauguració del Parc de la Música ha coincidit amb la celebració de la Fira Turismar i, a més d'aquests nous espais, també s'ha posat en marxa una pista esportiva dedicada a l'exfutbolista Eduard Monchón, mentre el passeig marítim ha acollit diverses activitats de Beach Market.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I anem a parlar ara del que serà el tema estrella d'aquesta setmana, el Tour de França 2026, que passarà per Calafell aquest pròxim diumenge 5 de juliol. La policia local de Calafell ha informat de les afectacions de trànsit que hi haurà al municipi a motiu d'aquest pas de la segona etapa del Tour de França. La cursa travessarà el terme municipal per la carretera C31 i, per garantir la seguretat dels ciclistes i el bon desenvolupament de la prova, aquesta via quedarà completament tallada al trànsit entre les 11 del matí i aproximadament les 4 de la tarda, fins que hagi passat tota la caravana i l'organització i el pilot. Tot i això, les primeres restriccions començaran abans. A partir de les 9 del matí ja hi haurà afectacions als accessos i als laterals de la C31, per la qual cosa es recomana tant als veïns com als visitants planificar els desplaçaments amb temps i evitar, en la mesura del possible, circular per aquesta zona. Durant el tall, la connexió entre la zona de la platja i la zona de muntanya es podrà continuar fent pel pas inferior de la C31, situat a l'avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. A més, la policia local treballarà per habilitar passos alternatius sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la cursa ho permetin, amb l'objectiu que cap barri o sector del municipi quedi incomunicat mentre duri l'esdeveniment. També s'ha previst una mesura específica per facilitar la mobilitat dels veïns de Cantoni, situat entre la C31 i la via del tren. De manera provisional, l'avinguda de Sitges passarà a tenir doble sentit de circulació en el tram comprès entre l'avinguda del Mediterrani i el carrer Foix, mentre es mantingui el tall de la carretera. El govern recomana com a principals vies alternatives l'AP7, la C32 i les rondes de Barcelona, així com eixos d'interior com l'A2, l'A27, la C15, la C16 o la T11 per als desplaçaments entre costa i interior. El Servei Català de Trànsit preveu que la circulació es pugui normalitzar cap a les 6 de la tarda i recomana planificar els desplaçaments a partir d'aquella hora, especialment en el retorn cap a l'àrea metropolitana. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Tenim com a ruta alternativa la C32 i l'AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs, és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del Tour com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no? Després, pel que fa a la mobilitat en relació a dilluns, la C17 estarà afectada en una part, però no totalment afectada. La C25 com a eix transversal també és una alternativa, i la C37 doncs també esdevé una alternativa a la mobilitat pel que fa a l'etapa que corre durant el dia de dilluns.
0: Des de la policia local es demana la col·laboració i la comprensió de la ciutadania davant les molèsties que pugui ocasionar aquest dispositiu especial. I es recorda la importància de seguir en tot moment la senyalització provisional i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom durant el pas del Tour de França.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara de Santa Oliva, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha informat que durant els pròxims dies l'empresa concessionària del servei d'aigua Casa durà a terme diverses actuacions a la xarxa de subministrament del barri de les Pedreres amb l'objectiu de detectar possibles fuites i millorar el funcionament de la infraestructura. Els treballs s'emmarquen dins del procés de sectorització de la xarxa d'aigua, un sistema que consisteix a dividir la xarxa en diferents sectors independents. Aquesta metodologia permet controlar millor el comportament del subministrament, localitzar amb més precisió possibles incidències i reduir el temps de resposta en cas que es produeixi alguna avaria. Les actuacions es desenvoluparan durant 3 nits consecutives, de diumenge a dilluns, de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres. En tots els casos, els treballs es faran entre les 11 de la nit i les 6 del matí. Durant aquestes franges horàries es produiran interrupcions puntuals al servei d'aigua, tot i que no afectaran en tot el barri al mateix temps. Els talls es faran de manera sectoritzada per poder analitzar el comportament de la xarxa en diferents punts i detectar amb més eficàcia possibles pèrdues d'aigua. Segons ha explicat l'Ajuntament, s'ha escollit l'horari nocturn perquè és el moment del dia en què el consum d'aigua és més baix. D'aquesta manera es busca reduir al màxim les molèsties als veïns i veïnes i minimitzar l'impacte sobre el servei. Des del consistori s'agraeix la comprensió i la col·laboració de la ciutadania davant unes actuacions que consideren necessàries per continuar millorant la xarxa d'abastament d'aigua i garantir un servei més eficient.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona ha iniciat un nou pas per trobar una solució definitiva a la regressió de la platja de la Pineda. L'autoritat portuària estudiarà la qualitat de la sorra situada davant la costa de l'Hospitalet de l'Infant per determinar si és apta per regenerar la platja de Vilaseca i evitar les aportacions periòdiques que s'hi han hagut de fer durant les darreres dècades. L'estudi respon a una petició del Departament de Costes de la Generalitat i forma part del procés per trobar una alternativa estable a un problema que s'arrossega des de fa anys. De fet, el port recorda que els últims 20 anys s'han aportat més d'1.660.000 metres cúbics de sorra a la Pineda. Però aquestes actuacions no han aconseguit estabilitzar la platja perquè la sorra utilitzada era més fina que la natural. Els treballs es concentraran en dues zones marines situades davant l'Hospitalet de l'Infant, on s'estima que hi ha més d'1 milió de metres cúbics de sorra. En total es faran 48 sondejos, 24 de profunds i 24 de superficials per analitzar la granulometria de l'arena i la presència de metalls, el nivell de contaminació i els possibles impactes ambientals. L'àrea d'estudi abasta una superfície de 1,6 milions de metres quadrats. L'encàrrec l'ha assumit l'empresa especialitzada IA Cantàbria, que compta amb un pressupost de 250.000 euros. El termini d'execució és de 6 mesos i la previsió és disposar dels primers resultats al llarg de l'any vinent. Aquest estudi també és necessari per completar la declaració d'impacte ambiental vinculada al futur contràdic de Ponent, una infraestructura que ha de contribuir a reduir la regressió de la platja. Des de l'Ajuntament de Vilaseca s'ha valorat positivament que es faci aquest estudi, però també s'ha reclamat que les actuacions s'accelerin. El consistori considera que la Pineda necessita una solució estable després de molts anys de regressió i demana que aquest nou informe no serveixi només per allargar els terminis, sinó que permeti prendre decisions definitives. El problema té el seu origen en la construcció del dic de llevant del Port de Tarragona durant la dècada dels anys 70. Aquesta infraestructura va alterar el moviment natural de la sorra i des d'aleshores la platja de la Pineda ha necessitat aportacions anuals per mantenir-se. Ara, amb aquest nou estudi, el port confia a trobar un tipus de sorra que permeti estabilitzar el litoral de manera permanent.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: El pilot calafellenc de kàrting, Héctor Ricardo, només té 8 anys, però ja ha demostrat que el treball dur supera qualsevol obstacle. Durant el cap de setmana del 15 al 17 de maig, l'Héctor va pujar al podi en dues ocasions al Campionat d'Espanya de kàrting i ho va fer poc després d'un any d'haver-se sentat a un kart per primera vegada.
5: Porque un amigo mío, que se llamaba José, hacía kàrting y... Yo ha dicho a mí que si quieres probar karting, y yo he dicho que sí, y cuando he probado me encantaba.
1: ¿Por qué te va a agradar?
5: Porque me gusta como pistas técnicas, te hace como más inteligente.
1: Per què? Perquè has de seguir una estratègia. Quina és la teva estratègia? Què és el que penses? Com et prepares?
5: Que si hago la trazada bien, ganaré más podiums.
1: Mm-hmm. Quan vas decidir competir a curses? Perquè has competit, veritat?
5: Sí.
1: Quants anys portes fent això?
5: Un any.
1: Un any, eh? Quins campionats has participat?
5: Quedadas y Carlos Sainz.
1: Uh-huh.
5: Antes hacía quedadas y ahora hago Carlos Sainz.
1: ¿Y cómo va a anar? Explica.
5: Bé.
1: ¿Sí?
5: La primera carrera fui en Sainz, hice primer podium y segundo podium. Y la segunda era también en Sainz, que quedé segundo y segundo, creo. Y la tercera en quedadas, que era la última, eran Vic, quedé tercero y tercero. Y la primera en Carlos Sainz, quedé posición 11 y 12, creo que era. Y en Motorland, segundo y tercero. En Chiva, en...
1: A Chiva, molt bé.
5: Sexto i 11.
1: Molt bé, tu saps de memòria, eh? T'agrada, no?
5: Sí.
1: Molt bé, i a més, on entrenes? Explica'm, com és un dia d'entrenament per tu? Entrenes al Vendrell?
5: Sí.
1: Explica'm.
5: El Vendrell entreno ahí porque está cerca de mi casa.
1: Tu vius a Segur de Calafell, eh?
5: Sí.
1: Està a prop de casa teva i què fas durant l'entrenament?
5: Entrenant coses com adelantando, hacer las trazadas bien y también como hacer buen tiempos y ya está.
1: ¿Cuánto de temps entrenas? ¿Cuántos días?
5: 4 días en la semana.
1: 4 días a la setmana. ¿Y això ho compagines bé amb els estudis?
5: Sí.
1: Sí? Quin curs estàs fent ara?
5: Segon.
1: Segon, has acabat ja, sí. Per tant venen les vacances. Aprofitaràs per entrenar més o per descansar una miqueta?
5: Entrenar més.
1: Entrenar més. O sigui, ets un noi competitiu, eh, pel que veig. Sí? T'agrada competir?
5: Sí.
1: T'agrada guanyar?
5: Sí.
1: Al campionat d'Espanya, a Campillos, les coses potser no van sortir tan bé com esperaves. Què vas aprendre d'aquella experiència?
5: Que... En la crono, no quedarme en grupo, porque si no, quedo como un posición muy malo. Pero si salgo como solo y adelanto rápido, quedo posiciones mejores, como me pasó en Motorland.
1: Molt bé. A banda del karting, què més fas?
5: Hacía fútbol y ya está.
1: Molt bé. ¿Fas algún entrenament de força o resistència?
5: Antes hacía... Primero hacía futbol, després karting, després boxeo, el entrenamiento de boxeo era... El entrenador no era bueno.
6: Ui, no era bueno el entrenador? No. I això, per què?
5: I perquè quan salia no estava sudando.
6: Ah, vols dir que per fer boxa has de suar, no?
5: Sí.
6: Molt bé, i tu suar. A tu t'agrada?
5: I després he acabat en boxeo i després voy a hacer futbol otra vez.
6: Molt bé, però ara seguiràs fent futbol, aleshores?
5: Sí, en Cunit.
6: A banda del càrting, també?
5: Sí.
6: O sigui, faràs futbol, càrting i què més?
5: I nada más.
6: O sigui, el boxe ja no?
5: Ja no.
6: No t'agrada el boxe?
5: Sí, però l'entrenador era malo.
6: Bueno, però hi ha més entrenadors, no passa res, eh? Potser tenia un mal dia. Bueno, doncs hem quedat que ara a l'estiu seguiràs entrenant, també al Vendrell.
5: Sí.
6: Sí? I hi ha alguna competició, alguna cosa especial que facis durant l'estiu o no?
5: No sé.
6: No saps encara, no?
5: Creo que la próxima Aspar serà en... Creo que serà en setembre... O en octubre.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: A Calafell domina una jornada plenament estiuenca, amb cel serè i alguns intervals de núvols prims que no deixen precipitació i que no alteren la sensació general de bon temps. Des de primera hora del matí l'ambient és tranquil i assolellat, amb una sensació tèrmica suau a l'inici del matí que puja ràpidament a mesura que avança el dia. El sol és el gran protagonista i marca el ritme d'una jornada típica d'estiu al litoral del Baix Penedès. Les temperatures es mouen entre una mínima al voltant dels 22 graus i una màxima que arriba aproximadament als 31 o 32 graus a les hores centrals del dia. És un ambient càlid però habitual en aquestes dates sense valors extrems. A la costa la marinada hi és present de manera fluixa a moderada i ajuda a suavitzar lleugerament la calor, sobretot a la franja del migdia i a primeres hores de la tarda. En canvi, a l'interior del país el contrast tèrmic és més marcat i el termòmetre puja amb més força. A la tarda el temps es manté estable al litoral, mentre que a zones de muntanya i a l'interior apareixen nuvolades de desenvolupament vertical que deixen alguns ruixats o tempestes puntuals sense afectació directa a Calafell. De cara al vespre, l'ambient continua càlid i suau amb una nit que no refresca gaire i que manté aquesta sensació d'estiu consolidat. En resum, una jornada estable, molt assolellada i amb calor moderada a Calafell, amb temperatures entre els 22 i 31 graus i sense canvis destacats al llarg del dia.
2: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem demà mateix. Que vagi molt bé.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català, de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis,

of you said we were through. So let me fly out of this world.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

El millor dels 80 i 90 t'esperen. Tota la música exclusiva d'aquells temps que no et deixaran indiferent. I see you comb your hair. Diumenges de 12 a 1 del migdia, de la mà de Duar Abbas.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Calafell Ràdio. It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Bon dia, bona hora, família. 11 en punt del matí. Vinga, va, que estrenem més. El número 7 del calendari. Avui som a 1 de juliol de 2026. A més, és el segon dia del recent estrenat Obert per Vacances aquesta temporada 2026 en la programació d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Obert per Vacances és el magazín d'estiu que us acompanyarà tot aquest mes de juliol, de dilluns a dissabte, entre les 11 i la 1. Salutacions del Ferran Boquer, també dels col·laboradors, dels companys que fem possible, doncs, aquest programa magazín. Amb moltes coses preparades, salutacions del Ferran Boquer. Gràcies per connectar amb la nostra proposta i també començant junts aquest mes de juliol. Doncs vinga, anem per el sumari per conèixer els continguts que us hem preparat per aquesta jornada, aquestes dues hores de ràdio en directe. Engeguem d'aquí un moment, després del sumari amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 1 de juliol, també amb les efemèrides musicals. Tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i també la connexió amb el servei de socorrisme, com estem avui, amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. A partir de les 11:25, aproximadament, anirem al centre esportiu Vilarenc Aqua. Allà connectarem amb el nostre company, el David Burillo, que entrevistarà, parlarà del casal d'estiu, aquest casal esportiu d'aquest centre, el Vilarenc Aqua. També avui parlarem de patrimoni, el patrimoni històric del nostre municipi. Avui parlarem de la Ciutadella Ibèrica de Calafell amb l'historiador calafellenc Joan Santacana, que ens acompanyarà aquests 5 dimecres del mes de juliol parlant, doncs, del patrimoni històric del nostre municipi de Calafell. I avui estrenem un nou espai dintre del nostre magazín, l'Obert per Vacances, un espai que durant aquestes setmanes vol dedicar als músics a l'escena musical del Baix Penedès. Avui el convidat serà el guitarrista de l'Axan Busto i també músic del Baix Penedès, el Pemi Rovirosa. Tindrem emergents amb aquests músics que estan començant a l'escena musical catalana. Avui amb la Júlia Laoz és Imàlia. L'actualitat del dia a través de la valoració del semàfor de l'estiu i abans d'arribar a la una del migdia, abans del final del programa, tindrem, com sempre, agenda cultural, agenda d'activitats d'aquesta setmana a Calafell.
2: D'11 del matí a 1 del migdia, Obert per Vacances.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Les dades del dia.
1: Som a dimecres 1 de juliol de 2026. Avui és el Dia Internacional de la Fruita. Una jornada que vol recordar la importància d'incorporar fruita fresca a la nostra alimentació diària. Les fruites són una font natural de vitamines, de fibra, antioxidants i aigua, i els especialistes recomanen consumir-ne diverses racions cada dia dins d'una dieta equilibrada. A més dels seus beneficis per la salut, la fruita també és protagonista de la biodiversitat agrícola i de moltes tradicions gastronòmiques arreu del món. A l'estiu, a casa nostra, és temps de síndria, de meló, préssecs, nectarines, albercocs o cireres, productes de temporada que destaquen tant pel seu sabor com també pel seu valor nutritiu. Així que avui pot ser un molt bon dia per canviar qualsevol snack per una peça de fruita, un gest senzill, saludable i també deliciós. I a banda del ser el Dia Mundial de la Fruita, també és el Dia Internacional del Reggae. Cada 1 de juliol se celebra el Dia Internacional del Reggae, una jornada creada l'any 1994 a Jamaica, no podia ser a cap altre lloc més, i això per retre homenatge a un estil de música, un dels estils més influents del segle XX. El reggae va néixer als carrers de Kingston a finals dels anys 60, combinant ritmes caribenys amb missatges de justícia social, de pau i de llibertat. Quan parlem del reggae, és inevitable pensar en Bob Marley, l'artista que va portar aquest gènere arreu del món, amb cançons convertides en himnes, No Woman No Cry, One Love, entre moltes altres. El reggae és molt més que música, és cultura, identitat i una manera d'entendre la vida. Avui és el Dia Internacional del Reggae.

0: I avui, dimecres 1 de juliol, també és el Dia Mundial de l'Acudit.
1: Jo que era un tio que estava tocant la guitarra al mig de les Rambles, se li acosta un bofi i li diu, escolti, no faci el favor d'acompanyar-me. Diu, quina cançó vol cantar el senyor?
0: Doncs sí, avui és el Dia Mundial de l'Acudit. Una jornada dedicada a recordar que riure és molt més que passar una molt bona estona. Un bon acudit pot trencar el gel, alleugerir una conversa, fer-nos oblidar les preocupacions durant uns instants o fins i tot unir persones. L'humor forma part de la nostra vida quotidiana, tant si és un joc de paraules, una anècdota divertida o aquell acudit que sempre explica algú de la família. El riure té un efecte positiu sobre l'estat d'ànim i ens ajuda a afrontar el dia d'una altra manera, amb una altra perspectiva. Doncs avui també celebrem el Dia Mundial de l'Acudit. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Un dia com avui, 1 de juliol, però del 1945, va néixer Debra Harry, més coneguda com Debbie Harry, a la carismàtica veu de Blondie. Amb la seva veu icònica, la seva imatge, la imatge també icònica, va barrejar el punk, el new wave, el pop i el rock i va liderar una de les bandes més influents de finals dels anys 70. Cançons com aquesta que han marcat un moment, una època, Heart of Glass amb els Blondie, avui per celebrar que Debra Harry fa 81 anys.

Vinga, canviem totalment d'estil. Perquè també l'1 de juliol del 1951 va néixer Victor Willis. Aquell any va ser un any especialment prolífic, eh? Victor Willis, fundador vocalista original de Village People, responsable d'èxits com el YMCA, In the Navy, Macho Gang, entre moltes altres cançons. Avui celebrem l'aniversari, el naixement de Victor Willis, dels Village People.

Li seguim posant música al matí amb les nostres efemèrides. Perquè també avui celebrem l'aniversari al naixement de Fred Snyder, el peculiar cantant de The B-52s. Ja ho direm bé, The B-52s. Banda que va conquerir les pistes de ball amb himnes com Rock Lobster o aquesta Love Snake o Love Shack. Love Shack, no li canviem el nom. Doncs avui celebrem el naixement de Fred Snyder de The B-52s.

I l'última de les efemèrides és per parlar de Tate McRae, una d'aquestes noves veus de noves generacions, nascuda l'any 2003, 1 de juliol com avui. Cantant, compositora i ballarina canadenca, s'ha convertit en una de les grans figures del pop actual gràcies a cançons com Greedy, You Broke Me First o Sports Car, entre d'altres. Ha acumulat milions de reproduccions i s'ha consolidat com una de les artistes prometedores de la seva generació. Doncs 23 anyets que fa la Tate McRae amb la que ens quedem i la seva gran cançó Greedy. Per començar, l'Obert per Vacances d'aquest dimecres. Bon dia i bona hora.

0: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Hem arribat a les 11 i 11 minuts del matí. Doncs sí, que ja tenim engegat el programa i el que toca ara és mirar cap a dalt, com sempre fem. Mirem cap al cel. Avui un dia maco, Dia d'estiu. Amb molta calor, continuen les temperatures altes. En aquest primer dia del mes de juliol anem a veure com continuarà la meteorologia. També per les pròximes hores, també per avui dimecres i de cara demà dijous. Ho sap molt bé en Josep Miró, el nostre meteoròleg. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, sí, comencem el juliol de la mateixa manera que vam acabar el juny, i és amb calor, domini del sol i amb temperatures doncs, cada dia, que des del dia 20 de juny hem superat els 30 graus de màxima i avui no en serà una excepció. I tot amb un dia assolellat, amb sol, cel clar. Sí que primer al matí hi ha hagut algun núvol prim, però pràcticament ja s'han esvaït i ens quedarà un cel força serè la major part del dia, tot i que a la tarda podem veure algun núvol llunyà d'evolució de l'interior de Catalunya i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha baixat de mínima, s'ha situat al voltant dels 22 graus i mig de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a superar els 30. I ho diem amb aquesta seguretat perquè en aquests moments ja arribem als 29. Per tant, doncs, avui la màxima estarà entre els 30 i 31. Fins i tot es poden arribar a superar els 31, amb una humitat més baixa i menys fogor. Vam fer la de mestral fins a mig matí i de xaloc a la tarda, amb algun cop moderat fent que la mar hi hagi marejol, especialment destacable a partir de mitja tarda. Demà, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, amb algun nuvolal de matinada i poca cosa més. La temperatura baixarà una mica, però gairebé ni es notarà, i es mourà entre els 21-22 de mínima i de 30-31 de màxima, amb una humitat moderada i una xafogor no massa destacable, ben feble de mestral fins a mig matí i marinades de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs avui un dia més d'estiu, amb bon temps, bones temperatures, o més que bones temperatures, a vegades, doncs això, que són una mica insuportables, perquè avui doncs podem arribar també als 31 graus de màxima. Ara mateix la temperatura ja, aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 29 graus centígrads. Vinga, abans d'una pausa, més música d'estiu amb Gente de Zona i amb Juan Magán, això que es diu Isla Viva, parlant sempre en les seves lletres de Cuba.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari. Totes les novetats del pop. I els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
2: Onze i 24. Segon dia de l'Obert per Vacances aquesta temporada d'estiu 2026 i ja tenim sonant una sintonia que a mi m'encanta. I és que quan sona aquesta sintonia és que marxem a fora dels estudis, a una de les connexions, per exemple, a un dels casals d'aquest estiu 2026. I és que el nostre company, el David Burillo, avui en aquest segon Obert per Vacances, s'ha desplaçat fins al centre esportiu Vilarencacua perquè ja s'està celebrant, com cada any, doncs el seu casal d'estiu. David, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Ferran, i molt bon dia a tothom. Efectivament, aquí estem, al Vilarencacua, i tenim amb nosaltres, per començar, l'Adrià Vargas, perquè ens parli, bueno, el director esportiu del centre, perquè ens parli una mica de què és el que s'està fent aquí, en aquest casal, segona setmana del casal. Com està anant això, Adrià?
4: Bon dia, doncs molt, molt, molt bé, molt bé.
3: Veig que hi ha aquí 40 més o menys nens i nenes. M'explicaves que tens l'altra meitat fora, que estan a la platja. Molts nens i nenes, veig.
4: Sí, som uns 80 per setmana, que és el nostre tope. Tenim els més grans que han anat avui a fer atletisme i a fer activitats a la platja. Aquests, aquí davant tenim els mitjans i els peques, i nosaltres que estem fent també el curset de natació. I sí, en total 80 de diferents edats.
3: Em deies que vau començar la setmana passada, però que fins la primera setmana del setembre això s'allargarà i, per tant, estareu aquí fent el casal tot l'estiu.
4: Correcte, és així, que nosaltres sempre fem des de que acaben, diguéssim, les dates escolars fins que inicien.
3: Veig que tot un èxit perquè les inscripcions s'han pràcticament tancat totes i això vol dir, doncs, que el Vilarencacua es consolida com un bon casal d'estiu aquí de Calafell, veritat?
4: És el nostre objectiu i la nostra missió, fer-ho any rere any. Sí que és veritat que tenim la confiança de moltes famílies que són recurrents d'altres anys. I bueno, es veu en quant a les inscripcions, que és que el primer dia ja tenim juliol quasi ple. Ara ja podem dir que tenim fins a la segona setmana totes les places ocupades i pues, bueno, al final és tornar aquesta confiança de que apuntin els seus nens i nenes aquí amb el bon treball, amb monitors titulats, que tots ho estan, ben formats i en que els nens i nenes s'ho passin d'allò més bé, fent esport, que és l'important.
3: Oi tant, doncs gràcies, Adrià. Ferran, si et sembla, mira, et comento. Estic aquí enmig de la piscina exterior. Estan aquí tots els nens sota un tendall, la mar de gust. Crec que estan esmorzant ara tots i totes.
2: Molt bé.
3: I crec que tinc aquí davant algunes nenes que volen parlar amb mi, que m'expliquin una mica què és el que heu fet avui. Molt bon dia, com et dius?
5: Paula.
3: Hola, Paula, com estàs?
5: Bé.
3: Explica'm una mica què és el que heu fet avui al casal.
5: Ara a la piscina.
3: Heu estat a la piscina tot el matí?
5: Sí.
3: Molt bé, i ja has esmorzat o no, tu?
5: Sí.
3: Explica'm què has esmorzat.
5: Bocata.
3: Oh, un entrepà. Molt bé, molt bé. I vosaltres per aquí, com et dius?
6: Lia.
3: Lia, molt bon dia, Lia. Explica'm una mica què és el que heu fet avui al casal.
6: Anar a la piscina de dins i fer activitats a la piscina.
3: Molt bé. Em comentava abans l'Adrià, abans de fer la connexió, que heu fet, doncs, classes d'aquí de piscina i, per tant, doncs, heu estat tot el dia, tot el matí, aquestes horetes que porteu en remull. Us ho passeu bé a la piscina o no?
6: Sí.
3: Moltíssim. Ok, explica'm una mica com és de xula aquesta piscina que estic veient, que és gegant i la mar de maca.
6: És superxula.
3: Molt bé. Què és el teu primer any sent, bueno, aquí una nena que ve al casal d'estiu?
6: No, el segon.
3: El segon. I això vol dir que l'any passat et va agradar?
6: Sí.
3: Què és el que més et va agradar del casal?
6: Anar a la piscina.
3: És el que més agrada de tot, la piscina. Ja veig que és l'estrella d'aquí. I aquí tenim una altra nena, molt bon dia. Com et dius?
7: Cayetana.
3: Cayetana, explica'm, és el teu primer any aquí al casal o què?
7: No.
3: No? Quants anys fa que vens?
7: Des d'ahir 5.
3: Des d'ahir 5. I ara més o menys quina edat deus tenir? A quin curs passaràs ara?
7: A tercer.
3: O sigui que fa molts anys que fas aquí el casal. Per tant, veig que a tu també t'agrada moltíssim, Cayetana. Tens aquí un grup d'amigues, entenc que vens amb totes les amigues i que aquí tu passes molt bé, oi? Explica'm una mica què és el que fas cada dia.
7: Fem natació, ahir vam fer pàdel i després vam fer natació.
3: Molt bé. Per tant, feu molts esports.
7: Sí.
3: I us agraden els esports?
7: Sí.
3: Sí? Molt bé. Per aquí explica'm també, com et dius? Bon dia.
8: Bon dia, em dic Taya.
3: I explica'm una mica si és el teu primer any aquí al casal o si ja fa molts anys que estàs aquí venint.
8: El primer.
3: És el primer, molt bé. La primera persona que tenim aquí, que és el primer any que ve al casal. Explica'm una mica, has començat aquesta setmana o vas venir la setmana vinent, la setmana passada també?
8: La setmana passada també.
3: Per tant, ja portes uns dies i ja em pots dir què és el que més t'agrada d'aquest casal, oi?
8: M'agrada molt el tobogán que està allà.
3: El tobogán que està allà i que ara, si podem, Ferran, ens aproparem. Que sàpigues que els hem mig subornat una mica. Hi ha una monitora per aquí que ha animat els nens i nenes a participar aquí amb nosaltres a la ràdio. Qui participés tindria tobogán il·limitat, deia, de broma abans. Per tant, tenim aquí un munt de nens i nenes que es tornen bojos per llançar-se per aquest tobogán que veig que té una alçada considerable i que, per tant, els nanos s'ho passen aquí pipa. Tenim una altra nena, molt bon dia.
9: Em dic Marina.
3: Marina, molt bon dia. Explica'm una mica què és el que fas aquí al casal. És el primer dia del casal, la primera setmana? Has vingut algun any abans?
9: Vaig començar amb 4 anys.
3: Amb 4 anys? I ara no tens 4 anys perquè et veig gran. Quants anys tens?
9: 7
3: anys. Bonilla. Molt bé. I explica'm què és el que feu aquí al casal? Què és el que més t'agrada per venir cada any aquí?
9: Les piscines.
3: Les piscines, oi? És la cosa estrella del casal. Veig també, noies, que teniu totes la mateixa samarreta, una samarreta groga amb un pop que posa aquí Vilarenc Aqua, Centre Esportiu, Casal Esportiu. Cada any teniu una samarreta de casal diferent, veritat?
9: Sí.
3: És ja quasi que una col·lecció de samarretes, també, veritat? Veig aquí també una nena que abans hem parlat amb ella, està aquí esmorzant. Estan agafant forces perquè encara queda molt matí per endavant. Veig molts més nens i nenes, aquest ja amb banyador, i crec que volen parlar una mica, oi? Voleu parlar una mica o no?
10: Hola, jo em dic Jaime i el que més m'ha agradat aquí és que els professors m'ensenyin hasta anar a la piscina i de més.
3: Molt bé. Això volia parlar jo també amb vosaltres, perquè si us quedeu aquí, en aquest casal, i repetiu molts anys, és perquè us ho passeu super, super bé, però també perquè teniu un equip de monitors i monitores que us ho fan passar molt i molt bé. Parleu-me d'aquest equip de monitors i monitores. Qui hi ha? Expliqueu-me. Quin monitor o monitora t'ha tocat a tu? Amb quins monitors estàs?
10: Amb aquesta.
3: Amb aquesta.
10: I
3: us ho fan passar bé aquí al casal o què?
10: Sí, molt.
3: Moltíssim. Expliqueu-me, algú d'aquí, aviam, que encara no haguem parlat, qui té ganes de parlar? Mira, ja aixequen la mà per aquí. Molt bon dia, com et dius?
11: Mia.
3: Molt bon dia. Explica'm què és el que fas aquí al casal i quants dies fa que vens al casal?
11: Ahir també vaig anar i l'any passat també vaig anar. Cada any vinc.
3: Molt bé. Ahir m'han comentat que vau fer pàdel. Us ho vau passar bé o què?
11: Sí.
3: Explica'm què és el que vau fer, què és el que vau aprendre fent pàdel.
11: Vam fer rotacions en diferents grups. Primer vam fer partits, després vam fer
12: tocs i després van fer escalfament.
3: Et veig amb el cabell mullat i el banyador mullat, per tant, vens de la piscina. És la cosa que més t'agrada del casal o hi ha alguna millor?
12: L'inflable de tobogan.
3: L'inflable del tobogan és el que més agrada? A veure, aixequem la mà. Qui és el que més us agrada, el tobogan? És el que més us agrada? Pràcticament unanimitat, eh? Hi ha molta gent que li agrada el tobogan. Per aquí tenim una altra persona. Molt bon dia, digue'm el teu nom.
13: Hola, em dic Dani. I el millor d'aquest casal és el tobogan, perquè és el tobogan que et mulla i és molt divertit.
3: Molt bé. Nois, noies, estem sota el sol i fa molta calor. Expliqueu-me quins són els trucs que feu servir per no passar tanta calor. Entenc que us mulleu a la piscina, però també us poseu crema, beveu molta aigua. Expliqueu-me això, què és el que feu? Quins trucs feu doncs, per suportar una mica millor aquesta calor tan gran que està fent?
12: Beure molta aigua i banyar-nos per tenir força.
3: Us poseu crema solar també o no?
13: Sí. Després mengem una mica perquè si no no podríem jugar ni fer jocs.
3: Molt bé. A quina hora arribeu al casal més o menys? A quina hora comença aquest casal?
12: Bueno, jo surt de casa a les 8 i mitja.
3: Molt bé, i a quina hora arribeu a casa? Us quedeu aquí a dinar o aneu a casa a dinar?
12: Anem a casa a dinar.
13: Jo vaig a casa a dinar.
3: Molt bé, doncs per tant us passeu tot el matí aquí i us ho passeu molt i molt bé, veritat?
12: Sí.
3: Tenim aquí una altra nena que també vol parlar. Molt bon dia, com et dius?
14: Sílvia.
3: Sílvia, explica'm tu també quina és l'activitat que més t'agrada del casal i quants anys fa que estàs aquí en aquest casal?
14: Doncs des que tenia 6 anys.
3: Des que tenia 6 anys i ara no tens 6. Quants anys tens?
14: 8.
3: 8 anys. I per tant, t'encanta aquest casal?
14: Sí.
3: Molt bé. Explica'm què és el que més t'agrada de tot, la piscina, el tobogan... Digue'm, a veure, què és el que més t'agrada?
14: La piscina i el tobogan.
3: Molt bé. Són les activitats estrella, Ferran? Com veus, tinc aquí molts nens que volen parlar. Si us sembla, ara us vindré a fer més preguntes, però també tinc una monitora per aquí, i per tant li preguntarem alguna cosa. Molt bon dia, el teu nom?
15: Molt bon dia, sóc Alicia.
3: Alicia, explica'm una mica, ells m'han explicat que ahir vau fer pàdel, que avui tocava piscina, teniu un mig grup també, crec que ha sortit a la platja, per tant, activitats molt diverses, quines són, més o menys?
15: Bueno, jo estic amb els petits i avui fem una mica de la piscina interior, després l'exterior i després anirem a la sala 1, que és la per activitats. Farem una mica de gincana, jocs com el picaparet, jocs amb balls, amb música... I els grans, bueno, van a la platja, fan una mica de spinning, pàdel, diverses activitats. I els mitjans fan pàdel, piscina i no sé què més ara. I la pista d'atletisme també, és veritat.
3: Exacte. Per tant, feu moltíssims esports, toqueu molts esports. És un casal completament esportiu. Entenc que també això és el buc insigni, el que crida també l'atenció pels nens i per les famílies, que a part de que vinguin i estiguin una estona doncs, amb uns monitors i tinguin el matí entretingut i s'ho puguin passar bé amb instal·lacions així com el Vilarenc, a més que practiquin esport, és important això.
15: Sí, més que fer només piscina, fer una mica de multiesport. També el companyerisme, una mica els valors, l'espera, que avui en dia els nois no esperen tant. Són com molt impacients, ja no disfruten igual les activitats.
3: En aquest cas, en aquest sentit, també treballeu això, que tinguin una mica més de paciència i treballeu amb tots aquests valors que m'estàs dient ara, com de treballar en equip i paciència, etc etc, oi?
15: Sí.
3: Molt bé. Explica'm també com seria, més o menys, un dia de casal normal, des de que entres fins que surts, quines activitats poden acabar fent els nens i nenes?
15: Vale, quan comencem, quan entren... porten el banyador i anem directament a la piscina interior. Allà li ensenyem una mica de natació, fem una mica d'esquena, de crawl, agafar aros, jugar amb pilotes i després fem un poc de joc lliure a l'exterior. Esmorzen, anem al tobogan i després a la sala d'activitat 1. De vegades també anem a la ludoteca a fer activitats, manualitats i així una mica cada dia i després van a casa i ja està.
3: És el teu primer any sent monitora d'aquest casal o no?
15: De casal sí, de monitora natació no.
3: I explica'm què tal aquest equip de monitors i monitores. Entenc, pels nens i nenes ja veiem que és perfecte aquest casal i que s'ho estan passant espectacularment bé. però un casal no funciona sense l'equip de monitors i monitores i és important que aquest equip estigui cohesionat i treballi endavant tothom a la vegada i amb la mateixa energia. En aquest sentit, quin equip teniu, com s'ha creat i com de contenta estàs doncs, de treballar amb aquest equip?
15: Jo estic molt contenta amb l'equip i amb el Vilarenc, la veritat. És un bon equip, som una família, la veritat, ja. Ens anem a menjar junts, anem a la platja i tot, i molt bé, la veritat, amb els nens, amb nosaltres, des de dalt també, tot.
3: Em comentava l'Adrià que estaran, bueno, vau començar la setmana passada,

0: i adults i adultes d'edats molt diverses.
1: Sí, també n'hi ha un grup d'adults que també es fa per la tarda i també se li ensenya a nedar o a entrenar, depèn dels objectius.
0: Molt bé, Alicia, doncs gràcies per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio i explicar-me això. L'Adrià també volia que parlés amb algun monitor o monitora de pràctiques. No sé si me'l pots portar, aviam qui està o si ha fugit. Mira, està aquí i ve cap aquí. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Explica'm, digue'm el teu nom, primer de tot.
2: Jo em dic Pol.
0: Pol, és el teu primer any, llavors entenc aquí com a monitor. Explica'm l'experiència, vas començar la setmana passada?
2: Sí, vaig començar la setmana passada i aquí molt bé. Estem molt contents amb els nois i gaudint d'unes jornades molt intenses.
0: Què estaràs, de pràctiques tot l'estiu o només unes setmanes?
2: No, estaré dues setmanes més i ja estaré, i plego.
0: Molt bé. Explica'm una mica, porteu una setmana i mitja, com està anant això, quines sensacions reps dels nens, quines creus que són les activitats estrelles per ells, què és el que estàs veient, quin és el feedback que et donen els nens i nenes?
2: Els nens són increïbles. A mi personalment m'agraden molt els nens, llavors estic molt content amb el tracte i tot d'aquí, de Vilarenc. I nada, jo crec que l'activitat estrella pot ser el tobogan, que als nens els agrada molt això.
0: Ja veig, abans quan preguntava a tots els nens i nenes, l'activitat que deien que era la més destacable era el tobogan. Entenc també que en aquest sentit heu de tenir una mica de paciència i acotar-ho a certes hores del dia, perquè si no els nens i nenes es voldrien tirar pel tobogan tot el dia, veritat? Teniu alguns horaris?
2: Sí, ara després de la piscina esmorzem una mica i ara anirem al tobogan, una miqueta allà.
0: Estàs fent les pràctiques, per tant, acabes de tenir una formació. Explica'm una mica d'on ve aquesta formació i com és que t'han agafat aquí per fer les pràctiques, en aquest cas a l'esportiu.
2: Sí, bueno, jo vinc del Camp Joliu, de fer primer de batxillerat, i estic fent aquestes pràctiques perquè són necessàries per aprovar l'assignatura d'estada de l'empresa. I vaig contactar amb l'Adrià, aquí, del Vilarenc, a través del meu professor, que es coneixien. Llavors vaig mandar un correu i estic ara treballant aquí.
0: És una molt bona oportunitat, m'imagino, per arribar doncs, en el primer contacte amb nens i nenes i en una activitat doncs, tan important com és un casal d'estiu esportiu, oi?
2: Clar, és clar que sí. Això és, jo crec que la millor manera de començar unes pràctiques i entrar al món laboral, jo crec que està bé.
0: L'any vinent, per tant, toca segon de batxillerat i més pràctiques, pot ser, o ja s'haurà acabat perquè l'assignatura ja la tanquem ara?
2: L'assignatura acabarà primer, però com que em faré jo d'un cicle i em faré més pràctiques, potser tocarà tornar.
0: Molt bé. Bueno, tornaràs amb ganes, m'imagino.
2: És clar.
0: Molt bé, doncs gràcies de veritat per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio i et desitgem doncs, que vagi molt bé aquestes pràctiques. Si et sembla, Ferran, acabem de fer una o dues preguntes als nens i nenes d'aquí al casal.
3: Ens queda res, segons, hauríem d'anar tancant.
0: Ens queda res, segons. Doncs, noies, queden segons. Per tant, us sembla si acomiadem a la ràdio? Vols dir alguna cosa superimportant? Sí? Digues alguna
4: cosa. M'agrada molt aquest casal.
0: Sí? Us sembla si ens acomiadem d'aquí cridant tots i totes adeu i que ens agrada molt aquest casal? Diem, ens agrada molt aquest casal, sí? Parla ràpid, que hem de marxar. Digue'm alguna
4: cosa. Els millors professors que més m'agraden és l'Alicia i el Josep.
0: Veig que aquí ho celebren. Nois i noies, ens acomiadem. Diem adeu tots i totes amb energia. Una, dues i tres.
5: Adeu!
0: Doncs Ferran, que vagi molt bé. Aquí estem. Ens quedarem. No sé si em tiraré a la piscina i tot amb la calor que fa.
3: Molt bé.
0: S'està de luxe.
3: Quina enveja. Aquests nens i nenes, gràcies David Burillo. Avui des del Centre Esportiu Vilarenc Aqua, aquest casal d'estiu, que sempre, cada estiu ens hi passem una molt bona estona.

0: Ells són els Banda Neon i els Calafellencs Boos amb Mon DJ acaben de publicar aquesta, El Ventilador. És una cançó d'estiu en tota regla, eh? L'escoltarem i la ballarem moltíssim. El Ventilador, Banda Neon, Boos i el Mon DJ. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
0: I durant aquestes 5 setmanes d'emissió de l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, volem parlar de patrimoni, del nostre patrimoni de Calafell. Qui en sap molt i té tots els detalls és l'historiador calafellenc, en Joan Santacana, que també ens acompanyarà totes les setmanes d'aquest mes de juliol. Joan, molt bon dia.
4: Molt bones.
0: Doncs tu ets un gran coneixedor d'aquest, el patrimoni de Calafell, el que tenim aquí al nostre municipi, oi?
4: Bueno, no sé si un gran, el conec, sí.
0: Escolta'm, com definiries tu què és el patrimoni cultural d'un municipi o el que tenim aquí a Calafell, Joan?
4: Bueno, aviam, el patrimoni és una paraula polisèmica, no?, que té molts sentits, no? Si estéssim a casa d'un notari, patrimoni és el que l'herència, no?, t'agafaria i diria vostè què té, què vol deixar, etc, etc. Per tant, d'entrada, patrimoni és una herència, eh? Una herència en principi bona, encara que hi ha herències enverinades, a vegades hi ha herències dolentes. Però i és una herència que t'han llegat, o sigui, t'han deixat, i se suposa que tu transmetràs, però que a més inclou, pot incloure coses que tu has adquirit. Tu pots haver afegit coses en aquesta herència. Per tant, el patrimoni cultural és a tots aquells elements de la cultura, i la paraula cultura l'haurem de definir una mica, que nosaltres hem heredat al llarg del temps i que s'espera que transmetem. Aquest és una mica el que és el patrimoni. Aleshores, què inclou això? Què inclou a Calafell? Bueno, a Calafell inclou, evidentment, molts dels monuments construïts que coneixem, eh? I començo pel més visible, no?, que és el castell. Castell de Calafell és un patrimoni impressionant, no? Li segueix la Ciutadella, un altre patrimoni molt més antic, o sigui, però que també és singular. Després podríem parlar de les restes romanes. A Calafell hi ha una vila romana que és de les primeres que es van excavar a Catalunya, el Vilarenc, no? Després ja podríem parlar de tot el patrimoni pescador, que va des de Barral, amb la casa Museu Casa Barral, i aquí hauríem d'afegir el Botsal de Vides, tot el, en fi, tot el que la confraria, tot el que està entorn del barri, de l'antic barri mariner, avui platja de Calafell. Després també tenim construccions romàniques fora d'aquests del conjunt del castell, que és l'ermita de Segur. Bé, tot això, i més que aniran sortint, formen part del patrimoni construït. I després hi ha un altre patrimoni que no és construït, que és moble, no? Són objectes, no? La gent, tenim a les cases, doncs, a vegades pintures, quadros, documents antics, documents d'un besavi, fotografies, que, en fi, de gent que a vegades coneixem, que a vegades no sabem ni qui són aquelles fotografies en blanc i negre, no? Tot això seria el patrimoni moble, es pot moure, no? I jo crec que finalment hi ha un patrimoni que és molt poc conegut, però que és també un patrimoni, que és tota l'herència cultural immaterial, no? Calafell, per exemple, té una manera de parlar. La gent que, doncs, és oriunda de fa molts anys a Calafell té un vocabulari que, doncs, es conserva parcialment, que molts d'altres no el coneixen, no? Aleshores, això també és un patrimoni. Hi han tradicions populars, hi han cançons, hi ha l'activitat aquesta sorprenent dels mariners de fer girar el bot salvavides. Això no ho sap fer ningú. I això és un patrimoni també no conegut, però immaterial.
5: Clar, m'ha sorprès quan deies del més antic tenim la Ciutadella Ibèrica, però clar, estem parlant d'una reconstrucció. No és un patrimoni ben bé construït, sinó es tracta d'una reconstrucció.
4: Bueno, si et sembla, comencem a parlar de la Ciutadella.
5: Ah, doncs som-hi.
4: Sí, ja que

0: era, i ells hi van mig explicar, diu, ah, diu allò, diu, allò ens ho hem inventat.
1: Allò ens ho hem inventat.
0: Ja s'ha inventat, el qual no estava malament. Bé, anem a parlar de la Ciutadella, com sorgeix tot sí. això, no? La Ciutadella avui és un equipament de primer ordre, però és cert que tu dius que és un conjunt reconstruït, entre cometes, inventat. Com surt tot això? Mira, en els anys 80, amb la Universitat de Barcelona, vam començar a excavar, per casualitat, un jaciment ibèric que hi ha on abans era la ràdio de Calafell, abans, molt abans, el grup de vivendes que es deia Verge del Carme, crec que la plaça Cosme Mainet.
1: Plaça Cosme Mainet, exacte.
0: Pues allà van sortir unes restes ibèriques. No? Era una mena de granja ibèrica d'uns 400 anys abans de Crist, la vam excavar perquè era l'encàrrec que teníem, i en aquesta granja hi van sortir, entre altres coses, tallines, és a dir, aquests petits bivalves, aquesta mena de closques que la gent fa servir per fer vermut, no? A Calafell i a molts llocs de la costa, tallines, i també va sortir algun ham. Això ens va fer pensar que, malgrat que aquell lloc estava tan separat del mar, perquè hi deuen haver 2 quilòmetres i pico de la costa, no?, en línia recta, doncs aquella gent tenien contacte amb el mar, no? I com que això estava al costat d'un torrent, vam seguir el torrent, seguir mirant, mirant què hi podia haver. I al final del torrent, on avui hi ha la Ciutadella, hi havia una era, que ja hi havien crescut garrofers perquè no es feia servir. I mirant l'era, que estava, ja insisteixo, al final del torrent, a la dreta, ens trobem, no, perdona, a l'esquerra, ens trobem que també hi havia tallines, però hi havia els mateixos fragments de ceràmiques ibèriques que havíem vist a dalt d'aquest jaciment primer de la plaça Cosme Mainer, que per cert no he dit el nom, però hi dèiem Argibera, i així s'està publicant.
1: N'hem parlat diverses vegades, sí, Joan, aquí sí. a Calafell Ràdio.
0: Bueno, llavors, què passa? Que vam començar a pensar que allà hi havia d'haver un establiment, unes barraques de pescadors, pensàvem, una cosa així. Perquè en aquella època, anys 80, els ibers no es creia que fossin gaire amics del mar. Els teníem localitzats en fortificacions a l'interior del país i, bé, no se'n parlava gaire d'això. Al començar a excavar, vam començar a trobar les restes, no? Vam estar 10 anys investigant, des del 82 al 92, 10 anys investigant. I al cap de 10 anys, quan ja el teníem gairebé apamat, ja sabíem el que era, vam pensar quina és la millor manera d'ensenyar-ho a la gent. Com que hi havia zones que estaven molt ben conservades...
1: Quan deies investigant, entenem excavant.
0: Excavant, sí. Però excavant és una part de la investigació.
1: Sí,
0: perquè tu excaves i treus.
1: Sí.
0: Però en una campanya d'un estiu pots trobar 10.000 petites peces. I això després s'ha de netejar, inventariar, classificar, estudiar i comentar. Per tant, dona feina per tot l'any.
1: Quan aquesta investigació ja la teniu
0: feta, per tant ja sabíem moltes coses, aleshores ens vam proposar actuar a la Ciutadella d'una manera que fos comprensible per la gent. Comprensible. I d'aquí ve el que nosaltres hi diem restitució. Que és el que el taxista deia que s'ho havia inventat.
1: S'han inventat.
0: Realment, vam inventar poques coses. Aviam, quan tu tens quan tu excaves un edifici, en aquest cas un poblat, un petit assentament, tu el que trobes són els fonaments i trobes, amb sort, les parets i els sostres caiguts. Les parets i els sostres caiguts han enxampat a dintre, a vegades enxampen persones. No va ser aquesta la sort, entre cometes, de la Ciutadella. A vegades enxampen tots els objectes, a vegades enxampen

0: el que la gent ha deixat quan ha marxat. Mm. Aquest va ser el cas de la Ciutadella. La gent havia fugit. No ha marxat, fugit. I, per tant, havia pres coses molt valuoses per ells, però d'altres les havia deixat. Mm-hmm. És a dir, si tu abandones la teva casa ràpidament, mm-hmm, perquè has de fugir, clar, no prens els plats.
1: No, l'imprescindible i el més valuós.
0: El més valuós. Prens el que consideres més valuós. Però això és el que van prendre i ens van deixar tot l'altre. Per tant, nosaltres teníem la planta d'aquest edifici i teníem alguns sostres enfonsats. I, per tant, quan tens la planta, saps on hi ha una porta, i saps on hi ha un envà, i saps on t'han encès foc, i saps on han enxampat el terispol, han enxampat gerres i les ha aixafat totes, no? El que no saps és on hi havia una finestra. El que tampoc saps és l'alçada de la teulada. I si la teulada era dues vessants, o a una. Mm. Clar, llavors, com ho has de fer per saber això? Com ho fem? Per exemple, per saber les vessants de la teulada. L'única manera és mirar els carrers, perquè no hi ha desaigües. Per tant, quan mires els carrers, si la teulada té una pendent molt forta, l'aigua cau al mig del carrer i fa regarots. I, per tant, això, quan excaves, ho trobes. No? Mm. Si la teulada és més o menys plana, i a més a les cantonades hi trobes gerres, vol dir que l'aigua es recull de mica en mica en aquestes gerres i, per tant, la teulada no pot ser massa inclinada. És a dir, hi ha tot un munt de tècniques que ens permeten saber com podien ser les teulades. Ho sabem al 100%? No. No. O sigui, la Ciutadella, per tant, és una hipòtesi. És el més probable que 10 anys d'investigació ha produït. És el més probable. Intentant ser honestos i rigorosos. Després, el temps, altres recerques, confirmaran si és veritat o no.
1: Això et volia preguntar. Aquesta recerca que vau fer a Calafell va permetre tenir més informació que no es disposava sobre els Ibars?
0: Sí, mira, quan jo estudiava, un dels meus professors, un dels més savis, el doctor Miquel Taradell, ens deia una vegada, diu, miri, si ara ve un senyor anglès i diu, miri, jo vull veure alguna de la cultura ibèrica, diu, els hi podem ensenyar molts plats i olles, però no els hi podem ensenyar res, no els hi podem ensenyar cap poblat, no els hi podem ensenyar com vivien, no els hi podem ensenyar ni la idea que tenim de com vivien. I aquesta frase del doctor Taradell a nosaltres, a mi almenys, em va fer efecte, no? Vaig pensar, és veritat. Mm. I la troballa, doncs, d'un jaciment a Calafell ens va portar a pensar que perquè la gent ho entengués, havíem de fer el que s'ha fet.
1: Mm. És única a Catalunya o al món aquesta Ciutadella Ibèrica de Calafell?
0: Sí, al món no. Mm. Catalunya és única i Espanya pràcticament. Perquè a fora, diguem-ne, a l'hora de tractar els jaciments arqueològics a Europa, hi ha dues maneres que els podríem situar: al nord del Rin i al sud del Rin. Al sud del Rin, on estem nosaltres, i per tant inclou una bona part de França, tota la península ibèrica, amb Espanya i Portugal, Itàlia, Grècia, bé, tota la banda sud, els jaciments arqueològics s'excaven i es deixen més o menys com s'han trobat. Mm. Al nord del Rin s'excaven, s'interpreten i es dona una hipòtesi de com devia ser. I aquesta hipòtesi a vegades és dibuixada, ara moltes vegades es fa amb propostes digitalitzades i amb intel·ligència artificial, o es construeix a sobre per veure com era. O sigui, allà on hi ha un fonament s'hi aixeca la paret. Allà on se sap que hi havia una teulada s'hi posa una teulada. Per tant, que el visitant quan entra ho veu. Quin és l'avantatge i desavantatge d'això? Bueno, l'avantatge està clara. El que fan al nord del Rin, el que fan a Alemanya, Suècia, Dinamarca, t'ajuda a entendre. Està pensat perquè la gent ho entengui. Tu hi vas allà i entres a dintre les cases, com passa a la Ciutadella, i veus els seus objectes, i et pots imaginar com vivien, i pots veure mil i un detalls que d'altra manera no sabries.
1: Són posteriors a la Ciutadella Ibèrica de Calafell?
0: No, són molt abans.
1: Són molt abans.
0: Sí, de fet, la Ciutadella Ibèrica de Calafell, jo me la vaig copiar, de, no dels alemanys, sinó dels suecs. Abans de reconstruir-ho, jo havia treballat en la meva tesi doctoral sobre museïtzacions a Europa i havia vist el que es feia en tots aquests països. I aleshores se'm va ocórrer que es podia fer exactament igual que el que havien fet els suecs amb un fortín de l'edat del ferro, la Ciutadella també és de l'edat del ferro, de la illa sueca d'Odan, al nord d'Escandinàvia. I va, bueno, vaig anar allà, em vaig documentar, vaig portar la documentació seva i la vam aplicar aquí.
1: I hi ha descobriments posteriors a tot això que, diguem, han desmuntat una miqueta les teories que veu tenir en compte a l'hora de fer la Ciutadella Ibèrica?
0: Sí. Sí, sí, sí. Hi han propostes diferents. I han estat sempre, eh? Per exemple, nosaltres vam fer uns taulats amb una inclinació del 15%. Perquè alguns arquitectes ens deien que sense teules aquesta ha de ser la inclinació. Vam passar un any o dos i en una pluja, la pluja se'ls van portar tots. Això ens va demostrar que no podia haver estat així. I aleshores vam mirar amb arquitectes que havien treballat en climes on secs, on l'erosió per pluja és molt forta, sobretot al nord d'Àfrica, i aquests ens van dir una inclinació del 3% és suficient. I vam haver de fer una inclinació del 3%. És a dir, nosaltres mateixos ens vam haver de rectificar. Aquesta és una. Però, darrerament, a les Terres de l'Ebre hi ha col·legues que diuen que a la zona que ells excaven, les teulades són a doble vessant, com les barraques, a doble vessant, i per tant, que es fan en palla, i per tant no tenen res a veure amb les construccions que nosaltres hem trobat i interpretat al nord de l'Ebre, no? Per tant, bueno, és una opinió que va reforçada per la seva recerca. No s'acaba de demostrar, perquè la demostració en arqueologia és molt difícil, no? O sigui, si no trobes la teulada, és molt difícil, no?
1: Estaríem hores i hores parlant no només de la Ciutadella. De fet, aquest estiu aquí a Calafell Ràdio parlarem del patrimoni, però ja serà en una altra setmana. Ho hem de deixar aquí, Joan, historiador calafellenc. Que vagi molt bé.
0: Fins la setmana
1: vinent. Fins la setmana vinent. Que vagi bé.
2: Obert per vacances.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara...
4: Calafell Ràdio.
2: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: Calafell,
3: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: Doncs vinga, som-hi. Estem en directe a Calafell Ràdio, 12 i 9 minuts. Seguim a l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, que vàrem estrenar ahir dimarts. I avui també estrenem un nou espai dins del nostre magazín, aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv. Es tracta d'un espai que durant aquestes 5 setmanes del mes de juliol volem dedicar als músics i a l'escena musical del Baix Penedès. I per aquesta estrena, doncs hem convidat el Pemi Rovirosa, és guitarrista de l'Axan Busto i també es troba al capdavant d'altres projectes. Pemi, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
1: I gràcies per acceptar la nostra invitació.
2: Gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Aquí acabo d'anomenar un nom propi, l'Axan Busto.
2: Sí.
1: Quin gran grup i quin gran referent de la música de la nostra comarca, no?
2: Sí, home, vista en perspectiva després de tants anys, doncs la veritat que sí que han fet moltes coses i hem tingut el privilegi d'arribar a molta gent, de que moltes de les cançons que han fet amb molt de carinyo i amb molt de respecte i admiració, perquè nosaltres, jo crec que el que més han valorat i el que més ens, la nostra benzina sempre ha sigut les cançons, no? I el que ens han pres més seriosament, no? Doncs hem tingut el privilegi d'arribar a molta gent, que aquestes cançons la gent se les hagi fet seves, fins i tot que hagin passat de generació en generació, i bueno, la veritat és que és una sort, i no sé, si amb permís del mestre Pau Casals, sempre dic que que jo crec que sí que m'ha portat el nostre granet de sort.
1: Oh, i tant. Clar, ara celebreu 40 anys, havíeu tingut com una pausa, podríem dir, una aturada en els últims anys, i ara sí. Veu tornar a l'escena musical. Em sembla que va ser motiu de dos concerts benèfics o,
2: sí,
1: o solidaris.
2: Sí. Havíem fet, l'última gira va ser el 2019, i llavors, bueno, sumat a la pandèmia i tot plegat, doncs ara ve fer uns anys que estàvem amb stand-by, no? Sempre hi ha hagut dos moments, un és el 2016 i l'altre el 2019, on decidim posar les coses en stand-by i esperar, doncs, que les coses... a veure si em sé explicar. Per nosaltres, com que ja hem fet moltes de les coses, que han fet molts concerts, han fet molts objectius acomplerts, doncs també va arribar una època en la que ens vam dir nosaltres mateixos que ara ja tocava fer les coses per disfrutar-les, que realment valessin, paguessin la pena, i que sorgissin de forma natural, que ens contagiéssim els uns als altres, i anéssim a fer, doncs, bueno, tant discos com gires, com el que fos, doncs de forma molt natural i atractiva per nosaltres. I l'última parada va ser el 2019, fins ara el 2024, en el que el Pemi Fortuny, que doncs ja feia 18 anys que no cantava, sí, amb nosaltres, doncs es va proposar fer uns concerts benèfics pel seu projecte de la ràdio que té a Sierra Leone, a Àfrica. I bueno, la ràdio feia 15 anys, ja hi havia molta cosa, molt material obsolet, s'havien de renovar, pagar sous, bueno, era una mica... És una ràdio que té una funció educativa i sanitària molt important allí, no? I ens va semblar, doncs, bueno, una bona manera, doncs, d'ajuntar-nos i intentar recollir, doncs, uns 4 calarons per ell, no? I per aquest projecte. Vam fer un concert, es van esgotar les entrades al moment, vam acabar fent un segon concert, i, bueno, i dintre d'aquest procés i de fer els concerts i els assajos i passar-nos-ho bé, doncs, bueno, sorgeix la idea, doncs, ja que hi som, perquè no fem uns quants concerts? I això ho vam fer l'any passat, vam fer 14 concerts, i ens ho vam passar tan bé que vam dir, per què no fem un segon any? Coincidint també amb que aquest any complim 40 anys, no?, des del primer concert.
1: I aquest 40è aniversari, aquesta celebració, us porta a celebrar i a participar en un munt de festivals, no?, ara que comencem, sí, l'època gran, no?, per aquests festivals. Sí. I us veurem amb molts d'aquests noms propis ja de l'escena musical catalana.
2: Sí, ja n'han fet alguns. Sí, sí. Ara fa 10 dies vam estar al Cabró Rock. Després també hi han fet dos concerts més, una a Girona, a la Sala de la Mirona, la que és l'inici de gira. Vam fer després a la Llotja a Reus, allà, perdona, a Lleida, que també va ser una passada. I ara, la setmana que ve, ja arrenquem una altra vegada el Poble Espanyol, el Festival Bars, a Barcelona. I ja seguim, ens anem després al Festiuet a Salou, després, no sé, en tenim un munt.
1: Fins i tot us trobareu amb gossos.
2: Sí, amb gossos fem a Roses, el festival Sons del Món, crec que es diu, I ells, doncs, bueno, s'han apuntat a la idea aquesta, no?, de fer...
1: Clar, volia remarcar...
2: un únic concert.
1: Volia remarcar aquest concert perquè és el retorn de Gossos, no?, que també ha estat molts anys, doncs, també sense activitat.
2: Sí, bueno, ells van fer una gira, no sé si recordo l'any passat o fa dos anys, que van fer, no sé si són uns quants concerts marcats que van fer, i ara, pel que he sentit, doncs, fan aquest únic concert amb nosaltres, a Roses, a l'agost, i l'any que ve fan una gira de... fan el 20è aniversari de la cançó Corren, no 20è o 10è aniversari, no me'n recordo, 20è jo diria més aviat, que seria 20è, sí.
1: Podria ser, sí.
2: Sí. I, bueno, sé que fan gira l'any que ve.
1: I quan s'acabi, doncs, aquesta celebració dels 40 anys, què passarà?
2: Doncs no ho sabem. La veritat és que... A mi, de fet, és el que més m'agrada, no saber. I llavors esperar que acabi la gira, disfrutar-la molt. Ara tot just estem al començament. Són unes gires que les estem disfrutant molt perquè les han fet molt familiars. Anem amb els nens, amb les parelles, amb amics, no?, i l'estem disfrutant moltíssim, la veritat, no? Llavors, només tenim al cap el que diuen els futbolistes, no? Ara toca jugar i després ja pensarem el que ve, no? I una mica serà així. Quan acabi la gira, doncs, no sé, suposo que direm, doncs, parem aquí una temporadeta més, o seguim, o fem alguna cosa, no sé. La veritat que no.
1: Per aquells que no hagin encara gaudit del vostre concert, d'aquesta celebració del 40è aniversari, què és el que poden veure amb el vostre concert, aquest directe? Recuperant, evidentment, les cançons mítiques de la banda, no?
2: Bueno, doncs, veuran un recull de les cançons de tots aquests 40 anys. Amb això tenim un privilegi especial perquè tenim un repertori que diria que el 90% de les cançons la gent són molt conegudes i la gent les canta, i hi ha una interacció molt potent entre el públic i nosaltres. Nosaltres seguim intentant donar aquella energia i aquell rock and roll que hem donat sempre, i de fet és la manera amb la que sabem fer-ho. I res, som 6 músics que pugem a l'escenari sense metrònom, sense pistes gravades, sense res, i som 6 instruments que pugem a tocar i a passar-ho bé durant 2 hores i a donar-ho tot per la gent que ha pagat una entrada per venir-te a veure, i això és de molt agrair, no? I espero això, que passin una experiència xula, que puguin desconnectar i oblidar-se dels seus problemes i passar-ho molt bé.
1: Quan en Pemi Fortuny va deixar la banda, els Lex Ambusto va prendre el relleu al Salva Racero.
2: Sí.
1: En aquests concerts, què, els podem veure els dos o no?
2: No. No, aquests concerts només són amb en Pemi Fortuny. Hem retornat, diguem, a la formació original.
1: A l'original?
2: Sí, sí, sí. Bueno, ja és així, ha sigut com una segona vida, no?
1: I no hi ha hagut granes de, no sé, una cançó nova per deixar...
2: De moment no.
1: El llegat, no?, d'aquests 40 anys?
2: No,
1: surgit,
2: de moment
1: eh?
2: No hem tingut ganes de tancar-nos a composar, ni a produir, ni a gravar, ni... Si no, tenim ganes de fer concerts, de passar-ho bé, és la nostra raó de ser, no? També som un grup que vam començar molt joves, i ens vam anar fent tocant a l'escenari, no? I és on vam aprendre, allà al llarg dels anys hem après dels encerts i dels errors, i és casa quan estem a l'escenari, i és on ens deixem anar i on som millor i som més nosaltres, no? I no ens plantegem de moment res de tot això, no.
1: Parlaves una miqueta d'això, dels orígens, dels sentiments. Ara, quan esteu dalt de l'escenari, ara que han passat 40 anys de l'inici, aquests sentiments retrobats... Però, clar, suposo que un va evolucionant, no?, també amb la sonoritat. La sonoritat de la banda ha canviat amb aquest pas del temps?
2: Ostres, doncs tècnicament diríem que sí, perquè tècnicament tant la tecnologia com el material, com l'experiència que tenim tocant, perquè molts de nosaltres hem seguit tocant i treballant en diferents projectes i enregistrant, tenim estudis de gravació, molts de nosaltres, alguns de nosaltres són professors de música, altres ens hem dedicat a tocar en diferents projectes, i el que sí que toquem és amb molta seguretat i molta confiança, i sonem molt millor, i sempre ho diem, no?, que tant de bo quan teníem fa 30 anys enrere haguéssim pogut tenir aquest nivell, no? I això sí que es nota, la veritat, però el que és l'essència i la sonoritat del grup és que és la mateixa. És la mateixa, i això ho sabem perquè el primer dia que vam assajar i ens vam retrobar de nou, és que quan portaven 30 segons és com si no haguessin passat 4 anys, no?
1: Clar, era inevitable parlar de l'Ax amb Busto, però aquest és l'espai doncs els músics de la comarca del Baix Penedès. Com veus el panorama aquí a la comarca, Pepi?
2: Home, a veure, jo tinc un estudi de gravació, a més tinc uns locals de uns bucs d'assaig.
1: Sí, sabem.
2: I no paren de passar molts grups de la comarca, molts, molts, moltíssims. I és que hi ha un nivell musical molt important. Ja m'hagués agradat a mi tenir quan començàvem aquest nivell musical, perquè doncs, ara hi ha gent molt estudiada, que toca molt bé. Hi ha molts projectes musicals de tot tipus de música. Hosti, és que és una passada, perquè ve gent de Cuny, ve gent de Torredembarra, ve gent de Vilafranca, ve gent del Vendrell, ve gent de Calafell, ve gent de Vilanova, ve gent... Jo crec que el Penedès i el Garraf ara mateix hi ha un caldo molt gran i molt interessant i molt intens de bons músics i de molts projectes. Per tant, jo crec que de salut està molt i molt bé. Altra cosa són les oportunitats.
1: Això anava a dir, hi ha espai per tants músics, per tantes propostes?
2: N'hi hauria d'haver. N'hi hauria d'haver. En altres llocs, en altres indrets n'hi ha, no? Per tant, és possible fer-ho, no? Sí que és cert que últimament doncs, bueno, hi ha gent molt més hi ha gent amb més motivacions, hi ha més festivals que també es fan per aquí, hi ha, bueno, el de sempre, el circuit de festes majors, llocs on anar a tocar n'hi ha pocs. N'hi ha pocs, el Vendrell mateix, a part de Local Biker, que és de molt agrair, que fan molts concerts, no?, setmanalment, i l'Alternativa, la Penya Bètica, que fan algunes coses. És molt difícil, no?, el Vendrell mateix, no sé. Sí que és cert que, per tradició, algunes sales de concerts que s'han intentat muntar al llarg d'aquestes últimes dècades no han acabat funcionant. També és un problema doncs, de l'interès de la gent, no?, del nivell a nivell crític, no?, d'anar a la gent i poder veure grups i valorar-ho i apoyar-ho, no? Oportunitats costa molt, la veritat, no? Tot i que jo penso que hi ha alguns sectors doncs, que estan fent un esforç en tocar. Per exemple, jo ara parlo pel Vendrell, que és el lloc on visc i on el que conec, doncs hi ha hagut iniciatives molt interessants per part de l'Ajuntament, per exemple, doncs una cosa que es diu el Vendrell sent la música, on s'ha intentat des de fa uns anys doncs habitual, o sigui, mensualment o doncs, bastant sovint doncs fer concerts i invertir doncs en que artistes del Vendrell puguin mostrar els seus projectes i ensenyar-los i això està molt bé. Però bueno, jo crec que falta encara, no? Sí.
1: Ara esmentaves el teu projecte d'aquest estudi de gravació, també entre els teus projectes està Rock and Roll o Ziggurat Circus Band.
2: Sí, són un d'ells, sí.
1: Explica'ns una miqueta aquests projectes.
2: Rock and Roll és un projecte, és un homenatge als clàssics del rock en català, dels grups dels anys 90, no? Diguem, grups com el nostre, com
1: amb el rock català, no?, com a representatiu, no?, també de casa nostra.
2: Sí, rock
1: per això,
2: and roll.
1: Sí, de
2: fet,
1: de
2: el logo és el rock, no?
1: Clar.
2: I això, el 2021, 2022, crec que vaig començar, ara estic fent la quarta temporada, bueno, m'ho van proposar per entrar-hi. Al principi se'm va fer una mica estrany perquè m'havia de versionar a mi mateix, per dir-ho d'alguna manera, no? Però em va semblar que era una cosa feta amb molt de respecte i molt de carinyo i on respectaven les cançons senceres. No era el format aquest ara habitual de festes majors que jo amb això no puc, que són els medleys, no?, els popurris que dèiem abans, no?
1: Sí.
2: Que és 30 segons de cada cançó i vinga, estribillos, fins tota la nit estribillos. I això, crec que les cançons no estan fetes només pels estribillos, no? Estribillo és un objectiu que té una cançó, no? Però... I en aquest sentit respectaven les cançons de forma original, senceres, no? Eren cançons que jo les tenia molt interioritzades perquè eren de l'època en la que nosaltres començàvem. I bueno, vaig provar-ho i al final vaig entrar, em va agradar molt, em vaig sentir molt ben acollit, han fet un... La banda era totalment nova, tots els músics érem nous, per tant començàvem tots de zero i hem construït doncs, una família de rock and rollera molt xula, que ja portem 4 temporades, 4 anys seguits. Això m'ho passa molt bé. I la Ziggurat Circus Band és un projecte que forma part d'una productora de teatre de carrer, una productora molt important que es diu El Gran Mogol, que porta 40 anys fent espectacles de tot tipus. I és un espectacle itinerant, som dos actors i cinc músics, on anem, doncs, a bateria, baix, guitarra i secció de vents, amb una plataforma, amb un carro molt gran, on va la bateria a sobre, els equips de so, va tot inalàmbric i tot itinerant, i on ens movem per carrers i places, i doncs, molts events privats, no? Per exemple, ara estem fent, des de la setmana passada vam arrencar, estem fent una part de tota la promoció del Tour de França a Barcelona, estem fent una vintena d'actuacions, o ens adaptem amb events privats, jo què sé, hem fet doncs, la gala anual de directius de Globo, la gala anual d'una empresa nord-americana que va venir al Fòrum a Barcelona a reunir tots els directius d'Europa, i fem events privats també, després festivals on animem, i o un circuit molt teatral també que fem, doncs, i anem per tot l'estat, no només Catalunya, sinó ens estem mamant tot Espanya des de fa un parell d'anys que hi soc. I és una cosa que jo també, quan me la van proposar, no havia fet mai, i em va semblar un repte interessant per provar, del qual estic meravellat, estic encantat, i no només fem aquest projecte, que és la Ziggurat Circus Band, sinó que, a més, ara a l'octubre estrenarem un nou projecte, ja no és itinerant, és per sales, que farem, doncs, arrencarem el 2027. I, bueno, és un projecte amb el qual estic molt il·lusionat. M'agrada molt, la música és una passada, els músics són tots molt bons, és un treball en equip molt, molt intens i molt interessant, i amb el qual estic molt content, i la veritat faig molts bolos, moltes actuacions, i m'ocupa molt de temps, però estic molt content d'haver-ho començat, la veritat. És una cosa, no m'hagués esperat mai que acabaria entrant en aquest món del teatre de carrer, però és un molt, molt xulo, molt divertit, on hi ha gent molt maca i molt seriós, i molt professional, no?
1: Pemi, hem d'anar acabant. Ara parlaves, doncs, això, no?, dels projectes que tens entre mans, el més immediat, doncs, això, no?, també la gira de 40 anys de l'Axambusto.
2: Sí, sí, sí.
1: I altres projectes, algunes coses en ment, o... Bueno,
2: sí,
1: que ara... Déu-n'hi-do, prou ta feina.
2: Sí, després també faig moltes coses. També estic amb la banda el cantant de rock and roll, per exemple, va fer un disc en solitari, l'Eric Alés. També formo part de la banda... que presentem el seu disc. Ara el juliol també ens tornem a reunir la banda Quilòmetre Zero, que és una banda de músics del Vendrell i comarca, que fem un concert per la Festa Major del Vendrell.
1: Total, que estàs que no pares.
2: No paro, la veritat que no. Sí.
1: Doncs el Pemi Rovirosa, que és guitarrista de l'Axambusto i músic d'aquí de la comarca del Baix Penedès. Gràcies per venir a Calafell Ràdio, que tinguis molt bon estiu, i gràcies per explicar-nos tots aquests projectes. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
1: Adéu-siau.
0: Obert per vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.

0: doncs això que ens convida a ballar és la nova proposta de Danny Six i Izkid. Així a ritme com de rumbeta, eh? Que s'aturi el temps, així es titula aquesta una de les novetats musicals de la setmana, que també pots escoltar aquí a la nostra selecció de l'Obert per Vacances. En directe a Calafell Ràdio, bon dia o ja bon migdia. En punt, 2:15.
1: A Calafell

0: I cada dia, a partir del punt de 1:15, en aquesta última mitjoreta de programa, entre d'altres coses, tenim emergents. Durant tota aquesta temporada radiofònica que hem deixat enrere, ha estat el programa dels dissabtes al matí per anar despertant amb el David Burillo i per conèixer nous músics catalans, propostes emergents, en aquest espai que així es diu Emergents. I cada dia de l'Obert per Vacances tindrem aquestes entrevistes, aquests continguts emergents amb el David Burillo.
1: Això va de conèixer artistes emergents. I res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem a Himàlia. La barcelonina Júlia Lahoz ens presenta el seu nou senzill, un tema pop que destaca per la seva tonalitat fresca i festiva, però el sentirem després de l'entrevista. Abans, el seu primer senzill, Guapa pel carrer.
2: Digue'm què penses en mi. Digue'm que encara em recordes. Si dius tot el que et vaig dir,

0: que et vaig...
1: I Màlia, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem a punt de sentir el teu nou tema, Una vida amb molts colors, però abans que ens parlis d'ell, presenta't una mica. Qui és Imàlia?
2: Doncs Imàlia és un projecte musical que busca l'expressió de la sensibilitat a través de la música, sobretot mitjançant el pop electrònic en català i res, buscar doncs, fer música que sigui justa i sincera amb qui sóc i amb el que veig.
1: Venim de sentir alguns temes potser una mica més nostàlgics, com Faltar o Guapa pel carrer. M'atreveria a dir fins i tot que en el cas de Guapa pel carrer, enrabiats i tot. Fruit potser del desamor, però et volia preguntar què és el que t'inspira per fer aquests temes.
2: Doncs el que m'inspira sobretot és la vida. A vegades són les meves pròpies experiències, a vegades són experiències d'amics o coses que observo, jo què sé, quan vaig pel carrer. Que crec que al final tots ens movem en aquesta vida per amor, o per desamor, o per falta d'amor, o per amor mal gestionat. Llavors, principalment, doncs, la vida i l'amor són el que inspiren la meva música, siguin les formes que pugui prendre.
1: Que bé, i en breu sentirem el teu nou senzill, Una vida amb molts colors, un tema molt festiu. Què ens pots explicar d'aquesta cançó?
2: Doncs mira, Una vida amb molts colors és potser de les cançons més que els hi tinc més carinyo que he escrit fins ara, perquè és per les meves germanes. Uh-huh. I bueno, com deia abans, el projecte s'inspira en la vida i en l'amor i en les seves formes, i en aquest cas, doncs, com no cal que sempre l'amor sigui romàntic, jo per mi els vincles més importants que tinc són aquests, són els que tinc amb la meva germana, i per tant em va fer molta il·lusió poder escriure sobre el tema i poder dedicar aquesta cançó d'amor.
1: I en menys d'un any has tret ja 3 senzills. En quins projectes treballes ara? Et podrem veure en algun concert, per exemple?
2: Sí, mira, ara aquest, el divendres que ve, 20 de febrer, a les 19 hores, farem un concert al Palau Alòs, que és un concert gratuït que l'organitza el Col·lectiu 24, que són un grup de noies fantàstiques que estan així començant a organitzar llocs i punts de trobada per artistes. I en aquest cas m'han volgut organitzar aquest concert. Per tant, si qualsevol persona hi vol venir, i serà benvinguda. I en paral·lel a això, doncs estic treballant en un EP, que encara no sé quan sortirà, però no trigarà molt.
1: Molt bé, doncs, quines ganes de sentir aquest EP. I Màlia, moltíssimes gràcies per ser a Calafell Ràdio avui.
2: A tu, a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.

0: recordeu, aquestes són les entrevistes que al llarg de la temporada ens ha fet el David Burillo des d'Emergents, aquest espai dels dissabtes al matí. Avui entrevistant a Himàlia i també parlant de la seva proposta musical. Entrevistes que recordarem, tornarem a escoltar aquests matins, migdies de l'estiu, aquest mes de juliol, des de l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.

0: Bits i fugits Boix, entre d'altres, amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

0: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: 12:43, tram final de l'obert per vacances d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. I també aquest estiu, aquesta temporada, hem recuperat el semàfor de l'estiu. Aquest espai en el que, a través de tres notícies, doncs valorem l'actualitat del dia en tres colors. La de color vermell, la notícia negativa del dia, la del color groc, per aquella que es troba entre les positives i les negatives, que ni fu ni fa, i la de color verd seria la notícia positiva, una de les notícies positives del dia. A vegades ens costa de trobar, a veure què us diu, la que hem preparat per al programa d'avui. Doncs vinga, començarem, com sempre, el semàfor amb la notícia de color vermell. El titular diu que el Mediterrani registra temperatures de rècord a l'inici de l'estiu. El Mediterrani està registrant aquests dies temperatures clarament superiors a les habituals per un inici de juliol. En diversos punts del litoral català, les anomalies tèrmiques arriben a situar-se entre 4, atenció, 4 i 6 graus per sobre de la mitjana, segons els registres d'aquests primers dies d'estiu. Aquest escalfament del mar no és un fenomen aïllat, sinó que s'emmarca en una tendència recurrent dels darrers anys, amb episodis cada vegada més freqüents i intensos. Els experts adverteixen que un mar més càlid té implicacions directes sobre l'ecosistema marí, amb impacte en espècies sensibles a la temperatura, però que també sobre l'atmosfera, ja que aporta més energia i humitat en cas d'episodis de temps inestable. Tot plegat situa el Mediterrani en un nivell de tensió elevat aquest inici d'estiu.

Doncs una evidència més d'aquest canvi climàtic. Notícia vermella del nostre semàfor de l'estiu d'avui, dia 1 de juliol. Però l'actualitat ens deixa altres notícies, perquè les benzineres preveuen un augment del preu dels carburants. Aquesta ben bé la podríem situar en el color vermell del nostre semàfor d'avui. Un impacte directe cap a la butxaca. I és que les estacions de servei calculen que a partir d'aquest dimecres el preu dels carburants experimentarà un increment. En concret, la benzina, la gasolina, podria encarir-se al voltant de 10 cèntims per litre, mentre que el dièsel ho faria aproximadament en 3. Aquest moviment arriba en ple inici de la temporada d'estiu, amb més desplaçaments per carretera i també un augment general de la mobilitat. El sector apunta factors com les variacions en el preu del petroli i la situació dels mercats internacionals. Tot i que no és un increment excepcional en termes històrics, sí que pot notar-se en trajectes llargs i en el cost global de les vacances. Doncs aquest augment del preu dels carburants que hem situat en el color groc del nostre semàfor d'avui. A veure què ens diu la notícia de color verd del semàfor. Ens parla de les bones previsions per al sector turístic a la demarcació de Tarragona. Mirem ara cap al sector turístic des del color verd del nostre semàfor perquè aquest sector, el turístic de la demarcació de Tarragona, afronta l'estiu amb bones previsions i amb expectatives de repetir els bons resultats de la temporada passada. Les primeres dades indiquen un ritme de reserves estable, especialment a la costa, tant en hotels com en càmpings i també allotjaments turístics. Un dels factors que han ajudat a dinamitzar la temporada és l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus, que ha afavorit l'arribada de visitants ja durant la primavera i ha contribuït a allargar aquesta activitat turística. En conjunt, el sector preveu un estiu positiu i consolidat amb una combinació de turisme internacional i també de proximitat. Doncs és l'actualitat del dia amb els nostres colors del nostre semàfor.

0: Com m'agrada aquesta, la nova cançó de Miles Smith, Heaven, així es titula.
1: Aquest estiu ens remullem junts.
0: Deu minuts i arribem a la una en punt del migdia. Vinga, anem acabant l'Obert per Vacances d'aquesta edició. I sempre el que fem en el tram final de, també de l'Obert per Vacances és conèixer les activitats que s'han programat per aquesta setmana al municipi de Calafell.

Doncs vinga, anem al web municipal calafell.cat, a la seva agenda, perquè aquí es recullen pràcticament totes les activitats que es programen al municipi de Calafell. Parlem en primer lloc del 11è torneig internacional d'hoquei veterans Ciutat de Calafell, que celebra entre demà dijous, dia 2 de juliol, i el pròxim dia 4, dissabte, 4 de juliol. Entre les 9 del matí i les 11 de la nit, en el pavelló Joan Ortoll, es celebra aquest torneig internacional que organitza els veterans Club Patí Calafell. Parlem ara també del taller de cianotípia, que es farà demà dijous, dia 2 de juliol, a partir de les 11 del matí, a la Biblioteca Casanova del Port de Segura, Calafell, amb Casa Magenta. Per infants a partir de 4 anys, cal inscripció a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373, recordeu, demà dijous a les 11 del matí, a la Biblioteca Casa Nova de Segura, Calafell, aquest taller de cianotípia amb Casa Magenta. Més tallers. En aquest cas, en el Centre Cívic Cinema Iris, taller de cable. Serà demà dijous a partir de les 11 del matí. Construcció amb peces de fusta per fomentar la creativitat, la concentració i el treball en equip. Activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Places limitades, però no cal inscripció prèvia. Els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. I més tallers. Aquest divendres 3 de juliol a les 11 del matí, taller de cuina també en el Centre Cívic Cinema Iris. Es tracta d'elaborar receptes senzilles per desenvolupar habilitats culinàries, també creatives, i fer possible un treball en equip, en grup. Activitats familiars gratuïtes, com dèiem, per infants de 4 a 12 anys, pensades per gaudir en família, places limitades, no cal fer inscripció prèvia, i els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Aquest divendres, a les 11 del matí, al Centre Cívic Cinema Iris, taller de cuina. Parlem ara de l'exposició fotogràfica Més enllà del rem, elles. Es tracta d'una exposició, un treball fotogràfic sobre el càncer amb dones bogadores i el seu procés vital. El rem les uneix, la vida les impulsa. Es podrà gaudir d'aquesta exposició fotogràfica de l'Encarni Gallardo i de Joan Casas els dies 4 i 5 de juliol, d'11 del matí fins les 2 del migdia i entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. I atenció, perquè la inauguració serà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris. I atenció, perquè hi haurà un club de lectura al Jardí de la Casa Barral amb els autors del boom llatinoamericà. En aquesta sessió no és que els autors hi estiguin presents, evidentment, però com a protagonistes seran els autors d'aquest boom llatinoamericà. Aquest divendres per la tarda, a partir de les 6, al Museu Casa Barral. Doncs vinga, tot això ho podeu consultar en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, i cada dia us ho expliquem aquí, a l'abans d'acabar l'Obert per Vacances. Doncs vinga, anem marxant, anem recollint trastets, acabem edició, aquesta segona de la temporada de l'Obert per Vacances. Demà, a partir de les 11 i fins la 1, tornarem per acompanyar-vos aquí en directe. Salutacions del Ferran Boquer i dels companys i col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Marxem amb Olivia Rodrigo. És la seva última cançó en format senzill, cançó oficial, això que estiu, es diu, es titula Stupid Song. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. No marxeu de la sintonia de Calafell Ràdio. Fins demà.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.